quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana carta a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7.

0: sí que la volen. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe als cada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh? Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament és un dia més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat, i és que ahir la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya, pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir era el primer dia hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen amb preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: How I have that effect on people, it's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentim tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves, en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: Toma poca distancia. Va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego en su último partido, Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre el sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats, però insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa. Aquesta es desplaça cap al nord-est. En principi no preveiem que arribi a la costa. Això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora. Però els models no ens ho marquen.
10: Perquè algun dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no? Que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Estima això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.
13: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bé, ja va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Bus, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això, avui, dia de Ràdio Pública, amb Ricard Ostrell, a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupida Sir, Pupida Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units, doncs, va sobreviure a l'execució?
0: Sí.
2: Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de la dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna cadena perpètua, perquè està acusada de matar, més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir que pot passar, però d'un moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, ha estat, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona nit.
0: Fins ara. Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: És així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu, cuina, territori, producte, oficis, restauració i sobretot una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreuenc del barri de Sant Andreu de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de record familiar, per un tema cultural.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: El dia com avui, un 7 d'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: ¿Desde el regreso de Belén Esteban?
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
3: Bueno, ¿sabes que ha batido récord de audímetros?
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero a la cadena también.
6: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
6: Sí.
2: Y que todo el mundo sea feliz, no?
1: Y que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
6: I torna per tercer cop, ja?
1: I no, el primer no hi va anar en directe.
6: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
6: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
7: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Melero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
8: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No, no tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
9: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
8: Sempre, sempre. El que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
9: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
8: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: que bien, diu. Aviam, cantaven bé.
1: S'ho havien preparat, això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
3: Exacte.
2: Imagina't que acaben de cantar, dius, que mal que l'ho
0: haguessis. Són tendres igualment.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, no? És així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
4: Els actors Elijah Wood i també Sean Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
2: Apa.
4: Una foto, 225 euros.
2: Apa.
4: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
5: Nos hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo. Es muy simpático.
6: Muy simpático, sí.
7: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
6: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
7: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
8: ¡Una puta merda!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic, eh?
0: Espero que acceptessin Visum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo...
0: 225 no m'arriba.
2: Espera
0: a veure,
2: per
0: 220.
2: Per legalitzar una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
9: Expats que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? I els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? Res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, clar, benvingut. O sigui,
10: benvingut
9: ara,
10: a Barcelona.
9: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
1: No. Estan patint ja ells també.
9: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
12: 4 minuts seran 3/4 d'una. Atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats.
13: Sí, perquè, dit i fet, Ricard Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
12: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
11: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
1: No dels crocs.
0: Per què t'has dit? Estic segura que van amb uns crocs.
1: Sí, gràcies, Cristina.
0: Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
12: Ai!
0: Llavors... Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
1: Ah, que sí que porten crocs!
0: Sí, és que
1: porten
0: crocs!
1: Tenim
12: l'armari
1: de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
0: No, però, no? Però bueno, ara anem cap a la Raquel.
1: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el que
0: baixa.
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
14: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
2: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat. Perquè, de vegades, una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres!
2: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Maria, què li diem a Gians per molts anys avui?
1: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma.

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Mira, que Marc, com el felicitem, perquè avui
0: en
1: fa 50 anys, home. Nosaltres aquí el número rodó,
0: 50.
1: El número rodó del Marc. Qui
0: sí,
1: més,
0: sí, sí. També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: La cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual, igual.
0: Igual.
1: Igual.
0: Avui arriba el 59 per molts anys i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
1: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça...
2: Tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Ja estem per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions de Gimalara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
9: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
10: L'Ara titula la fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
9: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
10: El periódico titula Via lliure a la normalitat política.
9: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
10: El País titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, als anys perduts del procés.
9: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
10: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
9: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, i ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
1: Avui camí de Xerta.
11: Avui camí de Xerta, perquè aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi, i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats, hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona, i a Xerta els bombers doncs van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital. Un altre robatori en un museu francès.
9: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
9: En aquest cas, sí, el robatori va ser al Centre d'Art Contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia, jo diria, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
10: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
10: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha alerta, un baby boom?
9: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 hi naixeran 8 criatures.
1: Molt
9: una
1: bé.
9: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001, i encara una altra dada. Des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
9: Això mateix.
1: I ja està, i augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
10: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 40 anys de trajectòria entre els fons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de la Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul, cul, cul, cul, cul. Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
9: Sí, sí, això que sentim és Oques Grasses. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà el del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
9: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer publicar el febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt.
1: Quaranta editorials catalanes participen a partir d'avui a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La Fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo, de la companyia El Dente, es podrà veure fins al dia 18, al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea, també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí. Arriba un moment tens, un moment que es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
2: Sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi perquè avui tenim una dada Maria completíssima. Guais participants, tothom vol participar a la dada Maria.
3: Sí,
0: també els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
3: Avui, per començar, una mica de música. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
0: Ja hi som.
3: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
0: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta, em podrà viure còmodament el que li queda de vida.
3: Però pots tenir sort, encara que en el
0: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
3: El cas és que el de Rosario, ara té 39 anys, en porta 21, vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
3: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
0: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
3: 21 anys ha estat.
0: 21 anys, eh?
3: A la selecció.
0: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
3: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
0: Ricard Ostrell.
2: Clar, és que... 200.
3: 200.
2: Ricard, 180.
0: 180.
2: 180.
0: Molt bé, perquè ets el qui mana, eh? Però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
0: A veure, hem d'anar una mica
1: ràpid. Una mica ràpid, eh?
4: 250.
0: 250. Marc
1: anys,
0: Curado.
1: No? Això és molt d'anys. Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
0: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana algú.
1: Hem anat de menys a més, veig.
0: A veure, Nil Via, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
3: Macià Closes!
0: No m'ho puc creure!
3: És el que s'ha quedat més a prop, perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Hauries guanyat tu.
0: Mira que el Ricard la fina, amb aquestes coses.
2: Però depèn de quina, però sí.
0: Sí, exacte. Digue'm, Maria.
3: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
0: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
3: Fins demà.
0: Fins ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93201-7474, 93201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
5: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta. Parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Pauls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, perquè aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins que podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
0: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional. D'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
7: No me quiere llamar, llamar. Tampoco que me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
5: It's the moment to believe in the project.
4: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
5: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
6: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia, de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia.
6: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
7: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem de tenir aquests últims dies, amb previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
6: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
7: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres hi ha molta més calma.
6: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
7: Vinga, fins ara.
6: Bon dimecres, adeu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
6: Molts de vosaltres penseu que regalar Teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
8: Oh, bon dia.
6: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
8: De moment bé.
6: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
8: Sí, sí, sí.
6: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
8: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
6: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig.
8: No.
6: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després hi ha persones,
8: El primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
6: Ah, tornes cap al llit després del cafè
8: amb
6: llet?
8: Sí, ara us estic parlant des del llit.
6: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
8: No, ja no m'adormo.
6: Ja no t'adorms, però fas el ressupor, que se'n diu.
8: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
6: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
8: Gràcies. Vinga, una abraçada. Adéu.
6: No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
9: Bon dia, Bernora.
6: Com va el matí, Toni?
9: Res, a punt de començar a treballar.
6: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
9: Sí, correcte.
6: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
9: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
6: No t'agrada gens el cafè, eh?
9: Gens.
6: Curiós.
9: Soc d'estoc, suposo.
6: Exacte, i què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
9: No, prenc un got de llet.
6: Mira, de tota la vida, eh?
9: Un clàssic.
6: Un clàssic. Tu et despertes, gotet de llet escalfada la llet, entenc?
9: Correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer frescada, estic engustipat i és el que toca.
6: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2? A veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
9: Molt bé, gràcies.
6: Que vagi molt bé.
9: Bon dia.
6: Una abraçada, adéu, bon dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera camí de Xerta.

0: La música que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar al cel, no? Tots plegats, a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambient dras amb què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina. Perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de xerta Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans de que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda.

0: Tarda, he començat a les 8, avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura, primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i l'ajudant de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, ajudant de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, tothom, el tècnic, tot. No sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES Alert una altra vegada. Aleshores, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb escenografia, amb els actors que havien llegit el text, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
1: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
2: Doncs sí.
1: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
2: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
1: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
2: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
1: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
2: Vinga.
1: Jo crec que ho tinc bastant clar.
2: Sí, i què seria?
1: Demà t'ho dic.
3: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
1: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
4: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
1: I per què? Per què t'agraden especialment
4: les dàlies? M'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
1: I és per això que, per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa
4: una flor.
1: Sí.
4: Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
1: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
4: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
1: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
4: Bueno, no ben bé els animals. Me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia. O sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no? dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
1: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare doncs era...
4: El meu pare és enginyer agrònom.
1: Enginyer agrònom. Sí. La mare tenia un negoci de flors.
4: Sí, sí, sí.
1: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
4: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
1: I com arribar a un microbiòleg?
4: Sí.
1: A mestre florista?
4: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que hi havia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure un cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
1: Però tu tenies una altra feina aleshores?
4: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare ho... se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona, o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
1: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
4: Sí, bueno, de fet, és formació d'AFP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
1: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
4: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarra flors, bueno, aquest tipus de coses.
1: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
4: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
1: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
4: Sí, sempre s'ha dit igual.
1: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
4: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
1: Muguet, Muguet és una flor.
4: És una flor.
1: No és gaire coneguda aquí.
4: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
1: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres,
4: sí,
1: aquest any, això.
4: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
1: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
4: Sí.
1: Per demanar perdó...
4: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és alguna cosa més, com, més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
1: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
4: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
1: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
4: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
1: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí. I sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
4: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè així, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
1: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
4: Sí,
1: o...
4: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
1: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
4: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
1: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
4: Sí,
1: una mica
4: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè... Sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
1: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
4: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
1: O sigui, flors, potser no a quilòmetre zero, però sí amb el concepte
4: exacte.
1: De quan toca, no la mateixa, o sigui, no tot l'any.
4: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
1: Parlàvem de les núvies, quin mercat més complicat, no?
4: És un mercat, bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
1: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a... directe?
4: No s'acostuma a fer. El que sí que el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... Com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim. Però proves com a tal, poques vegades en fem.
1: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments, sí. O tu com en dius?
4: No, no, arranjaments.
1: Arranjaments bé, sí. Per una peli.
4: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que per, no, passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament, i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament, i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
1: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
4: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia. Per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia. I els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Si queda ser exactament igual, i llavors el que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho, i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
1: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
4: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
1: De l'aixeta o...?
4: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fons de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors, i poca cosa més.
1: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
4: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret, i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
5: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
6: Rambla 54 és el meu lloc al món.
7: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? Diuen, no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop dius, si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garsa, que fa com unes maraques. El gavi argentat. home. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil.
0: Això. Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco, quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzinada allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo soc pobre.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui la anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven, aquí, ven les joies, i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda, tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat, jo he estat treballant en aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on sí. expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan, i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir, i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí. a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en el tema de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot Tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí. Exacte. Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins, pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que dels meus joves poden estar tranquil·lament a Canadà, a Nova York, a Alemanya, a Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I vinga, fins aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Ah.
3: Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo, i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord d'Itela, l'Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no?, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada". I aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un codadell, oi?
6: Sí, un codadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem codadell.
0: Doncs apuntat aquest codadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com s'enfilava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hòstia, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó, i havia aquelles plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. I s'acaba els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta collir cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, un sogre que ja m'havia cultivat, i un home aquí a l'hort d'este que tinc, això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però si plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi haguen més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any es van plantar totes juntetes i van fer, pues, clar, se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les des llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. He tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, no ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió menut t'agraïsca i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen la llosa, però vull dir, per a pensar i dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita del cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet de les llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full de mano, costant de dia tants quilos. i crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: Que sigui el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creències de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir està que em jubile. Espero seguir, està, ho entens? Però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta de 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que Bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: Continguts en xarxa.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
7: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
6: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

La Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.

Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica...

Hola, molt bon dia, amics i amics, aquí a Ràdio Molins de Rei. Comencem un nou programa, com cada dia, de la Tenora. Programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Avui començarem amb sardanes d'en Tomàs Gil i Membrado i amb la cobla Els Mongrins. I d'aquí un moment escoltarem Noces d'Hort i després la segona sardana es diu Camp Durà. Recordem que són sardanes amb la cobla Els Mongrins i del mestre Tomàs Gil i Membrado. Aquest programa de la Tenora us el presenta com cada dia Pere Païssa.

Avui hem començat amb sardanes d'en Tomàs Gil i Membrado amb la copla dels Montgrins. Hem escoltat Noces d'Hort i després Camp Durà. Bé, i continuem amb aquest compositor de l'amic Tomàs Gil i Membrado amb la copla dels Montgrins. La primera es diu Recordant la Montserrat i després la segona que escoltarem es diu Les dues Montserrats.

Acabem d'escoltar la cobla Els Mongrins amb les sardanes de Tomàs Gil i Membrado, recordant la Montserrat i després les dues Montserrats. Bé, i ara una altra sardana amb aquesta cobla Els Mongrins i de Tomàs Gil i Membrado. Es diu Horta Guinardó.

Hem pogut escoltar la copla Els Mongrins, la sardana de Tomàs Gil i Membrado, Horta Guinardó. Bé, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de balls o danses populars amb la copla La Principal de la Bisbal, per després, a la segona part, escoltar a la copla jove Col·legi de Santa Maria de Blanes, que ens interpretarà la sardana Mel de Joan Verdés, i després Vells, Vells Temps de Marc Timon. Això serà d'aquí uns moments.

Hem pogut escoltar la Cobla Col·legi de Santa Maria de Blanes amb les sardanes Mel, de Joan Pardés, i Vells, Vells Temps, de Marc Timón. Bé, i continuarem amb aquesta cobla, Jove Cobla de Blanes, la del Col·legi de Santa Maria de Blanes, amb una sardana que porta per nom Tu, i és del compositor Marc Timón, i després Foixà, de Josep Coll i Ferrando.

Hem pogut escoltar la cobla Col·legi de Santa Maria de Blanes amb les sardanes Tu, de Marc Timón, i Fuixà, de Josep Coll i Ferrando. Bé, i ara canviarem de cobla i escoltarem la Flama de Farners, de Santa Coloma de Farners, amb les sardanes de Josep Maria Tarrides, l'Ovella Malalta, sardana feta l'any 1926, i la Sardana de Casa, una sardana que va ser estrenada l'any 1928.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Benvinguts i benvingudes en aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. És dimecres 7 d'octubre de 2026. Us saludem de nou, sembla, diguem, el dia de la marmota. 18 graus ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora. Cel ben tapat. Ben entrenyinat a aquesta hora. De seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei. Primer per la previsió meteorològica, però després també per la mobilitat, perquè hi ha moltes dificultats ara mateix, sobretot a Renfe Rodalies. Moltes incidències a aquesta hora del matí. Ara ens actualitzarem d'un matí que, evidentment, ens portarà el programa fins a les 12 del migdia, amb 4 hores que tenim per endavant per explicar-vos, doncs, evidentment, l'actualitat local, que és el que ens pertoca, i rebre els col·laboradors i col·laboradores habituals d'aquest dia. D'entrada, ara aquesta primera hora, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats i també els titulars de la premsa escrita i la premsa digital,

0: A 8:45 parlarem amb la regidora de Consum de l'Ajuntament de la Vila, que és la Carme Madurell. El dimarts passat, dia de Sant Miquel, recordeu que al matí doncs vam patir un episodi intens de precipitacions durant molt poca estona. Va caure molta pluja i va causar danys i inundacions en algunes parts del municipi. Va afectar alguns equipaments, també a baixos d'algunes cases i també alguns comerços. El consistori recorda que disposa d'aquest organisme, de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, per tal d'oferir doncs aquest assessorament i tramitar també la reclamació corresponent en cas doncs de que hi hagi hagut desperfectes i hi hagi d'haver reclamacions. Avui ho explicarem a partir de 8:45, tot el que cal saber, i reforçarem doncs aquest aspecte, i la Carme ens acompanyarà doncs a partir d'aquesta hora per explicar-nos-ho. Serà un dels temes del dia, d'una primera hora, on també aprofitarem per escoltar les reflexions de la companya periodista, de la Laura Herrero. Escoltarem el Sant Tornem-hi, el santoral d'avui del Jesús Cardona, i també repassarem la programació, per una banda, de Ràdio Molins de Rei, per l'altra, de la televisió, per avui dimecres, i acabarem aquesta primera hora amb la recomanació cultural, avui parlant de sèries, i ho farem acompanyats de la Sílvia de Pares, que és la conductora, juntament amb el Jordi Roca, del programa No ho entenc, que els podeu escoltar els dijous a les 5 de la tarda. Però la Sílvia aquesta temporada també ens recomana una sèrie cada dimecres. Després de les notícies de les 9, tindrem la cançó del dia. Els dimecres d'aquesta temporada ens acompanya el Gerard Capdevila. L'escoltarem. I immediatament després farem tertúlia d'actualitat. Avui amb el Toni Ramoneda, a veure si pot arribar bé. El Toni, que ja sabeu que el tenim fa temps vivint a Granollers, una de les ciutats més afectades per les pluges de, ja no sé ni de quin, suposo, em sembla que era dilluns, perquè cada dia tenim episodis diferents i complicats, malauradament. Crec que dilluns al matí doncs va caure amb intensitat la pluja al Vallès Oriental i especialment a Granollers. Esperem que pugui arribar bé. Tindrem també el Ricard García, l'Antonio Bonilla, el Jordi Turró i la Samar El Ansari. Amb ells farem la tertúlia d'avui dimecres fins a arribar a les 10 del matí. A partir de les 10 tindrem, per una banda, l'espai polític del dia, preguntes a l'Aire Molins amb el regidor Marc López, que acabarem doncs de fer aquest repàs, aquesta roda que hem fet de valoració del ple del mes de setembre, com que es va celebrar dimecres. Per tant, avui tanquem el cercle. Amb ell hi serem fins a pràcticament a 10:45, que a partir de 10:45 és quan farem L'Art és Vida. Aquesta setmana ens toca aquest espai amb la Cefarús. L'Art és Vida, de 10:45 a les 11. Avui farem un viatge, un recorregut per la història del Teatre Lliure, entre altres coses, perquè celebra els seus 50 anys de vida. De fet, havien de celebrar la festa principal aquest dissabte a la nit, la van haver de suspendre, també per aquest episodi intens de pluges, i va ser una de les activitats culturals que es van suspendre. Però no ens quedarem aquí, també farem una pinzellada d'una exposició que es va poder veure aquest estiu al Maresme, en aquest cas a la Fundació Palau i Fabra. Bé, tot això de 10:45 a les 11, l'espai, com dèiem, L'Art és Vida, espai que aquest curs és quinzenal i que compartim amb el Cesc Vives i les Notes Disperses, i la Cefa, que avui la tindrem aquí amb nosaltres. I a partir de les 11 us explicarem que l'Associació Obrera organitza per aquesta tarda l'acte del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. A les 6 inauguren l'exposició produïda pel Memorial Democràtic, octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars. I a les 7 hi haurà una taula rodona amb testimonis personals parlant dels maquis a Catalunya i a Molins de Rei, una taula conduïda per la periodista companya d'aquesta casa, la Bego Floria. Parlarem de tot plegat amb el Carles Martínez, que és un dels ponents de la taula rodona, membre de l'Associació Obrera. Serà a partir de les 11 a la recta final del programa, que compartirem també, evidentment, amb el Joan Vilaseca i Figueres i el seu espai Parlem de, amb històries del Museu Municipal, amb històries de Molins de Rei i d'altres en funció de les efemèrides i del que hagi de passar aquesta setmana. Amb ell hi serem fins a les 12 del migdia. A les 12 posarem punt i final al programa i a partir d'aquí podreu escoltar la remissió del programa La Tapa Reina fins la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia a la 1 i els col·lectius en xarxa de 2:15 a les 2. És dimecres 7 d'octubre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Són les 8 del matí i 7 minuts. Parlem de mobilitat, anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Ens està esperant des del RAC el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes afectacions viàries. A hores d'ara tenim tallades, sobretot al sud de Catalunya, diferents vies, també al Vallès, la C352, que era tallat el túnel de les Franqueses del Vallès per inundació. També a hores d'ara doncs, tenim fortes retencions, perquè com ha quedat suspès tot el sistema de rodalies, doncs, molta gent agafa un vehicle alternatiu, com per exemple el de que hi ha per carretera. A hores d'ara tenim retencions, sobretot al vessant Llobregat, en direcció a Barcelona, tant per l'A2 com per la B23, des del Papiol i Pallejà, també per les vies costaneres, per la C31 i C32 en sentit nord. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies, Ferran, i bona jornada. I el que sí que tenim problemes de veritat pel que fa a la mobilitat és el transport públic i sobretot a les Rodalies de Catalunya, perquè segons informen a través de la xarxa X, el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, expliquen. Demanen disculpes als usuaris i recomanen que busquin mitjans alternatius de transport. És un matí de caos a Rodalies perquè, insistim, no funciona el servei, estan suspeses totes les línies i la direcció de Rodalies, per tant, recomana als passatgers que busquin transports alternatius. En aquests moments, per tant, no funciona el servei de Rodalies, estan suspeses totes les línies. La mateixa Rodalies de Catalunya explica que no funcionen per causes alienes. Bé, aquesta és la situació a aquesta hora pel que fa a Rodalies, totes les línies suspeses. També segueix havent-hi incidència al tram, les freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3 per causes operacionals. I també llegíem, en aquest cas no ho farem en totes les línies, però tenim diverses línies de bus de TMB a Barcelona afectades amb un recorregut amb un temps de recorregut superior a l'habitual. Això és a causa d'unes obres que s'estan fent a la plaça de Karl Marx a Barcelona, però hi ha diverses línies que en aquest cas també queden afectades. Però el més important, sobretot perquè molta gent d'aquí a la vila agafa el tren per desplaçar-se a altres poblacions del Baix Llobregat o a Barcelona capital, en aquests moments el servei de Rodalies no funciona, totes les línies suspeses per causes alienes i Rodalies demana, a banda de disculpes, als usuaris recomana que busquin mitjans alternatius de transport. Aquesta és la situació a les 8 del matí i pràcticament 11 minuts. Si hi ha alguna novetat al respecte, evidentment també us la compartirem. Avui que és dia 7 i que en principi, segons informa l'Ajuntament, avui ja s'ha de produir aquest tall d'accés al carrer Miquel Tor. Amb motiu de les obres de reurbanització, no es permetrà la circulació general de vehicles. En principi, a partir d'avui fins a finalització d'obres, l'accés als quals estarà permès, excepte en moments puntuals, segons el desenvolupament dels treballs. I una notícia que també ens afecta, en aquest cas aquí al carrer Foment, i és que tindrem obres d'arranjaments de voreres fins a... No, a partir de la setmana que ve. Per tant, ja ho comentarem. La setmana que ve ho comentàvem amb l'alcalde, que veiem doncs, les voreres marcades al terra. És per aquest arranjament que s'ha de fer entre això, Passeig del Terraplà i Avinguda de Caldes, aquí al carrer, però serà a partir de la setmana que ve, el dimarts dia 13. Per tant, no ens avancem i de moment doncs, que quedi clar que en principi, si tot va com ha d'anar, A partir d'avui, doncs, hi hauria aquest tall d'accés al, al carrer Miquel Tort. A veure, això pel que fa a la mobilitat, anem ara amb la previsió meteorològica, que també, doncs, aquests dies ens interessa especialment. A veure quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dimecres. Jordi Miralles, molt bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Ahir vam tornar a tenir altra vegada precipitacions, fortes tempestes, i avui tindrem un dia una mica més tranquil, però no descartem que de cara a la tarda pugui tornar a ploure. Per tant, aquest matí hem de parlar de nuvolositat variable, estones amb clarianes, estones amb més núvols, i serà sobretot a partir de mitja i aquesta tarda quan aquests núvols puguin descarregar algun ruixat. En principi no haurien de ser tan forts com dies anteriors, però podria arribar a tenir intensitat entre moderada i forta en alguns punts del prelitoral. Per tant, en principi no ens enganxaria aquesta intensitat forta, però vaja, encara avui el paraigua ben a prop perquè a la tarda el podríem haver de necessitar, amb temperatures més o menys com les d'ahir. Per tant, les mínimes són una mica fresques, però en canvi de dia un ambient més atemperat que encara ens permet anar amb màniga curta. De cara a demà, doncs, tindrem més clarianes. En principi, demà, les precipitacions quedarien restringides més cap al nord, cap al nord-est. No descartem que pugui haver-hi algun ruixat, però vaja, això ja va de baixa. I a partir de divendres, temps més estable, assolellat, i temperatures una mica més extremades. És a dir, que les mínimes seran un pèl més baixes i les màximes poden pujar lleugerament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la informació. Ara mateix tenim 18 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora, carrer Foment número 6. I de nou tenim també ofertes de feina per compartir amb tots els oients del Bon Dia i Bona Hora. Qui les comparteix és el Francesc Rueda, que ja el tenim a punt. Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei, que ens demana 2 places de tècnica oficial d'instal·lacions per obres. Estem buscant 2 persones per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 16 hores. El contracte seria indefinit, el salari estaria al voltant dels 27.700 euros bruts anuals, negociable, i les tasques les pròpies d'un tècnic oficial per a instal·lacions de climatització, electricitat i fontaneria, per obres a Barcelona i Rodalies. Realització d'instal·lacions i formar part d'un equip estable amb creixement professional. Es busca persona responsable, resolutiva i organitzada, bona actitud i predisposició per treballar en equip i valorable carnet de conduir vehicle propi per anar i tornar de la feina. També a nivell de requisits es demana un any d'experiència d'idiomes castellà i estudis primaris. Es valorarà que tingui formació en l'àmbit de l'electricitat, climatització i fontaneria.
0: Molt bé, moltes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos, d'altra banda, que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia aquí a la vila per avui dimecres, dia 7 d'octubre. Avui és la farmàcia Edgar Oriol, la farmàcia que trobareu al carrer Santiago Rossinyol, números 8-10. Aquesta és la farmàcia que trobareu oberta des de les 9 del matí i s'allarga fins les 10 de la nit. Avui, farmàcia Edgar Oriol, del carrer Santiago Rossinyol. I amb tot això hem arribat ja en punt a un quart de 9 del matí.

0: A veure, anem a fer un repàs a l'actualitat local. Tenim novetats pel que fa al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. És que Daniel Myrick i Eduardo Sánchez, directors de The Blair Witch Project, encapçalaran la cloenda del terror Molins 2026. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, el festival posarà el punt final a la 45a edició, que es durà a terme aquest mes de novembre, amb una sessió de cloenda excepcional, diuen, perquè celebrarà de forma retrospectiva l'emotiv d'aquest any, que és el found footage. L'eix central d'aquesta cloenda serà la projecció del film de cloenda, The Blair Witch Project, una pel·lícula de l'any 99 i que és un dels títols capdals del gènere. I, a més, es comptarà amb la presència dels seus directors, Daniel Myrick i Eduardo Sánchez. Els dos cineastes estadounidencs tornen junts a Europa després de 27 anys. No hi eren des del Festival de Cannes del 99, quan es va estrenar aquest festival. Doncs tornen 27 anys després per recollir el premi homenatge que li dona el festival a la cerimònia de cloenda d'aquesta edició. A més, també en aquesta sessió de cloenda es presentarà la projecció especial de The Blair Witch Project, que serà el film de tancament d'aquest festival, una pel·lícula que va canviar la manera d'entendre el cinema de terror i que va ser tot un fenomen en aquell moment. El Terror Molins, a més, altres novetats, s'estén a les plataformes o reforça les plataformes Filmin i 3Cat, amplien el seu abast amb la posada en marxa d'un canal especial a Filmin, que estarà disponible des del dijous 29 d'octubre fins al diumenge 15 de novembre, que són els dies del festival presencial. I també es reforça a través de la plataforma 3Cat amb El terror ens atrapa, que continua creixent, s'hi afegiran curtmetratges de la secció Ser trencada d'edicions anteriors. Les entrades generals per totes les projeccions d'aquesta 45a edició del Festival de Terror, que es durà a terme el mes de novembre, es poden adquirir ja des d'avui. Des d'avui, a partir de les 12 del migdia, a la plataforma Codetickets i al web oficial del festival, que és molinsfilmfestival.com.
0: Molt bé, i canviant radicalment de qüestió, també us hem d'explicar, segons informava la Guàrdia Urbana en una publicació ahir, que el sergent David Hernández, actual cap en funcions de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, ha rebut la creu al mèrit policial amb distintiu blanc concedida pel Ministeri de l'Interior a proposta de la Policia Nacional.
1: Amb aquesta condecoració, explica la Guàrdia Urbana, David Hernández ingressa a l'ordre al mèrit policial en reconeixement a la seva trajectòria professional i a la dedicació i compromís amb la seguretat pública. La distinció se li va lliurar ahir a Barcelona en el marc dels actes centrals a Catalunya del Dia de la Policia Nacional.
0: I més coses que repassem a aquesta hora, i és que hi passava pel programa la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona, en què doncs repassàvem diverses qüestions de l'actualitat política i vam fer referència doncs a una qüestió que va passar al ple, final del ple, a precs i preguntes, i es va reafirmar Marta Espona condemnant qualsevol tipus d'amenaça i insult. Ara ho expliquem, eh?
1: Doncs sí, feia referència als atacs verbals que hi va haver en alguns actes de la Festa Major contra l'alcalde i la consellera d'Interior. Com deia l'Oriol, la polèmica ve del ple de la setmana passada. Esquerra va preguntar per què la Guàrdia Urbana va retirar una pancarta en un acte de l'Ateneu Molei, un acte de diumenge 27 de setembre, on hi posava "Benvinguts, puta, a Espanya". I preguntaven des d'Esquerra quin protocol o reglament hi ha a l'Ajuntament per regular l'ús o la retirada de pancartes. A la resposta al ple des del govern, Miguel Zaragoza va dir que la Guàrdia Urbana va retirar la pancarta per la queixa d'uns ciutadans i va afirmar que en cap cas hi havia una instrucció política. I també va voler recordar que després de retirar la pancarta en altres actes de la Festa Major hi va haver crits en contra de l'alcalde i es van fer proclames i amenaces contra la consellera d'Interior i va retreure a Esquerra Republicana que no condemnés públicament aquests fets. Doncs ahir la portaveu d'Esquerra va voler explicar la seva postura, que no va poder expressar en el ple perquè en el torn de preguntes no es permet fer rèplica o entrar en debat. Marta Espona, portaveu d'Esquerra, i volia deixar-ho així de clar.
2: Que nosaltres estiguem presents en, celebració festiva de la Festa Major, com era doncs, els versots dels dimonis de Molins de Rei, i allà es diguessin unes expressions que es van dir, això no vol dir que nosaltres hi estiguem d'acord. Aleshores, lamento, en tot cas, la polèmica que es va muntar en el ple, exigint que nosaltres condemnéssim aquesta actitud en contra de l'alcalde, de la consellera. Evidentment que la condemnem, però, en tot cas, la nostra pregunta anava per una altra banda, i era per saber si realment doncs, existia un protocol a l'Ajuntament que reguli doncs, què fem amb les pancartes.
1: I també demanaven que, si era reglament, que s'expliqués a l'entitat, a la Taramula, i en aquest cas, per què s'havia retirat la pancarta.
0: I canviem de qüestió i parlem de l'Associació d'Amics del Museu, que comença el curs amb una excursió el dia 18.
1: Sí, aniran a Tàrrega. Les inscripcions són avui i demà a la tarda. Arran d'aquesta qüestió, els hem plantejat com afronten aquest inici de curs i des de l'entitat han explicat que tenen incerteses perquè la relació amb l'Ajuntament pel registre del Museu Municipal està aturada, segons diuen els amics del museu. És un tema que fa anys que està sobre la taula, la legalització, l'acreditació del Museu Municipal, que no està reconegut oficialment com a museu. El president d'Amics del Museu ha dit aquí a la ràdio que esperen que l'Ajuntament posi en marxa el que es va comprometre el mes de gener, uns acords que es van establir però que a hores d'ara no s'han complert. I per altra banda, un altre tema que tenen sobre la taula és que lamenten que els caps de setmana, els diumenges, quan obre el museu, no hi ha ningú que atengui els visitants, no hi ha personal d'aquest àmbit. Josep Montfort, president d'Amics del Museu.
3: En els museus de Molins de Rei, ni a Can Ametller, ni a Pinto Fortuny, l'Ajuntament hi posa ningú, com fa en canvi en el Museu del Renaixement, que hi ha personal que fa l'atenció i que fa, diguem-ne, la visita, doncs ens trobem que, per com a mínim, en el de Pinto Fortuny, haver-hi algú que no sigui només el vigilant, perquè el vigilant es limita a estar a la porta i sí. Prou que entres en el museu i no hi ha ningú, a part de que també serveix per vigilar, serveix per atendre els que venen. I si entren les persones que venen els diumenges, que sempre en venen, doncs si volen saber coses, o nosaltres ens oferim a explicar-los allò que vulguin saber, no? Hi ha molta gent que descobreixen una cosa molt esarraïc que ni la coneixien.
1: Explica que per compensar aquesta falta de personal, voluntaris amics del museu fan torns per atendre els visitants cada diumenge. Recordem que obren de 11:45 a 12 al Museu del Carrer Pinto Fortuny i a Can Ametller, també amb visita lliure, explica, posa a la web de l'Ajuntament, obren els dissabtes a la tarda i també els diumenges al matí.
0: Bé, i ahir us dèiem també, parlant d'aquesta casa, que hem recuperat ja la emissió online. Això va passar ja a mig matí, després de gairebé una setmana sense poder emetre via internet, per problemes doncs, amb internet aquí al carrer Foment, doncs vam poder restablir ja la normalitat. Tenim, en principi, doncs el servei funcionant amb normalitat, l'emissió online. Fem un repàs molt breu de l'agenda d'activitats per avui. Com dèiem, l'Associació Amics del Museu cobra ja les inscripcions per aquesta sortida de Tàrrega, però només exclusivament per socis. I avui tenim la primera proposta del cicle clàssic a Molins per aquesta temporada.
1: Sí, un concert amb l'intèrpret, compositor i pianista Albert Guinovart, molt conegut per alguns dels musicals, però té una obra molt més àmplia i ell farà un concert de les seves peces. Un concert, però, que ja té les entrades exaurides.
0: I l'Associació Obrera organitza també un acte interessant avui per parlar dels maquis.
1: Sí, en parlarem avui a les 11, a les 6 ja, inauguració d'una exposició als maquis de la Vall d'Aran i al Pallars, i després una taula rodona amb testimonis personals que parlant dels maquis de Catalunya i també aquí a Molins de Rei, a les 7, a la Federació Obrera.
0: I recordeu que demà tenim també la cuina de les emocions al mercat, a partir de 6:45 de la tarda, el documental que projecta el SEM a les 8 del vespre sobre el 40è aniversari dels primers catalans al cim de l'Everest, i demà també s'ha reprogramat l'actuació de la coral de gospel Little Gospel amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que no es va poder fer la setmana passada. Es farà demà dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Continuem. Queden 5 minuts i mig per arribar a 9:15. Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
4: Bon dia, Oriol. Titulars marcats, evidentment, i amb nom propi de Carles Puigdemont. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, ho diu el periòdico a la seva portada. El tribunal estableix que l'amnistia s'aplica a la malversació i l'Arena aixeca l'ordre de detenció. Sánchez reivindica que la llei va vetllar per la convivència entre catalans i ja preveu una etapa de normalitat. El líder de Junts celebra la derrota de l'Estat, però encara no posa data a la seva tornada. En fotografia de portada, més tempestes per sorpresa. Un xàfec amb una intensitat superior a la que van preveure els models meteorològics recorre tot el litoral català. Parla també també el periòdico de les farmacèutiques que entren en el sector de la defensa davant les amenaces biològiques. El govern central prohibirà comprar habitatge a les empreses amb més de 10 pisos i Catalunya incorpora la biòpsia líquida al càncer de mama metàstasi. El Sabadell es blinda amb l'entrada al seu accionariat del francès BPCE i Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas. A La Vanguardia, el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia i parla amb declaracions de Carles Puigdemont. No tornem als serveis dels nostres partits, sinó del país. També Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7-0 sense saber què va fallar. Merino salva contra Croàcia la ratxa imparable d'Espanya amb aquest 1-2. Tothom era alcohòlic durant el comunisme, ho diu Tatiana Tibulic, i a Catalunya una altra temporal allunya la normalitat. També parlen a La Vanguardia de Sánchez, que reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés, i el Sabadell afegeix al francès BPCE, amb el 7% al seu nucli dur. I per últim repassem la portada del diari Ara, llum verda l'amnistia total. Parlant com la resta d'aquesta llum verda del Tribunal Constitucional i de Puigdemont, no vivim en la normalitat ni en el retrobament ni la concòrdia. Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions d'euros en préstecs per l'habitatge, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, i el francès BPCE entra al Sabadell com a soci estable.
0: Abans d'arribar a 2:15, anem a fer un repàs als diaris digitals. Sílvia, endavant.
1: Bon dia, doncs. Continuem ràpidament. El Viu Molins explica que els comerços a la plaça del Palau i del carrer de Baix reclamen mesures, farts de les reiterades inundacions. Diverses botigues i restaurants han tingut desperfectes i pèrdues econòmiques per l'aigua que entra als seus establiments cada cop que plou amb certa intensitat. Demanen una reunió urgent per buscar solucions amb l'Ajuntament, que tot just ha licitat el pla de clavegueram amb 7 anys de retard. Aquests establiments reclamen actuacions per evitar que el problema es repeteixi, demanen reunió urgent, com dèiem, amb l'Ajuntament, i també diuen que de forma immediata ara estan pendents del Consorci de Compensació d'Assegurances per poder avaluar els danys i poder cobrar alguna cosa. Els comerciants es queixen de les dificultats que tenen per recuperar els diners als desperfectes a través de les assegurances, i expliquen testimonis del restaurant La Volta, de la pastisseria Cardona i també de la botiga de roba Pebre Negre. Ho publica el Viu Molins. Un altre dels temes del dia a nivell general, doncs el tema de Rodalies. A Nació Digital destaca que els maquinistes de Rodalies es tornen a plantar i es neguen a circular, tot i les garanties d'ADIF. El sindicat CEMAF exigeix més revisions a les rutes després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Aquest arbre, que va provocar fins i tot un petit incendi en una zona boscosa ahir dimarts a la nit, segons han informat el Servei d'Emergències Mèdiques, van anar fins al lloc dels fets. No hi havia persones ferides. Els usuaris que anaven en aquest tren van ser evacuats, es va activar el nivell de prealerta Ferrocat i es van haver d'interrompre la circulació de diversos trens, i de retruc, doncs, avui aquests maquinistes de Rodalies que diuen que no hi ha seguretat i que s'han plantat i es neguen a circular. I acabarem amb el Nacional, que destaca que avui fa 3 anys ja del 7 d'octubre i les ferides continuen obertes a Israel i a Gaza, que continua també amb un futur incert. Aquell dia 1.200 persones van morir, 251 van ser segrestades i traslladades a Gaza, i la guerra ha deixat més de 74.000 palestins morts. Els israelians, la majoria, donen suport a una comissió d'investigació estatal sobre què va passar aquell 7 d'octubre. Els últims hostatges d'Israel han estat ja alliberats, alguns continuen amb seqüeles psicològiques, però a Gaza la situació és molt pitjor. El 82% de les estructures de Gaza han patit danys, aquests 74.000 morts des de l'inici de la guerra, i ara mateix Israel manté encara el control d'aproximadament 2/3 de la franja i rebutja retirar completament les seves forces mentre Hamas no es desarmi. El grup islamista, per la seva banda, diu que està disposat a entregar les armes, però sota supervisió internacional, i condiciona el procés a la retirada israeliana i a l'existència de l'estat palestí. Recordem que hi va haver aquest acord de pau impulsat pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ara com ara la situació continua igual.
0: Ara mateix són 9:15 del matí.
5: Bon dia i bona hora.
0: Ho apuntava ara la Sílvia a través d'aquesta notícia dels mitjans dels companys del Viu Molins. El dimarts passat, dia de Sant Miquel, la vila va patir un episodi intens de precipitacions. En molt poca estona, durant el matí, va caure molta pluja i aquest fet va causar danys i inundacions a algunes parts del municipi, afectant algun equipament, baixos de cases també, i alguns comerços, com hem escoltat. Per aquest fet, el consistori recorda que disposem aquí a la vila de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor per rebre assessorament o també per tramitar la reclamació corresponent. En parlem tot seguit. I ho fem acompanyats de la regidora de Consum, entre altres responsabilitats, de l'Ajuntament de la Vila, que és la Carme Madurell. Hola, Carme, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Que ve acompanyada del tècnic de Consum, l'Oriol Santamaria. Hola, Oriol.
6: Molt bon dia.
0: Bon dia i gràcies per ser aquí amb nosaltres. A veure, d'entrada, per situar-nos, perquè hi ha hagut canvis en aquests darrers temps, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que estava ubicada a la plaça del Mercat, compte, ara ja no està a la plaça del Mercat, des de fa uns mesos, sinó que està ubicada a l'equipament del Molí. Eh que sí, Carme?
5: Sí, correcte. Va haver-hi un trasllat de les oficines a la primera planta del Molí i aleshores l'àrea de desenvolupament econòmic on està inscrita la regidoria de consum i el servei van passar a la primera planta del Molí, un lloc molt més ampli, un lloc molt més còmode, on hi ha la nostra tècnica, la Rocío, que pot atendre les reclamacions de manera presencial de dilluns a divendres, al matí, i també telefònica, i a més també tenim un mail, que si vols després el donarem, on les persones poden adreçar-se per fer el primer contacte sobre la situació que els atanyi.
0: D'acord. Dèiem persones, Oriol, perquè hem parlat molt de comerços ara, o escoltàvem la notícia, però això, una persona que hagi patit, com dèiem, algun desperfecte a casa seva, també pot fer la seva reclamació oportuna, no?
6: Sí, sí, qualsevol persona, i en aquest cas també els comerços, perquè també són persones consumidores en aquest cas.
0: Correcte.
6: Perquè les assegurances són un bé de primera necessitat i, per tant, també es consideren aquí a Catalunya persones consumidores i també poden reclamar, sí.
0: Doncs explica'ns quins són els primers passos que ha de fer una persona, una botiga, quan, per exemple, doncs aquest temporal que hem patit aquests dies li ha causat desperfectes a casa o a la botiga.
6: Nosaltres el que estem aconsellant a tothom, primer de tot, és documentar molt bé els danys, no? Abans de començar a reparar, començar a arreglar coses, documentar molt bé els danys, que serà el més important de cara a la futura reclamació, si és necessària.
0: Per tant, fer fotografies?
6: Fotografies, vídeos, i amb calma, i els que faci falta, perquè l'impuls, ja sabem que és recollir-ho tot i començar a arreglar-ho,
0: sí.
6: I a vegades pot ser un problema si no ho hem documentat bé abans. I el pas següent és posar-se en contacte amb la companyia d'assegurances. Per normativa hi ha 7 dies per fer-ho, dir que la gent ja hauria d'anar-ho fent. Si algunes persones passa dels 7 dies, no passa res, que ho comuniqui igualment. I a partir d'aquí la companyia comença la tramitació, que en aquest cas, la majoria dels casos es tramitaran a través del Consorcio de Compensación de Seguros, perquè es tracta d'un dany meteorològic extraordinari.
0: Doncs com podem saber si els danys estan coberts per la nostra assegurança i en quins casos intervé el consorci que deies?
6: Dependrà de la pòlissa de cada persona. La pòlissa determinarà realment quins danys estan coberts i quins no. La gent, en cas de dubtes, ens pot fer arribar la pòlissa i ens la mirarem. Si està cobert per la pòlissa, aleshores podrà actuar el consorcio. Si no està cobert per la pòlissa, el consorcio no actuarà. I serà la pròpia companyia qui ho derivarà cap al Consorci de Compensació de Seguros. Som conscients que en aquests moments la gent està esperant que els contacti aquest consorcio. Hi ha molts casos acumulats, estan trigant molt els pèrits en contactar i la gent, evidentment, doncs, té pressa per poder gestionar aquests sinistres, però ha de ser la pròpia companyia qui ho derivi, i en el cas de que la companyia ens digui, doncs, deriveu vosaltres directament al consorcio, no està de més, és bastant fàcil de fer, hi ha una pàgina web, un telèfon, i la gent pot comunicar directament al sinistre del consorci i agilitzar els passos.
0: I una cosa que em sembla interessant, perquè moltes vegades ho desconeixem, no? Quins drets tenen els consumidors quan pateixen talls de llum, d'internet o de telefonia en casos com els que estem vivint aquests dies?
6: Sí, clar, estem a part de les companyies d'assegurances, també hi ha altres reclamacions, per exemple, els talls de llum, que en aquest cas és una circumstància extraordinària, o sigui, la companyia no és responsable del tall, per tant, simplement, el temps que no haguem tingut aquest servei, doncs ens hauran de descomptar de la factura, no? Després, si he patit altres tipus de danys, doncs se m'han fet malbé aliments de la nevera, coses similars, aquí torna a entrar en joc altre cop la companyia d'assegurances. Si la pòlissa ho cobreix, doncs també ho podem reclamar.
0: I pel que deies, per insistir amb els tempos, doncs com més aviat ho fem, millor, no?
6: Sí.
0: Els primers dies especialment, eh?
6: Primer, aquests 7 dies són molt importants. És molt important amb 7 dies naturals haver-ho comunicat a la companyia. Insisteixo, si algú no ho ha comunicat en 7 dies, que ho comuniqui igualment i en principi se li tramitarà igualment. I de cara al consorci, que cobrirà en aquest cas tots els casos, entren per ordre. Tal com entra, serà el primer a tramitar-se. No van per ordre d'urgència, sinó per ordre d'entrada. Per tant, doncs, aquells que ho comuniquin primer o al consorci, doncs, en principi es començaran a tramitar abans.
0: Ara, escoltàvem, també fem un apunt perquè pràcticament totes les línies de Renfe estan suspeses, de Rodalies, vaja, suspeses a aquesta hora del matí. També podem explicar, Oriol, quins drets tenen els viatgers en casos de cancel·lació, per exemple, o retards de trens, però també de vols, d'autobusos o de transport marítim, arran, sobretot, de temporal.
6: Clar, arran del temporal passa una mica el que dèiem abans de la llum, que ser circumstàncies que no són en teoria responsabilitat de les companyies o de les empreses prestadores del servei, el que ens han de fer és la devolució del bitllet, d'aquell viatge que no hem pogut fer, però les compensacions i indemnitzacions en aquest cas són més complicades. En el tema de vols, per exemple, és el més complicat, no? Perquè si jo perdo un vol, la companyia m'ha d'oferir o bé la devolució dels diners o bé un transport alternatiu. I això haurà d'escollir el propi usuari, haurà de decidir si vol esperar-se a un altre vol un altre dia i que li canviïn el bitllet o bé que li tornin els diners i no viatjar. Ara, si jo estic fora de casa, també m'hauran d'oferir menjar, beguda, allotjament. Ara, la compensació per cancel·lació del vol, aquesta en principi no correspon perquè no és culpa de la companyia.
0: I també una altra derivada, què passa quan un esdeveniment o activitat prevista s'ha de cancel·lar per culpa d'un temporal?
6: La part fàcil és si es cancel·la, ens tornen els diners, aquí no hi ha problema. El problema és si no es cancel·la, no? És si el lloc on vaig es fa l'activitat però jo no hi puc arribar per les circumstàncies del temporal. Llavors aquí comença el problema. Sí. Aquí no està tan clar, aleshores. I aquí sí que doncs, tocarà fer reclamació i tocarà que hi participem des de Consum per intentar arribar a un acord amb l'empresa.
0: Que és a vegades una mica el que es fa feixuc, no?, tot aquest procés, i que la gent a vegades s'estira enrere a vegades per això, no?
6: Sí, realment la gent, quan se'l diu els tràmits, acostuma a tirar-se enrere, però bé, sempre els insistim que per això estem...
0: Bé, sí, per això estem aquí ara per parlant de l'oficina. Calma, volies afegir.
5: No, bàsicament que el servei de l'OMIC ja fa uns anys que el tenim aquí a Molins de Rei, i només volia donar una dada, que per exemple cada any fem un informe, i per exemple l'informe de l'any passat ens deia que el total de casos atesos l'any passat van ser 628, o sigui que no és poca cosa. El que sí que és veritat és que la setmana passada vam enviar doncs, per xarxes i vam doncs, una comunicació. Sí. Si deies petit danys per les inundacions, però evidentment no és un servei que haguem fet ara només perquè hem tingut les inundacions, hem tingut mal temps, sinó que...
0: Ho reforçàveu.
5: Exacte, ho reforçàveu perquè la gent sàpiga que també poden fer-ho en aquest cas de les inundacions. I realment, durant aquesta setmana han vingut 20 persones. Tenim 20 casos que han estat atesos per aquest fet. L'últim va ser ahir, tant telefònicament com presencialment, i bé, doncs ja s'estan tramitant, i bé, realment doncs és un servei que aquí a Molins de Rei funciona, es fa servir doncs per telefonia, per qualsevol mena d'incidència que les persones tinguin amb Consum. Ja fa molt temps que l'Oriol hi treballa, i simplement doncs volíem posar-lo més encara sobre la taula, de que serveix per més casos dels que moltes vegades ens podem pensar.
0: Exacte, més allà del temporal, que és ara específic. Oriol, quins són les consultes més habituals? Telefonia?
6: El sector estrella és l'electricitat.
0: Sector estrella, l'electricitat.
6: Sense cap tipus de dubte, és el sector estrella, bueno, estrella per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
6: No? I després, doncs, sí, la telefonia i serveis bancaris potser serien els més habituals.
0: Sí. Bé, recordem no sé si vols afegir alguna dada més, però recordem també les vies de contacte de l'oficina.
5: Sí, mireu, les vies de contacte és, ja ho he dit, presencialment. Es pot anar des de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia, el de dilluns a divendres. Hem de pensar que és la primera planta de l'edifici del molí, que ara s'entra, no és l'entrada ni de la biblioteca ni la que dona el molí, sinó una porta lateral que s'ha fet durant el... que dona el terraplè, per entendre'ns, i si no també per telèfon de 9:45 fins a les 3 de la tarda. Dic el telèfon?
0: Sí, home, sí? Per favor.
5: Mira, és el 93 680 0370, i si no també es pot enviar un correu electrònic a consum@molinsderei.cat.
0: Molt bé. Per tant, del que llegíem de la notícia, i per tant d'aquest temporal, unes 20 persones, 20. Dedueixo entre botigues i persones a títol individual.
5: Sí, sí. Tenim...
0: Que s'han adreçat especialment, eh?
5: Correcte.
0: L'altra qüestió deu ser, Oriol, no? Els tempos de com es resol tot això, no? Que potser va, no sé si a mitjà o llarg termini habitualment.
6: Sí, però de moment són consultes. De moment sí. són consultes que han arribat i clar, que hem anat registrant per fer un seguiment, però de moment no s'ha obert encara cap tramitació d'expedient, doncs, perquè se'ls ha explicat els passos primers que han de fer amb la companyia d'assegurances. Mm-hmm. En principi se'ls ha derivat al consorci i l'agència simplement el que vol és informació, és
0: clar.
6: Saber quins terminis té, quant de temps ha d'esperar i mira, com funciona el procediment. A partir d'aquí, si les companyies doncs, no tenen les reclamacions, els sinistres, és quan ens tocarà a nosaltres actuar. De moment encara no hem obert cap expedient.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs així estan les coses. En tot cas, el temporal fort ja fa 7 dies que va fort del dia Sant Miquel, no? Que ja fa 7 dies, però si algú ha patit danys també aquest cap de setmana, encara estem dins els tempos d'aquests 7 dies.
5: Sí, sí. Bueno, d'aquests 20 casos, 3 van aparèixer dilluns. O sigui que sí.
0: Bé, al límit, però bé.
5: Sí, sí, sí. Vull dir, i encara en poden sortir. Jo només volia donar una dada i que ens ha sortit d'aquest informe que es va fer, que és l'import de rescabalament, és a dir, el que s'ha pogut quantificar en casos que es van resoldre l'any passat van ser gairebé uns 11.000 euros. O sigui que realment el servei funciona i hi ha gent que sí que rep aquests diners de les compensacions. L'únic que passa és això, que s'ha de vigilar molt amb les assegurances. Suposo que tots tenim una assegurança a casa que l'hem signat potser fa 20-25 anys i l'anem pagant i no hem llegit mai massa què diu, què ens protegeix, i doncs, sí que he vist doncs, que estan canviant algunes coses vingudes doncs, per la meteorologia o
0: sí,
5: pel que sigui.
0: I que cada cop són més habituals.
5: Exacte, potser ens les hauríem de llegir, potser ens les hauríem d'actualitzar, i bàsicament és un tema d'autoprotecció. És un tema doncs, que he vist, les persones hem de fer un esforç per intentar protegir-nos més enllà doncs, del que les institucions doncs, puguem posar sobre la taula. És un tema important perquè hi ha un punt que per molt que vulguem, si no tenim una assegurança que reculli segons quines coses, a poca cosa després es pot fer.
0: Aquesta reunió urgent que demanen els comerciants, Carme, aprofito que com a representant de l'Ajuntament heu pogut parlar amb ells, ja està prevista doncs, en algun moment aquesta reunió?
5: Si ha parlat aviat. A nivell individual amb la majoria d'ells i sé que s'està fent, el que passa que clar, organitzar-la també aquests dies s'ha fet un esforç molt gran a Molins de Rei i vull aprofitar per donar les gràcies a tots els equips de Molins de Rei que han estat treballant-hi des d'àmbits molt diferents, però que s'hi ha posat moltes ganes i moltes hores doncs, perquè la població, perquè Molins de Rei patís el menys possible els efectes d'aquests estralls de l'aigua, i realment ara ja, veiem si estan una mica sentats, el temps no ens torna a fer una alarma, ahir la vespre n'hi va haver una altra, o sigui que és un estat d'alarma continu que de vegades paralitza altres procediments, però que sí que evidentment està sobre la taula i faltaria més, vull dir, estem sempre en contacte amb inclús amb l'associació de venedors del mercat, de l'associació de venedors de Molins de Rei, i intentarem aviam el més ràpid possible posar aquesta reunió i tirar-ho evidentment tot endavant.
0: Molt bé, Oriol, alguna cosa més que vulguis afegir?
6: No, simplement recordar això, que estem a disposició de ciutadania per qualsevol tipus de reclamacions, no només quan passa una cosa així, sinó que qualsevol conflicte amb qualsevol empresa, doncs ja saben on dirigir-se.
0: Correcte. A la primera planta de l'edifici del Molí trobareu l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Moltes gràcies, Oriol Santamaria,
6: a vosaltres,
0: tècnic de consum, i la regidora de consum, la Carme Madurell. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, fins la propera. Una pausa i tornem de seguida.

0: Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
7: Continuem, passa un minut de 3:15, hem de seguir amb el contingut habitual, en aquest cas dels dimecres, a la primera hora del programa. Per tant, saludem a la periodista resident a Madrid des de fa un temps, la companya Laura Herrero Mas, per La Punt del Dia. Hola, Laura, bon dia.
8: Bon dia i bona hora a totes i tots. I bon dimecres, com sempre. Per alguns, un dimecres bastant diferent al dels últims 9 anys després de la decisió d'ahir del Tribunal Constitucional que vam conèixer, que instava el Tribunal Suprem a aplicar la llei d'amnistia al delicte de malversació. Recordem, el Suprem sempre havia estat bastant reticent, però aquest delicte de malversació és pel qual l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no podia tornar a Espanya. El Suprem no ha trigat en aixecar la seva ordre de detenció, així que podrà tornar, també ho podran fer els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. 9 anys després. 9 anys després de marxar de Catalunya, Carles Puigdemont, en un maleter, ara podrà tornar al camí judicial, està obert. Però a quina Catalunya torna Puigdemont? Perquè aquella Catalunya que va deixar l'octubre del 2017 ja no existeix. Una Catalunya que estava immersa en un conflicte polític de l'independentisme, el referèndum, l'ADUI, l'article 155, la presó, l'exili, la política catalana girava només entorn a una qüestió. Independència sí o independència no? Una qüestió que ara mateix no centra per res del món el debat polític, ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. Tampoc n'hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya com si la hi havia el 2017. El debat i el focus estan posats en l'habitatge i en la immigració. Això sí, el pes més gran de l'independentisme està al Congrés dels Diputats perquè han condicionat la investidura de Pedro Sánchez i també la legislatura. De fet, condicionen totes aquestes polítiques de l'habitatge, de la immigració i en el cas de l'habitatge, fins al punt, en el cas de Junts, que s'han hagut d'avançar les eleccions generals pel seu no als decrets Mari Carmen. Però això és un altre tema. El tema és que Puigdemont ara torna, i tornarà com una figura simbòlica, però ho farà un escenari polític que ha canviat profundament, que no hi ha cap unió ni comunió entre el moviment independentista i amb l'aparició d'una aliança catalana disparada i disposar a fer ombra del seu partit, a Junts per Catalunya. Puigdemont pot tornar a Catalunya, però no pot tornar enrere al temps, no torna al Palau de la Generalitat, ni veurà una societat on només li preocupa votar. Torno a Catalunya, que ha viscut 9 anys de canvis polítics, socials i generacionals. Així que la seva tornada és el final d'un capítol. Després de 9 anys, Puigdemont pot tornar, però, insisteixo, la Catalunya que el rebrà és una altra. I ara caldrà veure si ell és capaç d'entendre aquest canvi, com va passar amb Junqueras i els exconsellers quan van sortir de la presó. Els va costar assumir que els diguessin botiflers i assumir també que cada vegada el moviment independentista anava més per lliure i no anava unit. Veurem també si el retorn de Carles Puigdemont, que s'esperarà a que li apliquin la llei d'amnistia per tornar, afecta d'alguna manera a l'horitzó electoral que ens va convocar Pedro Sánchez dilluns pel proper diumenge 29 de novembre. Ho veurem i ho explicarem i ho comentarem. Mentrestant, que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.
7: Gràcies, Laura. Una abraçada ben forta. 10 minuts i les 9 del matí. Sant Tornem-hi, al Santoral, amb el Jesús Cardona. Hola, Jesús, bon dia.
9: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui, dimecres 7 d'octubre, tenim diferents sants, com Sant August de Bourges, Sant Bacus de Betsaloe, Santa Justina a Pàdua, Sant Marcel de Capua i Sant Sergi. Però la festa més lluent i coneguda del dia d'avui és la Mare de Déu del Roser. Al nostre país hi ha una bona tradició de rajoles, d'aquelles rajoles amb una frase que hom sol posar a l'entrada o un lloc visible de la casa. I una d'aquestes rajoles que he vist a diferents llocs diu: Verge Santa del Roser, feu que en aquesta casa no n'hi hagi ni poc ni massa, sols el just per viure bé. La tradició de la rajola catalana és un element clau de la història, de l'art popular, de les aficions i de les devocions catalanes. Són peces quadrades d'uns 13 centímetres quadrats, que són molt populars, a part de les que hem dit. Hi ha rajoles que diuen aquí viu un ciclista, aquí viu un del Barça, a part de les rajoles d'oficis. A Esplugues de Llobregat hi ha el Museu de la Rajoleta, que és l'antiga fàbrica de ceràmica Pujol i Baucis. Destaquem que arquitectes com Gaudí, Gallissà, Puig i Cadafalch, Domènec i Montaner nodriren les seves obres arquitectòniques d'elements ceràmics elaborats a aquesta fàbrica d'Esplugues. Actualment, la Rajoleta és un museu permanent i una mostra més del passat industrial esplendorós del Baix Llobregat. La patrona d'avui és molt escaient, doncs la Mare de Déu del Roser és la patrona de la Unitat Militar d'Emergències i, malauradament, aquests dies hem tingut diverses oportunitats d'invocar-la. La història de la Mare de Déu del Roser té les seves arrels en la devoció que va sorgir després de l'aparició de la Mare de Déu a Sant Domènec de Guzmán el 1212. Segons la tradició, la Verge li va entregar el rosari com una poderosa eina espiritual per a la conversió de les ànimes, un mètode de meditació i una manera de popularitzar els diferents moments de la vida de Crist. Molt bon dia i moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, Jesús, que vagi molt bé. Ens queden 7 minuts per arribar a les 9. Fem un repàs a la programació de la Ràdio Nostra quan acabi el Bon Dia i Bona Hora. Això seran les 12 del migdia. Podreu escoltar La Tapa Reina, la remissió del programa de ciclisme d'aquesta casa, fins a la 1. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 2:15, Col·lectius en Xarxa. De 2 a 3 tenim les notícies en xarxa, ja havent restablert també la connexió oportuna amb la xarxa. Podeu escoltar, doncs, les notícies. La migdiada, de 3 a 4, i aquesta tarda, de 3 a 5, en aquest cas, els dimecres, i aquesta tarda tenim el Fora Clitxés amb l'Arlet i la Neus, l'Arlet Valls i la Neus Pérez, de 5 a 6 de la tarda. Serenó, amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, de 6 a 7. Obrint camins de 7 a 8, li tocava a l'Anna Ribas, crec que haurem de fer una remissió avui. A les 8, Generació Xica amb el Toni Ramoneda. A les 9, els Joves en Antena, amb el Conrad i la Lia. Avui recuperem també tota la programació que va quedar modificada la setmana passada per la retransmissió dels plens que us vam oferir des del consistori. A les 10 tenim el Quan comença la nit amb la Fermina Recio. I a les 11, la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora. completarem la programació a mitjanit amb la remissió del Jazz Club de nit fins la 1 de la matinada, que connectarem amb ICAT FM fins demà a les 7 del matí, que tornem amb la tenora del Pere Païssa. Continuem, 6 minuts i les 9 del matí. Anem a fer un repàs breu a la programació televisiva, Roger.
3: Doncs comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió. A les 10 de la nit, La Roca, el canal Hollywood de Michael Bay, amb Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris i altres, com David Morse. Una pel·lícula d'acció del 96, americana, que dura 2 hores i quart, ja sabeu, uns exmilitars que doncs segresten la presó d'Alcatraz i amenacen amb llançar míssils contra la bahia de San Francisco. Tenim també a 3:15, Bimat, Esta abuela es un peligro, la segona part de John Whitesell, a Martin Lawrence i Elton LeBlanc, una comèdia de l'any 2006 americana que dura 1 hora i 40. Tenim també a 3:45, 12:33, Escape Room, la pel·lícula, ara que s'estrena, no sé si és la segona o la tercera part d'Escape Room, doncs fan la pel·lícula original al 33, Director Claramunt amb Joel Joan, Paula Vives i Ivan Massaguer, pel·lícula catalana del 2021, una comèdia que dura 2 hores. Seguim a les 11, Factoria de ficció amb Fall, de Scott Mann amb Grace Fulton i Virginia Garner, pel·lícula de suspens del 2022 americana que dura 2 hores, i acabem a les 11 també a 4 amb Red de traïció de Jesse B. Johnson amb Aaron Eckhart i Olga Kurylenko. És una pel·lícula d'acció que dura 1 hora i 40, és americana i és del 2024. I amb aquest minut que ens queda repassarem que avui tenim com a programes a Televisió de Catalunya el Soc i Seré, el concurs avui, que els concursants es divideixen en dos equips de 20 persones amb noms molt festius, Gresca i Xerinola, que s'han d'enfrontar a dos nous reptes en què la coordinació i el domini de la llengua catalana són fonamentals. Al final del programa quedaran 20 aspirants i dos dels eliminats rebran la desitjada segona oportunitat. També tenim la Renaixença, que dedica el capítol als porticons. Serà a les 10 al 33 i a les 11. A Antena 3, La Mesa, que analitza l'actualitat i comenta les qüestions que marquen l'agenda del dia des de diferents perspectives. Avui l'intenció se centra en l'avançament electoral i aborda les claus de la decisió de convocar les eleccions el 29 de novembre. A les 11, a Antena 3. I amb això acabem, Oriol.
7: Molt bé, fantàstic. Doncs ens queden 3 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural. Avui parlem de sèries amb la Sílvia de Pares. Sílvia, bon dia.
10: Hola, hola. Aquesta setmana us porto la sèrie Se tiene que morir mucha gente, a Movistar Plus. Una minissèrie de 6 capítols que retrata amb humor negre i sense cap...

0: Bàrbara farà que tot esclati.
1: Escoltem el tràiler.
2: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
3: Claro.
4: ¡Hola!
5: ¡Hola!
4: ¡Hola! ¡Qué ilusión!
6: ¿De qué os conocéis?
7: El cole, de toda la vida.
8: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
9: Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
10: Está ahí.
11: Que no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
12: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
13: ¡Un aplauso para Bárbara!
12: Igual valgo para esto.
14: ¡Danos las putas pastillas!
15: ¿Te ha acosado alguna vez?
12: No.
15: Normal.
12: En plan de que no soy acosable.
16: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
17: ¿Quién es esa, Gordi?
18: ¡Joder!
19: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
20: Que estés mal me hace sentir mejor.
21: Yo creo que es que eso es la vida.
22: ¿Y qué hago?
21: Pues te jodes.
23: La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
24: Estoy completamente loca. ¡Fuera del coche!
25: ¡Loca!
24: ¡Estoy loca! ¡Fuera! ¡Va!
21: ¿Y tú qué vas a hacer?
26: Yo voy a ver si me puedo hacer una colonoscopia ahora.
21: Planazo.
26: Sí, está bastante bien.
0: Està basada en la novel·la de la còmica Victòria Martín amb aquell punt àcid i autèntic tan característic de l'autora. De fet, la història ve de lluny. Martín va intentar vendre-la com una sèrie el 2017, però no ho va aconseguir i la va convertir en un llibre bestseller el 2022 i finalment, ara sí, ha tornat a la pantalla. Un apunt curiós sobre el repartiment és la nena petita de la sèrie. Es diu Sofia Otero, que amb 9 anys va guanyar l'Os de Plata a la millor interpretació protagonista al Festival de Berlín, convertint-se en la primera persona més jove de la història a rebre aquest guardó. Podríem dir que la sèrie s'allunya de la comèdia amable i s'acosta més a un retrat generacional, incòmode, d'aquells que et fan riure i alhora et remouen per dins. No busca el consens fàcil ni donar respostes, simplement mostra el caos amb ironia i deixa que la vida continuï. La crítica l'ha rebut molt bé, té una nota mitjana de 7 a Film Affinity i ha estat nominada com a millor sèrie al Festival Internacional de Sèries de Cannes del 2026. Com a curiositat, la cançó principal és No quiero más canciones tristes, d'Amaral, i fins i tot fa un cameo a la sèrie. La primera temporada són 6 capítols d'uns 30 minuts, ideals per enganxar-t'hi en una tarda. I la segona temporada, doncs, està confirmada i ja la veurem que arribarà al 2027. Ja ho sabeu, Se tiene que morir mucha gente a Movistar Plus és la recomanació de la setmana.
1: Molt bé, Sílvia, moltes gràcies. Les notícies de les 9, ara tornem.
27: Són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen hores d'ara la circulació. Una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat. A banda, una avaria també deixa un carril tallat, en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami, Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat, de fet, fa uns minuts en compareixença, quina és la previsió per al dia d'avui.
28: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i, per tant, doncs, avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
27: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i a conseqüència la plantada dels maquinistes de Renfe, que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
29: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
27: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. i l'expresident de la

0: Generalitat Carles Puigdemont és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Aquesta tarda hi ha un acte a la Federació Obrera sobre el moviment Maqui, la resistència armada al franquisme. Primer s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars, i es farà una visita guiada de l'exposició a les 6, i després a les 7 es durà a terme una taula rodona amb testimonis personals que parlaran dels maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista Begoña Floria coordinarà i conduirà l'acte, intervindrà en Josep Calvet, el Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis a Catalunya, Laura Mas, neta i filla de maqui i passador, i Carles Martínez, el molinenc, que és historiador, professor ja jubilat i membre de l'Associació Obrera. Ell parlarà de les accions llibertàries a Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, la taula rodona a la Federació Obrera, un acte obert a tothom. També avui, a les 8 del vespre, comença una nova temporada del cicle Clàssica a Molins, en aquest cas amb Albert Guinovart, compositor, intèrpret, pianista, ha creat molts musicals, però també té una àmplia obra musical que interpretarà avui a les 8 del vespre a la Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. El dijous actua la Coral de Gospel, no va poder actuar pel temps, i aquest dijous a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, actuació de la Coral a motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquest és el mes de la gent gran i activitats durant tot el mes adreçades a la gent gran de la vila. I també demà dijous el SEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van fer el cim de l'Everest. Va ser l'any 1985 quan 3 alpinistes catalans van arribar a l'Everest: Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que van aconseguir desplegar la bandera catalana al cim més alt del món. Doncs el documental el podreu veure aquest dijous a les 8 del vespre, local del SEM, i l'entrada és gratuïta. I també demà a la tarda hi ha un taller que es diu Cuina de les Emocions al Mercat Municipal, un taller per descobrir com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I aquest taller es fa demà dijous. Avui encara estan obertes les inscripcions al web molinsderrei.site/mercatmunicipal. El taller es fa demà a 6:45 de la tarda al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dimecres, la farmàcia cobra fins a les 10 de la nit. És l'Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairos, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
6: Ràdio Molins de Rei.
7: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
8: Hola, bon dia. Doncs comencem el mes d'octubre, comencem la cançó del dia d'avui, dia 7 d'octubre, amb la banda catalana, una de les bandes més potents, més punteres, més innovadores i més populars de l'última dècada, tot i que ja en fa 16 que van arrencar la seva carrera. Estem parlant de Oques Grasses, una banda que avui comença una tanda de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, és a dir, 55.000 persones multiplicades per 4. Ja d'entrada, això és una data, un esdeveniment, una xifra històrica en un grup que canti en llengua catalana. Mai ningú ha sigut capaç d'omplir l'Estadi Olímpic 4 vegades, però és que el mateix Bruce Springsteen l'ha omplert 2 vegades, o els mateixos Coldplay van fer 4 actuacions, si no m'equivoco, al Camp Nou. Per tant, estem parlant d'una xifra de no només un grup de llengua catalana, sinó un grup de música, un esdeveniment musical capaç d'omplir 4 vegades un estadi. Més enllà de xifres, està clar que Oques Grasses sempre ha anat un pas per davant a nivell musical, a nivell de producció i a nivell de composicions. Ja ha deixat ja grans himnes per la història, himnes que transcendiran més enllà del grup i que formaran part de la història de la música popular catalana i de la música en general. Us deixo, no sé, és que me n'agraden moltes, però aquesta la trobo molt interessant perquè en el moment en què va sortir, en el moment en què va explotar, vaig pensar, uau, això és una producció a uns nivells mai vistos. Es diu Vull petar-ho i us deixo amb Oques Grasses. Moltes gràcies, que tingueu un bon mes d'octubre.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 7 d'octubre de 2026 la compartim amb el Jordi Turró. Hola, Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Antonio Bonilla, ben retrobat també.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ricard García, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia al micro 7 pel Ricard. I també telemàticament la Samar Elansari. Què tal, Samar? Bon dia.
4: Molt bon dia, Oriol.
0: Molt bon dia. A l'espera de rebre el Toni Ramoneda, que el tenim atrapat a l'autopista. Ell que ve de Granollers, una de les ciutats més afectades també per el temporal, si no vaig errat, del dilluns, concretament. El Vallès Oriental va patir, doncs, fort aquest temporal que ens està, doncs, acompanyant aquests dies. A propòsit d'això, Samar, que llegíem també abans l'article que has fet, els comerços de la plaça del Palau i el carrer de Baix reclamen mesures farts de les reiterades inundacions. El podeu llegir perfectament, però et volia preguntar també, t'has anat a molts d'aquests comerços, quina era la sensació, els ànims, diguem, que has percebut d'aquests comerciants, d'aquests botiguers a l'hora de fer a l'article?
4: Doncs en general, és a dir, és que és un tema molt recurrent.
0: Sí.
4: No és el primer cop que faig un article similar sobre el tema de les inundacions dels comerciants, i al final sí que és veritat que ara, amb aquesta tardor que estem vivint, que és un és alert rere un és alert perquè les pluges realment són molt torrencials, doncs, clar, és el que deia, nosaltres en el moment en el que sabem que venen pluges torrencials i que caurà molta quantitat en molt poc temps, tremolem. Llavors, clar, ells el que diuen és que volen, dintre del que poden fer, el que fan és protegir-se. Com es protegeixen? Es posen fusta als voltants de les portes dels locals, tanquen persianes, és a dir, fan tot el possible perquè no els entri l'aigua, però clar, igualment els hi entra. Llavors el que reclamen, per una banda, el que reclamen és que es faci alguna cosa, sobretot amb el tema de la plaça del Palau, perquè no filtra, té molts problemes de filtració, és a dir, és una plaça que al final queda com una bassa cada cop que plou molt, perquè li arriba tota l'aigua del Verdaguer, i el problema és que el terraplè està una mica més alt. Llavors l'aigua no baixa cap al terraplè i es queda acumulada en tota aquella zona. I després, sobretot també, el que em van comentar és que tenien molts problemes amb el tema de l'assegurança, perquè les assegurances, per norma general, no cobreixen danys per fenòmens meteorològics extrems.
0: Uh-huh.
4: Llavors, clar, aquí era el que deien ells, no? Que encara amb l'administració, encara que no s'hagi fet aquest pou d'infiltració que cal a la plaça del Palau, sí que és veritat que es pot parlar i poden buscar potser subvencions, poden buscar arribar a alguna mesura, poden buscar algun tipus de mètode de protecció, poden buscar, encara que siguin doncs, potser solucions o mesures per evitar la situació a curt termini, però alguna cosa poden fer. El problema està en que, clar, el que deien ells, nosaltres si ens cau una aigua d'aquestes dimensions potser no podem obrir. Nosaltres hem, per exemple, els de la Volta m'explicaven que havien estat 2 dies tancats, o els del Pebre Negre em van dir que, bueno, que van haver d'obrir perquè no els hi quedava altre remei, encara que tenien la botiga, doncs, tot pel mig, perquè tenien molta roba que els hi havia quedat precisament mullada, perquè els hi havia entrat l'aigua i no la podien tenir al magatzem, perquè el magatzem el tenien inundat. Llavors, doncs és, va una mica sobretot per aquí. Sí que és veritat que demanen doncs, aquestes millores del clavegueram perquè és una por recurrent que tenen cada cop que plou, però també aquesta altra banda, no? Una miqueta més de protecció davant les assegurances, perquè tenir una assegurança, recordem que és obligatori, però que a l'hora de la veritat, quan els hi passen aquestes coses, doncs l'assegurança els deriva directament al consorci i aquí no passa res. Llavors, bueno, estan una mica en aquest punt. Estan cansats, però bueno, afrontant-lo de la millor manera possible.
0: Uh-huh. Aquests són els ànims i les sensacions d'alguns dels botiguers al voltant d'aquesta qüestió. Sobretot va afectar la setmana passada, el dia de Sant Miquel, en aquest cas, aquesta pluja, uns 60 litres per metre quadrat que van caure en 40 minuts. Alguna reflexió que hi vulgueu posar ja d'entrada? Els dos senyors de les llibretes que venen aquí, el Ricard i l'Antonio, sempre amb la llibreta. I el Jordi, evidentment. Aviam, Ricard.
1: Bé, jo, bueno, jo en principi, el primer que em surt al cap és que potser el Palau el que hauríem de fer ja és plantejar-nos veritablement, perquè el problema és de difícil solució, és posar una bassa directament amb barquetes i coses d'aquestes, que potser seria de més benefici i gaudiment per part dels molinencs. Vull dir que...
0: Tipo...
1: Puigcerdà.
0: No sé. Puigcerdà, eh?
1: Sí, exacte. No ho crec, però veritablement és un problema. Jo no tinc cap dubte de que s'intenta buscar solucions cada vegada, però a vegades la natura passa per sobre nostra, no? Vull dir que bon dia. Per tant, no ho sé. El que volia comentar a nivell d'incidència, que això no s'ha mencionat molt, que això va passar tot just dimecres, quan vam acabar la tertúlia,
0: sí.
1: És que, clar, ha patit moltíssimes botigues i tot, que és terrible, però també entitats. Nosaltres els...
0: Ah, és veritat. És veritat,
1: exacte.
0: Associació Molins de Jocs.
1: Molins de Jocs, el MIP, el que quedava del MIP allà baix...
0: Sí, Avinguda València.
1: Exacte, l'Espai Jove, que l'Ajuntament cedeix a una sèrie d'entitats, entre elles nosaltres, MIP, els Dimonis, i més entitats, els baixos, que són molt baixos,
0: sí.
1: Es van inundar fins a 80 centímetres d'aigua, i bé, els pobres dimonis tenen a la planta de dalt tota la roba posada allà, més si s'aixuga, hi ha molta roba que no la podran salvar, nosaltres hem perdut 80 jocs, però penseu que la força de l'aigua va tirar davall una nevera grossa, vull dir que va ser molt bèstia, i bé, l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla per intentar solucionar-ho. De moment nosaltres, per exemple, hem posat tots els jocs cap a dalt, a la sala de jocs, i veiem com ho solucionem, però va ser bastant dantesc.
0: Sí, és que al principi em pensava que vosaltres estàveu a dalt, al primer pis, i com ha arribat l'aigua aquí, no, són els baixos...
1: Sí, sí, el problema és que no va ser no va ser la pluja, va ser que es va trencar una canonada, de l'edifici, i era una canonada fecal, d'aigua fecal. Per tant, figureu-vos, vull dir...
0: Sí.
1: És perillós.
0: Déu-n'hi-do. Antonio.
2: Poca cosa més a dir, vull dir que el que és el canvi climàtic és un fet que encara no entenc que hi hagi gent que ho pugui dir que no existeix, i que cada vegada penso jo que, segons diuen els experts, que veurem casos més així, no? A Molins van caure 60-70 litres per metre quadrat, però el dissabte a Granollers van caure 300, vull dir que 290 o una cosa així, gairebé.
0: Bon dia, bon dia. Toni Ramoneda, primer de tot, està bé, el Toni?
3: Sí.
0: Bon dia, bona nevada, que ve de Granollers, ho hem explicat.
3: Ja que ho dius, no, van ser 200...
0: I això el dilluns, no?
3: No, van ser 250 la matinada de dissabte i diumenge,
0: sí?
3: I 110 més el matí de dilluns, amb tot xop.
0: Bé,
3: amb el
0: qual,
3: I d'aquests 250 dissabte van ser 60 i pico en menys de mitja hora.
0: Sí.
3: Va ser el problema.
2: Exacte, vull dir que en aquest sentit això és algo que cada vegada, cada any, veurem més sovint, no? Aleshores, clar, trobar una solució, en aquest cas concentració absoluta, Molins de Rei, no és un cas fàcil de solucionar amb el centre de Vila, perquè haurien d'aixecar-ho tot i tornar-ho a fer de nou, i això és inviable d'alguna manera, no? Vull dir que no veig, això són els tècnics que haurien de decidir, jo no tinc la capacitat tècnica per dir quina seria la solució més adient, però evidentment al final és posar sacs com que han posat per intentar que l'aigua no entri dintre la botiga, no? Posar un esglaó, no ho sé exactament quina seria, però estaria bé que d'alguna manera algun tècnic de l'Ajuntament pugui donar una ajuda en aquest sentit als botiguers de sobretot del centre Vila, que puguin accedir i que puguin fer coses que evitin això. No?
0: Jordi.
5: Sí, no. La setmana passada jo vaig comentar el llaç a la revista, es va fer un estudi.
0: Sí.
5: I
0: fa anys.
5: Sí. I el problema dels nostres tècnics assenyalava que l'aigua que baixava per Verdaguer es desviava, després la van desviar cap a davant de l'Ajuntament,
0: sí.
5: I per connectar amb el gran connector, el d'aigües blanques i aigües negres, ho van fer amb galadera recta. Això vol dir que quan venia molta aigua no girava suficientment, sinó que ho feia saltar tot, feia saltar les tapadores d'això. Això és difícil d'arreglar, com ha dit l'Antonio.
0: Sí.
5: Però...
0: S'han fet alguns arranjaments.
5: si seguim amb aquesta inèrcia de pluges,
0: sí, correcte,
5: alguna cosa s'haurà de fer.
0: I ara, Samar, bàsicament, l'Ajuntament el que posa ja sobre la taula, que ha trigat forces mesos per diverses complicacions, és la licitació del pla de clavegueram, que ha de ser doncs, el marc teòric on aplica doncs, aquestes mesures, no?
4: Correcte. Correcte, és a dir, l'Ajuntament fins ara sí que és veritat que el que havia estat fent com petites actuacions per millorar tot el tema del clavegueram. Havien estat doncs, netejant abornals, havien fet alguna actuació aquest estiu al voltant del carrer de Verdaguer i la plaça de l'Ajuntament, però ara el que sí que s'està fent, per fi, després de que va ser aprovat l'any 2009 al ple municipal, és la redacció, que ara mateix ja està licitada, del pla de clavegueram, que al final és el que comentes, que serà el full de ruta que realment marcarà doncs, quines seran les actuacions prioritàries, quines no, i què és el que s'ha de fer per evitar doncs, totes aquestes inundacions en aquests carrers.
0: Toni, bon dia de nou.
3: Sí, bon dia.
0: Més enllà de Molins de Rei, escolta, Granollers, tu et va afectar d'alguna manera directa o no?
3: A casa, per sort, no. Bé, amb una instal·lació elèctrica de fora que ha quedat...
0: mal menor, diguem.
3: Sí, bé, és igual. A algun veí sí que li ha entrat aigua a casa i força per...
0: Sí.
3: Perquè sí, per les portes o perquè no tancaven prou bé o el que sigui, i sí que el que ja ha vist tothom per la tele, no? Doncs hi ha zones precisament on hi va haver aquelles imatges que es veuen amb els cotxes surant, que és un pont per sota la via,
0: sí.
3: Precisament al ser per sota la via, el pont baixa sobre el nivell de la resta de la via, i per tant allò és un...
0: Sí.
3: És una bassa.
1: Això on comença la ronda, oi, em sembla?
3: És la ronda sud, sí, sí. I és on agafa tot el trànsit que ve des del Maresme, de la C60, i és la part sud de la ciutat. Allà hi va haver... abans deia les xifres, aquests 248 litres, em sembla que van ser el diumenge, i 110 el dilluns. Els de diumenge no van fer més mal, perquè això va passar doncs, de 4 a 5 fins a les 7 del matí, més o menys, va ser el moment que aquella aigua... allò va ser una animalada d'aigua, però va ser amb una matinada en la que ja havien avisat que la gent no sortís, i en un festiu. Si allò hagués passat doncs un dia laborable a les 5 de la tarda, hagués sigut molt, molt pitjor en quant a mobilitat. De fet, això és el que dèiem diumenge, i l'endemà mateix, a les 9 del matí, o a quarts de 8, que és quan va començar la tromba d'aigua forta, és quan la gent s'estava desplaçant cap a la feina. Jo vaig haver de sortir un moment a quarts de 9, i aquest moment, per fer doncs, 2 quilòmetres, vaig estar més d'una hora al cotxe. Perquè, evidentment, es va col·lapsar tot, perquè és una hora en la que ja hi havia molta gent. En la que, a més, si bé la dissabte i la d'ahir i tot això, doncs hem tingut aquest SES Alert, la del dilluns la vam veure venir i ningú va avisar. No dic que... és que no ens han avisat, la seva responsabilitat és avisar. No, si avisen, doncs gràcies. Si no, doncs, escolta'm, portem una vida que no ens ha avisat ningú de que plouria. Però aquesta, la gent es va trobar doncs, que anava a la feina, que anava a deixar els nens a escola, i era l'hora, una hora on hi ha de normal, hi ha molt de trànsit. Doncs com a sobre, una de les vies principals que era absolutament inservible i plena de fang, i doncs, bueno, de fet, hi ha moltes vies encara, molts carrers plens de fang, plens de pedres, ha fet mal. Bé, el que passa que és això, és el que estava dient l'Antonio, si no ho voleu veure, no ho veieu, però el canvi climàtic el tenim aquí. Això, per què ha passat? Perquè portem un estiu i dient, ostres, està fent més calor que mai. Doncs aquesta calor més que mai és el que està escalfant 2-3 graus de més al Mediterrani, que normalment no estava a aquestes temperatures. Aquests 2-3 graus fa que l'aigua s'evapori i pugi, i aquesta aigua que està a dalt, una hora o altra cau. I com cau? Doncs d'aquesta manera. Tot això, si voleu, diem que el canvi climàtic no funciona, igual que el del Covid era una enganyifa. Tot voleu, diem el que vulgueu, però ara teniu els resultats. Ho vam tenir amb el Covid, els que anàveu dient que no, doncs escolta'm, no sé quants milers de morts i milions de morts a tot el món. Si ho voleu, aneu dient que no. Canvi climàtic, no, això és una enganyifa. Molt bé, doncs aquí ho teniu. Aquestes coses passen. I com que seguirà passant, que deia el Jordi, això és possible que torni a passar? Sí, segurament tornarà a ploure. No dic aquest any, dic en general. I per desgràcia, les pluges seran més així que com eren abans. Ja ho deia allò de...
0: Raimon, no?
3: Raimon, no? Del meu país,
0: la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa.
3: Plou massa, exacte. Massa i de cop, que és el problema.
0: Per cert, que el servei de Rodalies també m'ha explicat que no funciona aquest matí amb normalitat.
3: Però clar, això ja no és notícia.
0: No, però que molts maquinistes es neguen a circular després de les afectacions que han generat els temporals, eh? Per tant, la majoria de línies no tenien cap servei en aquests moments.
2: Un cap de setmana s'han activat, crec, si no recordo malament, entre 3 i 4 alertes.
0: Sí.
2: Vull dir que d'alguna manera...
3: A Granollers hem tingut 3-4 diàries.
0: Diàries, eh?
3: Diàries.
2: Però el que em refereixo que és una novetat, des d'un punt de vista que d'alguna manera que ens ajuda a dir, ep, cuidado, no hem de sortir de casa, no? Vull dir que després tu pots fer el que vulguis.
0: Sou a temps a llegir-ho o poseu el d'acord també per parar el so i de seguida se'n va el text?
3: Bé, amb l'experiència ara ja me la llegeixo i després paro, perquè, perquè no, és que tu t'envien un SMS, sí. un amic t'envia un SMS o jo què sé, la publicitat t'arriba, te'l llegeixes o simplement el pares i després el recuperes. El Zest Alert, que això també és una cosa que hauríem de mirar, s'haurien de fer mirar, no queden.
0: No. Correcte.
3: Aleshores, clar...
2: A mi sí em queda.
0: Sí? Perquè tu ets una altra categoria.
2: No. Que, com ja, jo paro el soroll, que és horrible, sí. El soroll. Alerta els sorolls, sense cap mena dubtes, eh? Però a mi després jo em queda una d'allò com l'SMS aquest i jo després tinc temps de poder llegir.
3: A mi em desapareix. Et dones el d'acord i s'acaba.
5: Sí, a mi també desapareix. Sí.
3: Clar, aleshores dius, hòstia, és que paro perquè el soroll...
2: Jo no dono d'acord, jo paro el soroll i després m'ho llegeixo amb més tranquil·litat perquè si no és impossible.
3: Jo no puc. Jo ara em mires el telèfon, no tinc cap més alerta, no queda res. Jo potser no. Des de dissabte n'he llegit...
2: Jo paro el soroll, ho miro al moment.
3: Però després no queda.
2: No,
3: ni quan para. En el moment que li dono el d'acord i freno el soroll, se'm desapareix el d'això i no sé si m'estava dient queda't a casa o puja a llocs alts o no sé què em diu. Per tant, què faig ara? Aguantar estoicament com puc tota aquella sorollada i llegir el més ràpid que puc i després parar-lo. Però això jo, vaja, jo no he vist ni... No dic que no, eh? Però jo no he vist a ningú que li quedi. A tothom li marxa.
6: El que passa és que amb aquest món i aquesta societat que tenim tanta necessitat sempre de demonitzar i de buscar els bocs expiatoris...
0: Sí.
6: Hem d'anar molt en compte. Això dels SLRs aquests, doncs, evidentment, es disparen a partir d'uns professionals que fan un avís al govern, no? Aleshores, aquests professionals cada vegada tenen més clar que no poden controlar de la mateixa manera que abans la predicció del que passarà. És a dir, ara... És molt
3: incerten bastant, eh?
6: Sí, per sort. I això demostra també que són bons professionals, són uns grans professionals, però un gran professional a vegades...
3: No, i tenen una tecnologia que abans no tenien.
6: Sí. Però, clar, avui en dia, doncs, ho diuen, avui dia el Mediterrani s'està caribitzant. I això vol dir, doncs, que... A les tormentes es mouen i hi ha moments que de cop i volta, pel que sigui, per l'orografia o el que sigui, s'aturen. I depèn de quan s'aturin, això a vegades no és tan controlable com abans. I això és el que provoca que hi hagi moments en què l'alert o arribi tard o arribi quan està plovent. No? I això és un problema, eh? Vull dir, però clar, és el que dèiem, és que clar, és el que tenim i és el que hem provocat nosaltres, malgrat alguns diguin que no.
0: Samar, vols afegir alguna cosa més?
4: És que ja, per mi està tot dit. Sí. És a dir, per comentar una miqueta el que acaba de dir el Ricard, bàsicament, és que és el que comentava l'altre dia, ho vaig veure, em sembla que va ser a TV3 que ho estaven comentant, i que al final, o sigui, aquests episodis ens hem d'acostumar perquè amb el calent que estarà mateix al mar Mediterrani, o sigui, arribaran fins al desembre. És que serà un rere l'altre. És a dir, ara tenim una setmana així una mica complicada, doncs d'aquí a 3 setmanes potser tornem a tenir una altra setmana igual de complicada que aquesta. I ja, doncs, a poc a poc, jo ja vaig a comprar-me les botes d'aigua.
0: Sí.
4: I d'aquí a 4 dies, doncs, em compraré també un caiac per si de cas, no? Però bueno, sí.
6: Bueno, la setmana passada l'Estartit pels carrers anaven amb caiac, eh?
0: Sí, ho confirmes?
6: No, hi ha imatges, eh? Del carrer de Santa Anna fins a la platja anaven amb caiac.
3: Els mateixos bombers és el mètode que estan fent servir per treure gent, amb zodiacs, per poder-les estirar, encara que vagin a mig metre d'aigua, però és que hi ha gent...
6: Clar.
3: Que té problemes de mobilitat, clar. Que l'única manera de treure'ls de casa és posant-los dins d'una canoa i estirant. No cal anar fora borda i com si fos allò... Però,
1: Florida.
3: Exacte. Però és que estem a això, estem a això.
0: Sí, eh?
3: La frase que has dit, això de... Caribitzant.
1: Sí.
3: Estem això, per què? Perquè estem amb unes temperatures mitjanes, tant de l'ambient com de l'aigua, molt per sobre de les que teníem fa 15 anys.
0: I m'estranya, Toni, que tu et fixes molt en el comportament humà, que no m'hagis citat cap d'aquests conductors que, sisplau, no passeu per segons quins llocs, rieres, pam...
3: Pons, això també ja és un clàssic.
0: Pons sota vies, patapam...
3: Això ja és un clàssic.
0: Sí.
3: Maresme, rieres... Sí. Ja t'ho diuen, no, allunyeu-vos de rieres, sí, de llocs inundables i tal.
0: Gent encara aparcant a...
3: Gent aparcant, és que sí. El problema és doble.
0: Sí.
3: Primer és que aparques a una riera quan ja t'han dit, tio, que ve aigua, sí, no aparquis a la riera. Quan comença a venir l'aigua que t'han dit que vindrà, què fas? Vaig a buscar el cotxe que el tinc a la riera. I llavors és quan no surts. Hosti, és que... Se m'entengui,
0: sí,
3: la broma.
0: Sí.
3: Hi ha gent que gairebé... Sí, l'estan demanant a crits, eh?
5: Una cosa semblant va passar amb un que va morir, precisament amb una de les víctimes que va entrar al pàrquing,
0: sí,
5: pel cotxe i va quedar tancat.
3: Sí, sí, cert, això va ser un meló... Perdó, Montornès.
0: Montornès.
3: I se li va omplir el pàrquing de cop. Sembla que havia baixat a engegar un generador elèctric perquè es van quedar sense llum, i li va entrar de cop. Clar, les cases, en principi, les portes prou estanques, parlo més de cases, cases a quatre vents, cases que no pas en un edifici de la porta del pis, eh? Però les entrades dels aparcaments, precisament per normativa, no poden estar tancades hermèticament. Han de tenir escapatòria de fums.
1: Clar.
3: I aquesta escapatòria de fums, que normalment es fa a dalt o amb portes completament foradades perquè tinguin aquesta sortida de fums, el que és també entrada d'aigua. I com que normalment són en soterranis, què vol dir? Que si l'aigua la que troba una baixada s'hi fot. Sempre anirà avall l'aigua. Per tant, aquest se li va omplir... Va ser el moment que es va desbordar una de les rieres i va arribar una glopada d'aigua de cop que li va omplir l'aparcament.
0: Bé, avancem. En clau local també avui us expliquem que l'àrea metropolitana i l'Ajuntament impulsen la transformació del Parc Pont de la Cadena, segons nota de premsa de la mateixa àrea, i direu, però si ja es va fer això. Bé, és aquesta segona part, amb un pressupost de 524.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos. El projecte dona continuïtat, diu, a la renaturalització recent que va substituir l'antic parc per un espai més verd, amb nous itineraris i una gran pèrgola central i zones enjardinades. Bé, el cas és que la situació de sequera, això ja ho havíem explicat, va impedir completar les plantacions previstes i els primers mesos d'ús del parc han permès detectar també noves necessitats d'ús i funcionament que aquest projecte resol. L'actuació té per objectiu completar els equipaments del parc. Què faran? Una nova guingueta? Això ja s'havia explicat, instal·lació d'una guingueta prefabricada integrada sota la gran pèrgola existent, inclou un espai de cafeteria, cuina, magatzem i dos lavabos. La nova ubicació aprofita la pèrgola existent per evitar duplicar estructures i allunya activitats dels habitatges propers, diu. Pavimentació completa de l'espai sota la pèrgola, s'hi podrà fer balls, diu, o concerts, ordenació de l'espai destinat a la terrassa de la guingueta, ampliació de la zona de jocs, nova àrea de jocs infantils per diferents franges d'edat, incorporació d'un rocòdrom, que això no estava previst inicialment, instal·lació de dues taules de tennis taula i reubicació d'un dels jocs ja existents. I, pel que fa més verd, doncs, noves plantacions d'arbrat, per generar ombra a la zona infantil, creació d'una franja de vegetació arbustiva que separa els jocs del trànsit rodat, reforç de la infraestructura verda del parc amb millores d'accessibilitat, adaptació dels paviments de les zones d'estada per eliminar discontinuïtats, com veieu és un llenguatge doncs, força tècnic, i reparació dels... això és important, també, reparació dels trams de paviment drenats enfonsats, que això hi és des del primer dia en algunes zones del parc, i adaptació de l'enllumenat a les noves zones d'ús, així com també l'ampliació de les zones de rec, sanejament i serveis associats a la guingueta.
3: Per lligar una mica
0: algun
3: amb el
0: comentari?
3: Que estàvem
0: parlant,
3: més que res per lligar amb el que parlàvem fins ara, assegurem-nos que això té un bon drenatge, perquè, perquè com dèieu a l'inici, quan encara no estava jo arribant, aquest drenatge és el que no es va fer al Palau. Aleshores, assegurem-nos que tenim un bon drenatge.
0: Samar.
4: Doncs jo poca cosa, és a dir, bueno, és la finalització de l'obra, vull dir, és a dir, ja, ara ja és l'últim pas que quedava, que estava pendent de l'àrea metropolitana, que ja sabíem que l'Ajuntament volia acabar-ho ja, que parlava de la guingueta, ta, ta, ta. Però per mi hi ha com una part que sí que és veritat que és la finalització de l'obra, que és tot el tema dels jocs infantils, de la guingueta, dels lavabos, però hi ha un altre tema, i és que fiquen com si fos final d'obra el tema de la millora del paviment i tal, quan són uns desperfectes que van sortir pocs mesos després d'acabar l'obra. És a dir, nosaltres quan l'obra portava, bueno, quan el parc portava inaugurat potser 6 mesos, una cosa així, vam fer un article on explicàvem que hi havia greus deficiències en el paviment, és a dir, que no pot ser que hi havia ja zones fetes malbé, hi havia socs, hi havia coses que no s'havien de permetre en una obra que estava pràcticament inaugurada des de feia poc. En aquell moment l'Ajuntament ens va dir que ells demanarien a l'àrea metropolitana perquè tenien com un temps per reclamar. Exacte, per reclamar doncs, tots aquests desperfectes i bueno, es va quedar així. Llavors, no sé si va ser ja ara fa uns 4 mesos aproximadament, tot això va anar pitjor. El que els socs que hi havia van seguien allà i d'altres que no hi estaven doncs van començar a sortir, no? Llavors l'Ajuntament es va veure obligat a posar tanques doncs com al voltant per protegir perquè realment eren perillosos, sobretot per la gent gran o persones amb mobilitat reduïda. I a l'àrea metropolitana, el que ens va contestar en aquell moment, perquè l'Ajuntament deia que era cosa de l'àrea metropolitana ens va dir que ja havia passat el termini i que llavors, doncs, que ja no podien fer res. És a dir, que aquesta actuació doncs, ja havia passat el termini i tal i no sé què, i que doncs, el que havia sortit ara, doncs havia sortit ara. I jo crec que el que han fet ha estat arribar a un acord per donar-li la volta a tot això i poder tenir, ara que ja aprofiten, que s'han de fer altres coses i s'han de tornar a ficar màquines al parc, arreglar-ho tot. Però per mi és important, sobretot, aquest matís, i és que hi ha una part que són desperfectes de l'obra, que s'estan arreglant. No és que s'estigui acabant el parc ara, és que s'estan arreglant. Exacte. Desperfectes que van sortir. Exacte. Mesos sí. Després de quedar inaugurat.
3: És que, no. És que arreglant, fent bé el que no es va fer bé d'un inici. I portem parlant d'un parell de coses en el que el Jordi ha comentat. Hòstia, és que un lloc on s'ha de distribuir, i que normalment això es fa, doncs, com els ponts que tenen un trenca... no sé ben bé, té un nom tècnic, ara no em sortirà, però és una punta que el que fa és que l'aigua no arribi a impactar directament contra el pilar, sinó que l'obre perquè sigui més amable al cop.
1: Angle recte.
3: Aquí ho fan amb angle recte. Hosti, si no ho sé, si m'ho haguessin demanat a mi, és fàcil que ho hagués fet amb angle recte, perquè no en tinc ni idea, però entenc que aquest projecte el va fer algun tècnic que sí que n'entén, i no com jo. Aquí resulta que ara comencem a posar terra a sobre d'un paviment que ha quedat a sota i que, per tant, no filtra, no drena, no sé. Hosti, pot ser... Demano.
0: A veure, demano.
3: Per favor. Demano. Sí. Pot fer que els projectes el faci algú que n'entengui?
0: Perdona, ja, nosaltres sí que és veritat que vam contactar amb l'àrea metropolitana de Barcelona i ells ens van dir que els desperfectes justament els havien provocat camions de l'empresa municipal de jardineria, és a dir, que es passava. Tiraven la pilota fora.
2: Aleshores, és que fixeu-vos que no estem parlant, com Samar deia abans, de la finalització de l'obra. Estem parlant, i a més, l'AMB ho anuncia així, millores al parc del pont de la cadena. Ara estem millorant allò que hem fet. Això per una banda. Per una altra banda, la situació de sequera va impedir completar el que és les plantacions previstes. Això vol dir que amb el projecte inicial, com no es va poder completar, no es va pagar d'alguna manera això, no? Hipotèticament, no? Jo ho entenc d'aquesta manera, no? Aleshores, jo em plantejo, jo em pregunto, qui proposa un disseny, qui proposa alguna cosa i qui ho accepta? I on està la responsabilitat tant d'un com de l'altre? On està? Perquè, evidentment, ara, tots, la MB, i la MB no paga del seu calaix, el seu calaix són els nostres impostos, se'l torna a pagar més de 500.000 euros amb algú que s'ha fet malament i que algú ho ha fet malament, i com paga la MB ja, no, ja ens oblidem de la resta.
3: Vull dir, vull entendre que aquests
0: 500.000... Això és la suma de tot, eh?
3: Que aquests 500.000 no és per pagar el que es va fer malament, o no només, sinó per acabar el que no es va fer en la primera etapa.
2: Però això vol dir, aleshores, que aleshores no són millores. estem parlant que a l'anunci de l'AVE són millores o millores, si és finalització, és finalització. O sigui, la lletra té un significat. Vosaltres sou de lletres més que jo, eh? Vull dir que... Però, i tot té un significat. Aleshores, si són millores, vol dir alguna cosa, no hem fet bé i ho hem de millorar. Punto. No és... hem de finalitzar, hem d'acabar allò que no vam poder acabar per problemes de la sequera. No, estem millorant coses que no hem fet bé.
6: El que passa és que si d'antuvi penses bé, això és, hi ha un encàrrec d'obra, de feina, i qui fa la feina la fa malament, és fàcil demanar buscar responsabilitat a nivell de reparació. Vull dir que si és una empresa, però quan veus que tant l'MBB com l'Ajuntament diuen que ha sigut els camions de l'Ajuntament i tot, doncs ja comencem i acabem amb que això no crec que trobin ni estirant del fil què ha passat. Vull dir que suposo que és més fàcil tirar pel dret i vinga.
3: Arreglem-ho i perquè al final... Això també funciona, sempre ha funcionat una mica així en general, eh? no parlo del parc ni de la MB ni dels ajuntaments, però sempre passa que entre no ens trepitgem la manguera, no? Entre
5: un manguera no... Sí, un tema tangencial però que té que veure també amb això. L'espai aquest de jocs infantils que hi ha al carrer Major,
0: a veure,
5: la porta sí. Tancat més d'un any, diria jo.
3: Pateixi que hi ha infeccions i ho arreglaran
5: abans. Què passa? Perquè aquí aquell parc estava molt...
0: Tenim un conflicte aquí.
5: Sí. Bueno, doncs això...
0: L'Ajuntament ha demanat al propietari que ho repari.
5: El propietari diu que no.
0: I estem en aquesta...
5: Però sí. Que ho repari ella, com a mínim que posi una malla o alguna cosa perquè no caiguin...
3: Un rocòdrom.
5: Sí.
3: Un rocòdrom el tindrem a terra.
0: I portem ja porta mesos així, eh? Que portem mesos amb el espai tancat.
3: Tirem de la carta aquella dels últims 6 mesos de mandat i aquí és on s'arregla tot.
2: Fixeu-vos que on posa més verd i més obra, hi ha un punt que posa reparació dels trams de paviment.
0: Sí.
2: Reparació. O sigui, això vol dir que algú que s'ha fet fa relativament pocs anys, que hipotèticament té una garantia, hem de tornar-ho a reparar.
3: No, no, el que ho va fer, ja ho va explicar la Samaria, ell va dir, no, esteu fora de plaç, s'acaba la garantia, xatos.
2: Ah. Molt bé, fantàstic.
3: No, és així, Samar, no?
4: Sí, va ser així. És que tinc el correu de l'àrea metropolitana, és a dir, em van dir, no, s'ha acabat la garantia, ja està. I després, mesos després, el que ens van dir va ser, bueno, aquests desperfectes, doncs és l'Ajuntament qui s'ha de fer càrrec. El que passa és que jo crec, no, això no ho puc afirmar, perquè és veritat que no tinc un tractat amb l'Ajuntament ni amb l'àrea metropolitana, però bueno, jo el que crec és que al final... amb el tema d'instal·lar doncs, aquesta guingueta a la pèrgola i tal, i no sé què, doncs ja s'ha ampliat una mica, perquè és veritat que l'àrea metropolitana ha donat ara com una inflació de, o sigui, com una injecció de diners a diversos municipis per la millora dels parcs, i jo crec que el que han fet ha estat arribar a un acord amb l'Ajuntament de Molins de Rei, precisament amb aquesta subvenció, i han dit, doncs mira, amb aquesta subvenció arreglem el que ja està fet, perquè no ens van fer càrrec en el moment en el que s'havia de fer.
0: Bé.
4: Ja està.
0: Tanquem aquest capítol avui.
3: Sí, només dir que si el termini d'execució són 6 mesos, estem a primers d'octubre o mitjans d'octubre, com sí. Ho vau mirar, si feu abril. Comptes, abril ja és a un mes d'eleccions, per tant, i com passa a la cuina de qualsevol que fas obres i et diuen 6 mesos, ja saps que són 9, per tant...
0: Què vols dir amb això?
3: No, que no entra en el període de poder-ho inaugurar.
0: De fet, s'ha inaugurat poques coses en aquests temps.
3: Bueno, això vol dir que no han acabat. Per això dic que sempre, en general, i aquells últims 6 mesos
0: no
3: ens acaben
0: no
3: les fa coses.
0: Bé, sí, s'obre el carrer i llavors han fet potser alguna festa, però allò de tallar la cinta, que tu et penses, ja no...
3: No, més que el tema de tallar la cinta és el poder dir hem acabat això.
0: D'acord.
3: Hem fet això. Jo, aquell, doncs, a vegades no crec que arribi.
0: Tot ho mires basant en eleccions, veig.
3: Ens obliguen.
0: I abans, obliguen. El 29 de novembre hi hauràs d'anar, també, si
3: sí,
0: vols.
3: Sí, l'altre dia vam jugar a fer prediccions i vam parlar de primavera i sí. Ens l'hem menjat amb patates.
0: Pum. Sí, sí. Vull dir que no és obligatori, però tindràs unes eleccions generals abans.
3: Dues en tindrem aquest curs, no?
2: Quina casualitat.
0: Quina casualitat, Antonio?
2: No, sí, que sempre hi ha coses d'aquest tipus quan hi ha eleccions. Vull dir que quina casualitat. O causalitats.
3: Posats a buscar casualitats, també hem de veure...
2: És que causalitats.
3: Qui és l'AMB, a quins municipis han arribat aquestes injeccions de diners... però no ens posem amb jardins que vindran aquests...
0: Molt sospitós et veig.
3: Bueno,
0: Veig molt sospitós.
3: No, dades.
2: Són fets, més que sospitós.
3: Aprofitar ja també per dir que aquestes coses que anem a reordenar, naturalitzar, que vol dir deixar que les herbes creixin lliures, jo torno a dir, ja ho he dit en aquests micròfons més d'una vegada, a mi això de que tot vagi per on vulgui i no estigui ordenadet i dins dels seus llocs, doncs a mi...
0: Tu vols ordre?
3: A mi,
6: sí. Vols Versalles, tu vols?
3: Sí, a mi m'agrada més els jardins de Versalles
6: més que els jardins anglesos.
3: Bueno, els anglesos els tallen les gespes ben talladetes, sí, i sí, tenen això.
6: És més creixement lliure que no pas a la...
3: Això de que ens han fet aquí a la plaça d'Octubre, a vegades no saps per on has d'anar, perquè no veus ni el camí. Però bueno, deu ser que és moderno, això.
0: Molt destroyer, Toni Ramoneda. No, molt destroyer, aquest senyor.
3: Entenc que la naturalitat és això i que hem de... Bueno.
0: Bé, teniu ganes d'anar a votar o no el dia 29?
3: I tant, ja estic fent cua.
0: Esteu fent cua, eh?
6: Més que mai.
0: Sí. Per cert que també avui Carles Puigdemont també és un dels protagonistes a la premsa, perquè la justícia ha trepitjat l'accelerador, segons explica La Vanguardia, per exemple, per tancar l'episodi de l'amnistia als líders del procés, una vegada que el TC, el Tribunal Constitucional, ha avalat la llei. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'ha reconeguda com a eina per la reconciliació, i el mateix Tribunal de Garanties ha advertit al Tribunal Suprem que l'ha d'aplicar. Tot va de tribunals aquí. Ja no hi ha més marge de maniobra, o així ho interpreten fons de l'òrgan que defensa la Carta Magna. Per tant, el jutge Llarena, que és el titular de portada, doncs fa el primer pas per la tornada de Puigdemont a Espanya.
5: Provisional,
0: perquè encara no és definitiu.
3: I el mateix escrit diu que, si cal, s'ho pot repensar. Per tant, ja, però... jo no aniria comprant bitlles de tornada.
0: Però no, no ho ha fet perquè
2: fixa't,
0: ja explicat...
2: una altra causalitat.
0: A veure.
2: Que el Constitucional diu endavant i una hora més tard el Llarena diu endavant, cap problema.
3: Home, tenia
2: ara,
3: el text a fer.
2: Quan porta 10 anys, sí, quan porta 10 anys,
3: sí, però...
2: posant el paleta de...
3: Tot això fa 10 anys o 9, ja se sabia. Com, tot el merder de l'1 d'octubre del 17, ja sabíem com aniria. Ja, tot això, els que n'entenen, ja ho van dir, que tot això, mira, ens acusaran, hi haurà, ens donaran les culpes, fotran a la garjola, després anirem, en direm que no, diran que això no que és així, tornarem a dir que no, però diran que sí que és així, haurem d'anar a Europa i Europa ens acabarà donant la raó. I tot això ja ho van dir fa 10 anys. I acabat sent com serà. Que Puigdemont ha de tornar, ja se sap. Que tot això hagi passat just quan hi ha la convocatòria d'eleccions...
6: Perdó, no... Això ha passat just quan Junts, el PP i Vox han votat d'una manera determinada.
3: No per les mateixes raons ni de la mateixa manera. Però sí, però és una legislatura que comença acceptant els 7 vots de Junts.
6: Sí.
3: Si apliques la llei de...
5: L'amnistia.
3: Val, jo et dono el 7, jo ja no et dono el suport, però... quan tanquem la legislatura, quan podem tancar això. Al final, si ho llegim tot amb clau política, que torni Puigdemont abans de les eleccions, que no ho farà, crec que no ho farà, o és igual, no cal que torni. Només que hi hagi l'anunci de que pot tornar, en clau política es pot llegir. Tothom s'ho llegirà bé, com passa el dia, a la nit de les eleccions, que tothom guanya. Aquí tothom s'ho llegirà bé, perquè uns diran, hem aplicat la... que bueno són els padres Colàpios, que hem pogut aplicar la llei d'amnistia tal com volíem, i altres s'ho llegiran, veieu, si voteu aquests, veieu què passa, que aquests pròfugs de la... Jo ahir sentia les notícies d'Antena 3, i jo crec que és fins i tot gairebé denunciable com el Valls, els titulars que va fer.
2: Això és que...
3: Deu ser que jo no em miro massa segons quines cadenes i quan ho veig m'explota el cap.
2: Però ja portem així 4 anys amb aquestes cadenes, vull dir, 4 anys.
3: Clar,
2: però
3: és que hi havia cadenes que...
2: Si no és amb Junts, és amb un altre.
0: Portem
2: 8. 8,
4: sí. Home, i tant.
2: Igual que amb els tribunals. Portem 8 anys amb tribunals. No és ara, 8 anys amb tribunals.
0: Jordi, volies afegir?
5: No.
0: Val. No, ha marxat.
5: Estava en una altra...
0: Estaves en una altra dimensió. Ricard, sí que estaves...
6: Jo no tinc clar que els convé a Junts, perquè, donat que ara els he tocat la loteria amb la previsible notícia de que Aliança no es presentaria a Madrid.
1: jo penso que això, junts... Però no sé fins a quin punt els convé o no que vingui. Jo personalment penso que el problema de Junts també ha sigut una mica la falta d'un cap visible i en personalitat aquí a Catalunya. Aleshores, jo, en clau electoral, si fos de Junts, em pensaria molt el fet de que es quedés a Waterloo, aquest senyor.
2: Sí. Completament d'acord.
1: I jo penso que per ells és un asset, que diuen els politòlegs anglesos, que aquest senyor vingui aquí com a bandera.
2: Sí, jo estic d'acord amb tu. Jo penso que a nivell... Evidentment, primer, és un avanç que ja, una vegada per totes, pugui vindre, perquè és un ciutadà de Catalunya que pot vindre a Catalunya, sí. I cap problema, això és...
3: Diputat.
2: Diputat. És un avanç que pugui vindre, d'acord? Hi ha d'altres que també estan fora, vull dir que... però jo penso que el primer beneficiat, evidentment, és ell, perquè pugui vindre. Però jo penso que, més que un benefici, pensant en clau política, més que un benefici, és un pes molt important per Junts, que encara arrossega, no? I m'agradaria, d'alguna manera... Ja saps que la cabra tira el monte, no? Pues, des d'un punt de vista empresarial, portem uns quants anys de molta estabilitat i de creixement a Catalunya, no? Aleshores, que no afecti, diguéssim, aquest creixement, i que d'alguna manera que la pugui convidar les empreses que puguin invertir a Catalunya perquè hi ha estabilitat i perquè hi ha concòrdia, d'alguna manera, en aquest sentit. Jo penso que si bé estic d'acord que ell pugui defensar les seves... el que vulgui defensar, i al final, si hem de votar, votarem el que hem de votar, no? Però des d'un punt de vista amb normes i lògica, no? Vull dir que...
0: Samar.
4: No, jo crec que, o sigui, a Junts i la tornada de Puigdemont, crec que els hauria beneficiat en un altre moment. És a dir, ara mateix no crec ja que els beneficiï tant com els podria haver beneficiat fa 2 anys. Bàsicament, perquè el que jo veig, una mica així analitzant el panorama polític, el que jo veig és que, bàsicament, l'Aliança Catalana els està menjant la torrada, i el que estan venent des de ja fa 2 anys és una imatge de desesperació, perquè veuen que els seus votants estan marxant cap a l'Aliança Catalana. I, bueno, la tornada de Puigdemont és el que comento. És a dir, al final jo crec que si quan es va aprovar la llei de l'amnistia, em sembla que ja va ser a principis del 2024, més o menys, una cosa així, sí que els hauria beneficiat, perquè, ostres, doncs donen aquesta sensació. Però sí que és veritat que han fet una caga darrere una altra. Després, amb jugades polítiques que no s'acaben d'entendre, sobretot a l'hora de votar al Congrés, a l'hora de votar també aquí al Parlament, i jo crec que això, o sigui, aquesta feblesa que està mostrant Junts, sobretot pel nerviosisme que té, i al contrari, veiem una Aliança Catalana cada cop més reforçada, jo crec que aquesta feblesa que s'està veient de Junts, per molt que arribi ara Puigdemont i que es puguin posar la medalla de que han aconseguit la llei de l'amnistia i que han aconseguit que torni, no crec que els hi arribi a beneficiar tant políticament. I tenen, no sé quants són ara mateix al Congrés, tenen 7? 7 al Congrés? Són 7? No sé jo si tornaran a revalidar aquests 7 diputats. Tinc dubtes. Sí que és veritat que els beneficiarà que Aliança Catalana ja va anunciar precisament que ahir o abans d'ahir que ja no es presentarien, que ells anirien directament un altre cop a la Generalitat i a les municipals, però no tinc dubtes jo amb aquest 7. No acabo de tenir clar què passarà. Sí que és veritat que tampoc crec que desapareguin, perquè crec que tenen el seu votant, o sigui, tenen uns votants que al final bueno, és com el votant fidel del PP, el votant fidel de Vox o el votant fidel del PSOE, és a dir, tenen els seus votants fidels i ja està.

0: de Junts és una mica pactar amb el que guanya.
1: Sí.
0: Ara és molt més complicat perquè no pot pactar amb Vox, per exemple, però sí que es pot abstenir i la seva abstenció faciliti el govern del PP. I a partir d'aquí faci aquest joc de ara sí, ara no. Jo estic d'acord, no sé qui ho ha dit, no sento tu, el Ricard, no s'entén gaire el joc que ha fet Junts.
1: No, la cosa és que no vindrà de segurament, com deia la Samar, no en sortiran set, però és que tampoc vindrà de set. I la tradició pactista no. Dels catalans ve de fa cents i cents d'anys. Els catalans sempre han sigut pactistes. I ja al Parlament, a Madrid, quan es deia allò de la minoria catalana, no? Doncs també ha sigut així. I sí, Convergència sempre ha sigut més del peix al cova, que deia Pujol. El que passa que en les properes eleccions no sé si la cosa vindrà de set, ni crec que en tinguin set. Aquests set, tot el que no arribi a set, tampoc crec que vagi ni al PP ni a Vox. Per tant,
0: no.
1: El fet de que no arribin a set, segurament a qui beneficiarà serà el PSOE i la...
2: Com el seu somni, que no passarà, seria que poguessin ser determinants amb el PNB i amb el PP.
1: Tornar a ser la clau de volta, exacte. Que és el final, que són els partits petits.
2: Però això no els passarà, no els passarà.
3: I ho deixarem aquí, si us sembla bé. Gràcies, Samar, gràcies, Toni, gràcies, Ricard, gràcies, Antonio i Jordi, que tingueu una bona setmana.
4: Igualment.
3: Gràcies i molt bon dia. Gràcies. Que vagi bé, gràcies per l'estona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari després de l'accident de Gelida. Els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de Sebaf.
2: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-1415A, la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions preses i avisades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Els amics del museu faran una sortida a Tàrrega el diumenge 18 d'octubre. Visitaran el Mas de Colom i el Museu Trepat i després hi aniran a un hostal de la zona. Les inscripcions es fan avui i demà. De 5 a 7 de la tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny, avui només per socis, i demà dijous per socis i públic general. El preu és de 60 euros i 65 pels no socis. Inscripcions, com dèiem, avui i demà de 5 a 7 de la tarda. I aquest proper divendres, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, es farà un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet en edificis patrimonials de la vila per donar a conèixer als participants les singularitats i la història de diferents edificis i com s'ha fet el seu procés de rehabilitació. El divendres, a les 6 de la tarda, el punt de trobada és la plaça dels Països Catalans. I dissabte, Quolibet Grup Coral farà un concert de cors i àries d'òpera amb les òperes més conegudes dels compositors clàssics més coneguts. El concert es farà el dissabte a les 7 de la tarda al Foment, sota la direcció d'Albert Santiago. Es comptarà també amb la col·laboració dels solistes Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, que és tenor, i amb el pianista Josep Buforn. El dissabte, com dèiem, a les 7 de la tarda, 15 euros l'entrada a taquilla i 12 euros anticipada. Anticipada la podeu comprar a Entràpolis, a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. Concert de festa major de Quolibet Grup Coral aquest proper dissabte. I el diumenge al barri del Canal podreu veure una exposició de trens, Expo Tren al barri del Canal, una exposició del discjòquei Jambo Jambito, que es podrà visitar a 11 del matí a 1 del migdia al local de l'Associació de Veïns del barri del Canal. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810. Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràquetos.
3: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
4: Retiro tot el que dic.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
6: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dix de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps amb tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
5: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 10 minuts. Vinga, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 7 d'octubre de 2026. Què farem a aquesta hora? Doncs d'aquí una estona l'Art és Vida, amb la Cèfarus, que ens vindrà a explicar-nos coses relacionades amb el món de l'art, ja ho sabeu. Avui parlarem del Teatre Lliure, que celebra el seu 50è aniversari aquest 2026. Dèiem que havia de fer una festa per celebrar-ho el dissabte passat, però és un dels actes que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. I després també parlarem d'una exposició que es va poder veure a Caldes d'Estrac, a la Fundació Palau i Fabra, aquest estiu. Això serà d'aquí una estona, perquè ara anem a parlar de política i ho fem des de l'òptica d'en Laire Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López, que el tenim al telèfon avui en ruta per motius de feina. Què tal? Com estàs, Marc? Bon dia.
1: Molt bon dia, Oriol. Molt bon dia, oients. Què tal?
0: Bé, i vos?
1: Pues, com et deia, fora de micròfon, avui per ruta per Mallorca. Aquí avui també m'ha començat a ploure, però res a veure com el que estem acostumant aquests dies a Barcelona.
0: Correcte. Amb els es alert, que ja s'han fet doncs bastant comuns, aquests dies.
1: Sí.
0: Ja em vas fer cas el dissabte, doncs, amb aquesta previsió de pluja que teníem de nit matinada?
1: Bé, a mi em va enganxar el Maresme. De fet, estava amb una boda familiar,
0: sí?
1: I estava just en ple moment de cerimònia, quan ja va començar a ploure, a més era una boda de dia, i almenys ens va poder deixar fer la cerimònia, però sí que després tot el que era l'aperitiu a l'aire lliure i de més ja van començar a caure els aiguats, i ja vam haver d'improvisar i anar cap dins, i en el moment de sentar-nos a dinar, que eren ja doncs, a quarts de cinc o de les cinc, anaven sonant els mòbils per estones, i precisament va ser una de les zones on més va ploure, ja cap a les 9 del vespre o així. La veritat és que vam tornar amb el cotxe i anàvem una mica acollonits, perquè és veritat que hi havia...
0: Sí.
1: Hi havia molta aigua a la carretera i anava plovent molt, però bé, per molt que haguéssim d'anar amb cuidado o que no volguessin evitar desplaçaments, un cop ja t'enganxen fora i has de tornar, pues has de tornar. De fet, la veritat que com que ja havia tant la previsió, es va demanar que en la mesura del possible davantar l'autocar que tornava per evitar que no hi hagués cap desgràcia, i per sort no vam tenir cap ensurt i tot va anar bé, i tot va anar... Però sí que és veritat que bé... Jo crec que és una tònica que ja portem acostumant, que ens anem acostumant. Crec que també va bé que anem a familiaritzant-nos amb aquests avisos, però en conseqüència doncs passaran, com sempre, no, el famós debat de tot, que a vegades pecarem de prudència i després no plourà, llavors la gent deixarà de fer coses i hi haurà doncs, emprenyamentes perquè cap dels bàndols estarà content. De fet, aprofito,
0: sí.
1: Jo tenia concert el dilluns al vespre d'Ocas, sí. Grasses,
0: ah.
1: I clar, precisament és curiós, jo em vaig organitzar aquesta setmana per venir de viatge de feina a Mallorca i marxar el dimarts, i no marxar el dilluns perquè tenia concert, després del concert al matí o la nit del diumenge al dilluns plou molt, a Molins no ens passa res, o a Barcelona sí que plou, però bueno, tampoc. Allò que diguis, bueno, el matí ja va deixar de ploure i tal, però bé, van voler ser prudents, decideixen al migdia, que ja durant el matí, no?, aquest rum-rum de si anul·laven o no anul·laven el concert, i al final decideixen anul·lar-ho perquè, doncs, per evitar que hi hagi desplaçaments innecessaris i gent que havia patit molt per la zona de Granollers i a més, no pogués, doncs, evités venir, i al final, mira, no?, vull dir, una tarda, entre cometes, no direm de magnífica, però... Un cop ja havia passat la tempesta, el cel era clar. Llavors, mira, ara resulta que fan el concert dijous estem pendents de si plourà o no plourà i no hi ha bona previsió, i a més, a mi jo dijous no podré ser-hi perquè no arribo al concert, vull dir que això és com tot, no? A vegades, hi ha bueno, no plou a gust de tothom. Llavors, bueno, pues, és el que ens toca viure i és, bueno, encara hi haurà qui negarà el canvi climàtic, però bueno, ja anem veient que això és una realitat. I aprofito també i m'ho emporto una mica amb el que vam viure, no?, la setmana passada, el dia de festiu, el dia de Sant Miquel, no?, que
0: sí.
1: Bé, doncs continuem tenint un problema a la plaça del pati del Palau de Requesens, on tots sabem que gran part d'aquella aigua bé per el carrer Jacint Verdaguer, que arriba a l'Ajuntament i que, bueno, pues, que recull tot l'aigua i queda el que és el carrer Major acumulada, el passeig del Terraplè doncs, té una alçada superior a el que és el carrer Major i el pati del Palau, i al final doncs, tota l'aigua va parar. S'estanca en el mateix lloc. Entenc que bueno, doncs, no haurem tenir suficientment potència per potser atraure l'aigua en els canals que tinguem, i hem de començar ja a pensar en alternatives o fer, no, els famosos, això, com se li diuen, canals pluvials, o com, bueno, que he vist a vegades en alguns jocs que fan, que són dipòsits d'aigua, no, per intentar que, pues, que puguem emmagatzemar l'aigua en aquests casos, no? I et dic, suposo que aquesta licitació que vam aprovar el mes de juny en un ple per començar a moure tot aquest tema, doncs agilitzi, mirem de, també de buscar-hi possibles alternatives, perquè si no, malauradament, això començarà ja a ser més recurrent del que ja és. Uh-huh. I bé, no ens queda una altra.
0: Bien. Fet aquest apunt, diguem, climatològic, la setmana passada vàrem tenir ple també, i m'agradaria preguntar-te quina valoració em faries de... Aviam, quedem-nos primer amb el ple de la visita de l'adjunt del síndic de Greuges, també la presentació de queixes i suggeriments de, pel que fa a l'Ajuntament, algunes dades de les que es van dir que vulguis destacar, amb què et quedaries, doncs, del primer ple?
1: Bueno, si no, aviam, destaco, si no recordo malament, que hi havia en algun punt, no, on hi havia... Bueno, crec que hem de fer tots una mica de pedagogia i hem de veure, no, que destacava que hi ha moltes més queixes per part del gènere femení,
0: sí,
1: que no pas del gènere masculí, no? Crec que, bueno, són coses que, doncs, de mica en mica, crec que hem d'anar tots també aquí treballant, no? D'intentar, doncs, que hi hagi també aquesta paritat, perquè hi havia... És que ara t'ho dic de memòria, eh? Hi havia com... Segons quina consulta era més una consulta feta per l'home, i segons quina altra més per la dona, no? Llavors, bueno, aquí també ja veies com, en funció del gènere, era més d'una banda o d'una altra. Després sí que hi havia un punt, crec que positiu, era que havíem rebaixat un tema d'una... Oriol, m'enganxes una mica amb el tema de les dades, perquè ja porto molts dies i això ja tal, però...
0: Sí.
1: Crec que sí, perquè, clar, són coses tan puntuals que vaig pensar, això està bé, però ara mateix no ho
0: tinc. Tranquil.
1: Tiro de cap.
0: Sí.
1: I llavors, et dic, bé, jo, sí que és veritat que hi havia un apunt, que ho va comentar el regidor Joan Albert, i és que amb alguna cosa concret el síndic havia augmentat les... O sigui, havíem anat cap a pitjor. És a dir, s'havia com retrasat el tema de donar resposta. Llavors, precisament, home, jo crec que aquí és on això ho hauríem de millorar. Crec que és el punt que crec que també el síndic ha de treballar en funció de donar una resposta, per molt que sigui una resposta molt tècnica, però precisament té tècnics i les coses s'han d'agilitzar, no en funció de com sigui de complexa la consulta, uh-huh, o vull dir, demorar-nos més o menys. Jo crec que aquí crec que el síndic també, igual que se'ns demana a l'administració donar resposta al màxim possible i anar reduint els costos de pagament, els costos d'etcètera, etcètera, crec que el síndic també en això hi ha de treballar i ha de fer una reflexió profunda.
0: Bé, això, recordeu que vàrem tenir aquest primer ple, avui tot just fa una setmana, d'una hora de durada, i després vàrem tenir el ple ordinari del mes de setembre, també, com vam explicar, amb dues hores i mitja de debat, amb diversos punts, com el servei d'abastiment d'aigua, aquest punt sobrevingut sobre l'ordenança reguladora de la zona de baixes emissions, també sí, aquesta ampliació de modificació del pressupost de pràcticament 1 milió d'euros, algun comentari també que vulguis fer d'aquest ple?
1: Mira, hi ha una cosa que sí que me n'arrepenteixo, i és que no vaig intervenir, perquè precisament abans de començar el ple, jo li vaig comentar amb el regidor Fabra, dic, escolta, em dic, hi ha un punt, dic que és el punt de la zona de baixes emissions, que precisament no estan a l'ordre del dia, perquè ja se'ns havia dit que igual depèn de com anessin de timing, igual el portarien com a sobrevingut. I vam dir, ostres, no ens han dit res, i falta. I era abans d'entrar en el moment del ple del síndic, i ens van dir, això vol dir que no es portarà. I vam comentar el tema de, ostres, dic, precisament, dic, jo crec que, i això ja ho havíem comentat a comissió informativa, eh?
0: Sí.
1: Però passa que com que ja el Joan Albert també ja fa la reflexió quan votem a favor de portar-lo a punt, de posar-lo en l'ordre del dia, sí que comparteixo totalment la reflexió, i inclús el que va ja traslladar el regidor Saragossa ja ens ho havia també dit a la pròpia comissió informativa. Crec que la reflexió d'aprovar o no aprovar el tema de la zona de baixes emissions, crec que va molt més enllà del que ens pertoca com a municipi. Al final això, com ja es va dir, bueno, doncs és una norma que l'hem d'aprovar perquè formem part de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'hem de tenir perquè formem part d'un municipi de menys de 50.000 habitants i ens pertoca, però crec que la reflexió va molt més enllà perquè al final és una normativa europea i al final va en funció d'un distintiu que això ho atorga la Unió Europea. Llavors jo crec que al final, com bé deia el regidor de Saragossa, bé, hi ha uns cotxes nous que contaminen molt més avui en dia que un cotxe antic, vale? Però bé, com que he fet la llei, he fet la trampa, vull dir, és de combustió i és elèctric, doncs automàticament li donen l'enganxina de l'elèctric i això no té cap problema. Llavors, bé, jo crec que, en el meu cas, jo, si no recordo malament, crec que vaig votar abstenció, perquè, òbviament, no m'hi oposaré, perquè ve una mica com imposat, però des del meu punt de vista crec que, bé, és veritat que el parc automobilístic de Molins de Rei no és que sigui molt antic, perquè crec que al final només hi ha un 20% que no tenen etiqueta i un altre 20% que té etiqueta B, i nosaltres durant el del 2028 al 2030 pues donarem una moratòria a aquells vehicles que no poguessin entrar al centre vila, pues diguem-ne que els avisarem de dir, ei, que vostè no podria accedir al centre vila i seria sancionat, però li donaràs 2 anys de plaç, i suposo que amb això, pues, aviam si amb una mica de sort guanyem marge i la pròpia normativa europea pues, també s'allarga. Llavors, jo crec que en aquest sentit, per això em vaig abstenir. Eh? No vaig intervenir perquè ja era més de lo mismo de lo que jo sempre dic, que al final quan ja arriba al meu punt ja s'ha comentat. Llavors, parece que sea allò de dir la història se repite, eh? Però crec que en aquest sentit, bé, és el punt en el que jo igual a nivell, com jo dic, se't juguen allà l'emocional una mica amb el sentit comú, no? És a dir, bé, doncs va, per això em vaig abstenir. De la resta de punts, bé, hi ha uns punts que, bueno, ja ens havien comentat que la modificació de pressupost venia a raó d'un romanent, s'han de fer una sèrie de millores i d'arreglar doncs, alguns carrers, també s'han de fer el tema del pont de la cadena, que hem tingut algun petit problema, bé, coses que ja se'ns havien anat dient i que les havíem de tirar endavant. I finalment, igual que vaig fer fora del micro, sí? Que també s'ha de dir, i inclús ja ho havia dit aquí el propi dimecres passat, felicitar doncs, a la regidora de Cultura per com havia anat la festa major, tot i el dimarts les mancances que vam tenir doncs, es van anar buscant alternatives perquè es poguessin celebrar, com els gegants que ens van deixar l'oportunitat d'anar a fer-ho al Foment, i òbviament també crec que hem d'estar satisfets i orgullosos de que bueno, doncs vam tenir força dispositiu policial, llavors crec que la coordinació que vam tenir va ser molt bona a nivell de policia urbana i Mossos d'Esquadra. I crec que també hem de destacar que, bueno, més enllà de cosetes que hem vist potser per les xarxes de que la policia de la Guàrdia Urbana va arribar, doncs, va agafar no?, certes coses d'alguns, doncs, crec que una festa major molt destacable en quant a que no hi ha hagut cap, vull dir, doncs, com els episodis antics que vam viure fa uns anys endarrere, que malauradament vam sortir per tot arreu. Vale. Llavors, en aquest sentit, crec que si la feina es fa bé, doncs, també s'ha de dir.
0: Molt bé. Esmentaves el port de la cadena, per cert, que avui teníem nota de premsa de l'AMB, que hem llegit abans, Marc, que doncs, reafirmant que impulsa la transformació del parc amb el pressupost de 524.000 euros amb un termini d'execució de 6 mesos per donar continuïtat a la renaturalització recent que va substituir l'antic parc amb aquesta pèrgola, perdoneu, amb aquesta nova guingueta que tindrà doncs, bar, cafeteria, de fet, cuina, magatzem, dos lavabos, també àrees de jocs infantils i sobretot una part important que una part d'aquestes millores és s'aprofita per reparar els trams de paviment drenat enfonsats que tenim des de pràcticament el primer dia. Ja havíem explicat que l'àrea doncs, es queixava que havien sigut un camió de l'Ajuntament. L'Ajuntament deia doncs, que ho ha de reparar l'àrea, però en tot cas aquí venen aquestes actuacions amb un import de més de 500.000 euros.
1: Sí, sí, és un import important que bé, doncs, escolta'm, si ja ens han confirmat que ho tiraran endavant, passa que això ja ens confirmen que es farà, el que passa és que no sé jo ara mateix quina data d'inici d'obres està previst, No sé si en el comunicat que tens tu al davant...
0: Se suposa que aviat i que ha de durar doncs, aquests 6 mesos, però ens havien comentat que seria passat la festa major, per tant doncs, ha de ser ja en el transcurs d'aquest mes d'octubre, entenc.
1: Pues ens ve un final de curs polític potent, perquè aquestes obres que menciones, el pont de la cadena, el carrer Miquel Tort, vull dir que déu-n'hi-do, ens venen mesos intensos d'obres.
0: Doncs em confirmen que comencen avui les obres, per tant...
1: Sí,
0: perquè clar, a vegades envien la nota de premsa però no especifiquen el... Però ho hem aclarit a través doncs, dels canals oportuns. La nota era genèrica, però en tot cas avui en principi, avui haurien de començar aquestes obres i també doncs, les del carrer Miquel Tort, com a mínim ens indicava l'Ajuntament doncs, que hi haurà aquest tall ja d'accés al carrer Miquel Tort a partir d'avui, si tot va bé, amb motiu de les obres de reurbanització també, que ja estava previst.
1: Sí, teníem entès també que per sort
0: sí.
1: Podíem esperar
0: després de la festa major, però...
1: Sí. I ens van dir que en principi seria la següent setmana, però bueno, ja saps que a vegades es retrasa una mica.
0: Correcte, sí, i amb les pluges aquestes que estan caient, doncs també pot ser.
1: Això mateix.
0: Bé,
1: molt bé.
0: Ho deixem aquí, doncs, Marc, et deixem que puguis seguir fent ruta per Mallorca.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Doncs que us anava a dir una cosa, perquè just jo a mi m'agrada sempre escoltar els meus companys.
0: Sí, digues, sisplau.
1: He volgut entrar al vostre web per escoltar el programa en diferit i no sé si igual ja en sou conscients o no.
0: Sí,
1: però
0: tant.
1: No hi ha...
0: Som conscients. Perquè hem tingut dificultats amb internet aquests dies.
1: Vale.
0: Ahir al matí ja vam explicar que hem restablert ja tot, però clar, d'aquest impàs d'aquests dies que no hem tingut internet, doncs pot ser que no trobis molts dels programes.
1: No, és que el Bon Dia i Bona Hora només està penjat.
0: Correcte.
1: L'últim dia és l'1 d'octubre.
0: Efectivament, que era dijous passat, que és quan es va produir la incidència amb internet aquí al carrer.
1: Vale, pues
0: ja estarà. I ahir el vam aconseguir ja reparar del tot.
1: Molt bé, doncs si ja en sou conscients, cap problema. Però
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: Us ho volia dir perquè...
0: T'ho agraïm.
1: Igual, no sé. Molt bé, Oriol.
0: Gràcies, Marc. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu-siau. Que vagi molt bé. Gràcies. El Marc López, el regidor portaveu d'en Laire Molins, que ens ha acompanyat a aquesta hora del matí. Anem a escoltar la música de Lluqui Valverde, que ahir no sé on t'ho vaig llegir, que també doncs, parlaven d'ell, em sembla que a RAC1, parlant del seu debut discogràfic de Lluqui Valverde en solitari, que és un compendi, diuen, de tot el que passa a les nits i matins de Barcelona quan desitges trobar un amor i no voldries que la diversió s'acabi mai. Doncs anem a escoltar aquest debut del Lluqui i de seguida fem passar la Cefa amb l'Art és Vida. Vinga. Aquest disco va dedicat als meus millors amics.

0: Obrim l'Art és Vida de octubre, el primer espai d'octubre. Ja sabeu que aquesta temporada fem periodicitat quinzenal, l'Art és Vida i les notes disperses. Avui ens toca l'Art és Vida amb la Cefa Rus. Hola, Cefa, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Per parlar de diversos temes, evidentment, que tenen relació amb diverses disciplines artístiques. I en aquest cas avui parlarem força de teatre.
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí, sí.
0: I després també parlarem d'una exposició que ja us explicarem. Però d'entrada vols parlar-nos de teatre i d'una efemèride important.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, com els 50 anys del Teatre Lliure.
0: Vinga. Comencem.

0: Comencem i ho fem amb aquestes notes de l'obertura de La Vella Helena.
1: La Vella Helena, que ha estat una de les obres més reixides del Teatre Lliure.
0: Molt bé.
1: I que ara fan una adaptació.
0: Perfecte. Doncs comencem a parlar del Teatre Lliure.
1: Doncs sí, 50 anys d'un Teatre Lliure. El títol ja ho diu tot, no? És una gran efemèride.
0: Sí.
1: I que convida moltíssim, sobretot a les persones que ho hem viscut molt a prop i molt intensament, que va ser un temps preciós, allò que recordar és tornar a passar pel cor, Estem parlant de 50 anys, era un moment en què va ser un esclat impressionant i va haver una sèrie de gent que vam ser seguidors d'aquesta efemèrides, no? Podem dir que recordar és tornar a passar pel cor, que totes les vivències, tant personals com col·lectives. Ara fa ja 5 dècades que un grup de joves procedents del teatre independent van imaginar una altra manera de fer teatre. I fruit d'aquest impuls col·lectiu, el 1976 va néixer el Teatre Lliure. I va néixer en forma de cooperativa, sota el lema "Un teatre d'art per a tot el món". Més endavant, amb el suport de les administracions públiques, el Lliure, una fundació amb una vocació de servei públic, hi va sumar el teatre al barri de Gràcia i una nova ubicació a Montjuïc.
0: Sí.
1: 50 anys després del seu naixement, el Teatre Lliure és un referent en l'àmbit de les arts escèniques. Després de 50 anys, continua sent aquest referent. Amb motiu d'aquesta efemèride, el que s'ha fet ara a Barcelona, al Palau Robert, és una exposició. I, en motiu d'aquesta exposició, han col·laborat els escenògrafs, el Frederic Amat, Montse Armenós, el Marc Glenzel, Marc Glenzel, el Lluc Castells i la Sílvia de l'Anyó, molt vinculats a la trajectòria del Lliure tot ells. En diferents etapes ho han anat fent, proposen 5 instal·lacions per apropar-nos a l'esperit d'un teatre impregnat totalment de la personalitat, de la sensibilitat i del talent d'un dels seus fundadors i l'escenògraf i director i enyorat Fabià Puigcerver. Entre aquestes 5 instal·lacions hi podem trobar els conceptes de comunitat, és important, identitat, espai i públic. 4 portes d'entrada a la història d'un teatre que ha fet de la llibertat artística i el compromís públic un dels seus principals valors. A la instal·lació del Frederic Amat podem trobar una veu que diu: "Ei, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu i mireu al mig de l'escena oval. 7 autòmates esperen, suspesos i plantats, i que el vostre alè els hi doni vida". En l'apartat de comunitat trobem la història del Teatre Lliure, que és la història de la seva gent, del seu esforç i del seu talent. Bona part d'aquestes fotografies que trobem reunides en aquest espai provenen de l'arxiu del fotògraf Josep Ribes. Et sona?
0: Sí.
1: Que formà part del nucli fundador. Durant anys, la seva càmera va documentar la vida del teatre, dins i fora dels escenaris. Avui, aquest llegat ens ajuda a fer visible que el teatre és sempre una aventura compartida que comença molt abans que el públic s'assegui a les butaques. Aquesta sala és un homenatge a totes les persones que han format part de la comunitat del Lliure durant aquests 50 anys. El 2 de desembre de 1976, quedem-nos amb la data, en la seu de la cooperativa obrera de consum, anomenada La Lleialtat, el Teatre Lliure va iniciar la seva activitat amb un gran equip format, a veure quants noms ens sonen de tots aquells. Jo crec que ho acabes de dir tots. La Montse Alcañiz, l'Imma Colomer, el Lluís Humà, el Quim Lecina, l'Anna Lizaran, el Domènec Reixac, el Fermí Reixac, el Fabià Puigcerbé, l'Antoni Sevilla, la Carlota Soldevila. I a partir de 1991, que és l'any que mor el Fabià Puigcerbé, a partir d'aquest moment, que fins aleshores havia estat ell el líder, van succeint diferents lideratges. La instal·lació de la Montse a Manós, el terra es converteix en el fons de l'escena, un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta, que reflexa, que ressona i, a més, fa olor i que ens parla des del material que està fet. A l'apartat d'identitat, el dissenyador gràfic, el Francesc Espluga, va ser durant molts anys responsable dels cartells i de la imatge gràfica del lliure. Quina seria la imatge gràfica del lliure? La T. La T que està dibuixada en 6 ratlletes verticals, 2 al centre més llargues i 2 a cada costat, a dalt de tot, més curtetes, que fan una T, que és la T de teatre, i les 2 línies del mig, la L de lliure. D'acord? És l'autor de la popular logotip que l'identifica des dels seus orígens. A través de la seva memòria gràfica, repassem 5 dècades d'un teatre que va compartir en diferents èpoques amb una companyia, va compartir amb una companyia de dansa associada amb ells o una orquestra de càmera pròpia. Repertori i textos catalans i universals, concerts, recitals, dansa, poesia, noves dramatúrgies i grans produccions nacionals i internacionals. Ja veus que el Teatre Lliure no ha parat mai. Quan els fundadors del Teatre Lliure van escollir el seu nom, reivindicaven també una forma diferent d'entendre l'espai. Quan estem parlant, en aquest cas, de l'espai escènic. Aquest primer lliure va trencar definitivament la tradicional separació que hi ha normalment entre el públic i l'escenari. Realment eren gent, des del primer moment, molt trencadora. Avui, un dels seus trets diferencials és el de seguir oferint als artistes i al públic uns espais amb una capacitat de transformar-se i de redefinir la relació entre els espectadors i el públic, és una comunió, volen que sigui una comunió, en cada espectacle nou. Als anys 80 es fa evident que el Teatre Lliure necessita créixer i expandir-se. Després de diferents opcions, arriben a un acord amb l'administració del Palau de l'Agricultura de Montjuïc i és en el moment en què tenim aquest Palau de Montjuïc, d'Agricultura, el van fer quan l'Exposició Universal. I és en aquest teatre que tenim la sala Fabià Puigcerbé. Vull dir que està fet totalment amb un homenatge amb ell, s'acabava de morir. L'actual director, que és
0: Julio Manrique,
1: recordava que abans de començar la funció del seu primer títol, el títol de la funció, Camí de nit, 1854, el públic es va posar a aplaudir. És un fet inèdit, vull dir, no havia passat mai. Ara ell apel·la a aquella esperança en un món que necessita molta, donat el context bèl·lic, social i climatològic tan terrible que ens trobem. Fa un cant a l'esperança des d'aquí per tota la situació mundial. Ho estem veient, evidentment, aquest canvi climàtic a les nostres pells aquests dies. I ens arriba cada dia també a tota la qüestió bèl·lica i que realment estem en un moment complicat. I demana que no perdem l'esperança, sinó que la continuem posant. Un dels apartats de l'exposició dedicat al públic hi ha l'enregistrament de la nit de l'estrena, aquests aplaudiments que van fer el públic d'una forma inesperada, d'acord? El Julio Manrique també destaca que les instal·lacions ofereixen mirades molt i molt lliures i alhora molt subjectives sobre l'esperit d'aquest teatre. És una experiència que valora el llegat del lliure. I la Tània Balló ens recorda: el lliure té encara molt camí de futur. Ens està dient, a més d'aquests 50 anys tan plens de vida, perquè són anys doncs, molt vitals, no ens quedem aquí, sinó tinguem esperança que a través del teatre, és un dels mitjans, ajudem a canviar aquest món que està en un moment tan delicat. D'acord?
0: Molt bé, l'exposició es pot veure al Palau Robert fins al 17 de gener?
1: Exacte, fins al 17 de gener, sí.
0: I és gratuïta, no, crec, tot, com totes les...
1: Sí, com la majoria d'exposicions
0: allà al Palau Robert.
1: Palau, sí. Podríem fer una repassadeta, no totes, sí, perquè són moltíssimes. Mira, fixa que el Teatre Lliure ha acollit més de 1.500 produccions, sí, des de la seva inauguració del setembre del 76. Imagina't si les haguessin de dir totes. No anomenarem algunes que ens aniran sonant, com El camí de nit, La vella Helena, El vostre gust, Adéu-siau, o El llibre dels somnis, El temps i els Conway, Els gegants de la muntanya, El Titus Andrònic, que va ser espectacular. Recordo tota la passarel·la de l'escenari, que era una passarel·la al mig del públic, com passaven tots els cavallers per allà. Era d'impacte, vull dir, tocaves amb les seves robes. Arribava molt. El Misantrop, Els anys, El quadern d'or, La gavina, L'òpera de Tres Rals, i ara actualment, amb un homenatge a aquests 50 anys, fan tot fent La vella Helena. És una adaptació del que és La vella Helena. Podríem dir, si alguna cosa a més podem comentar, sí, el que volia és que quedés clar el que és tota aquesta vitalitat del lliure, tota aquesta intensitat, tot aquest treball tan autèntic que han fet tota aquesta gent. Però jo el que sí que... I em sap greu perquè normalment, bueno, a mi m'agrada més dir tot lo positiu, però a mi m'ha decebut una mica l'exposició, i quan pensava, Cefa, per què no t'ha acabat d'arribar? N'esperava més, vull dir que... I quan em pregunto realment què t'ha faltat, Cefa? I m'ha sortit una paraula. Vull dir, la paraula és vida. Que vida és el que realment té el que hem viscut aquesta gent durant aquests 50 anys, no? I a mi m'ha faltat vida en l'exposició. Està molt bé, està ben muntada, el que ja està bé, però m'ha faltat quelcom. Jo ho definiria que m'ha faltat en vida. Vull dir que, de tota manera, és curiosa de veure, vull dir, es poden veure això en cada un d'aquests apartats que hem anat anomenant: els vestuaris, les catifes, els aparells d'aquests d'enregistrament, vull dir, es poden veure diferents coses, però per mi, doncs, m'ha quedat una mica curta. Vull dir que...
0: Queda entès.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Em sap greu, perquè no és negacionisme, sinó que...
0: No. És la teva
1: percepció
0: i valoració, sí, d'aquesta exposició, que podeu veure, com dèiem, fins al gener al Palau Robert, a motiu de l'efemèri del 50è aniversari del Teatre Lliure. Ara tanquem aquesta carpeta del teatre, ens queden 12 minuts per arribar a les 11, i anem a obrir una carpeta d'una exposició.
1: Sí.
0: Una exposició que ja s'ha fet,
1: sí,
0: però que també tenies ganes d'explicar-nos.
1: Sí, em sap greu perquè va ser en temps de... d'estiu i no vaig
0: poder.
1: No te'n
0: sàpiga.
1: Exacte.
0: Però els tempos no han coincidit.
1: Però val la pena de parlar d'aquests personatges.
0: Vinga.

0: A veure, doncs, amb aquestes notes de la cançó gitana de Carmen, de Bizet, anem a parlar-vos d'una exposició que es va poder veure al Maresme.
1: Al Maresme,
0: a la
1: exacte.
0: Fundació Palau i Fabra, eh?
1: Palau i Fabra, Caldes d'Estrac.
0: Caldes d'Estrac, Caldetes.
1: A Caldetes, sí.
0: Durant el... això, finals de primavera-estiu.
1: Exacte, finals de primavera-estiu. Es va acabar justament per la Festa Major de Sant Miquel.
0: Correcte. Quina era aquesta exposició?
1: Aquesta exposició era Nonell,
0: sí?
1: Vall Mitjana i Els Gitanos. D'acord?
0: D'acord.
1: Bé, tal com dèiem ara al començar, la Fundació Palau de Caldes d'Estrac va acollir Nonell, Vall Mitjana i Els Gitanos, una exposició que recupera la relació artística i humana entre el pintor Isidre Nonell, que només va viure 38 anys, i l'escriptor Juli Vallmitjana. Dues figures fonamentals de la Barcelona del segle XX, units tots dos per una mateixa fascinació: el món gitano i la vida als marges de la ciutat. Recordem el que quan parlem de Nonell, normalment què ens ve al cap? Les gitanes, eh? Tot i que ha fet moltíssimes més coses, eh? Realment podem dir que els companys van ser tots dos, entre d'altra gent, van ser companys de la Llotja,
0: sí?
1: I van ser també membres de la Colla del Safrà. Recordem la Colla del Safrà. Nonell i Vallmitjana van compartir amistats, inquietuds creatives i una mirada molt singular cap a les comunitats gitanes, que es convertiren protagonistes de les seves obres. Mentre Nonell va plasmar aquesta realitat en pintures i dibuixos, a més d'una gran força expressiva, el segon, que és el Vallmitjana, la va traslladar a la literatura a través dels seus relats sobre els suburbis barcelonins. Ja ho hem dit abans, que treballaven molt en tota la qüestió marginal. Fruit d'una extensa investigació de Julià Guillamón, amb la col·laboració de Joan Mar Sauquer, la mostra aporta documentació i materials inèdits que permeten aprofundir en els vincles entre els dos creadors i descobrir, que això és molt important, que es veu que va ser molt traumàtic, les causes del seu distanciament sobre més o menys 5 anys abans de que morís el Nonell. Sembla ser que hi va haver quelcom important i, bueno, en aquesta exposició hi havia documentació. Bueno, estic parlant com si encara estiguéssim a l'exposició, però, bueno, recordem que és passada. Sí.
0: Sí.
1: L'exposició també amplia la mirada sobre el context cultural i social de l'època, abordant la representació de la marginalitat a la Barcelona modernista i destacant la figura de Vallmitjana com a mecenes esportiu i impulsor destacat d'un taller d'argenteria on es produïen copes i trofeus, un espai pel qual van passar alguns dels escultors més rellevants d'aquell moment. Nonell, Vallmitjana i Els Gitanos reuneixen pintures, dibuixos, fotografies, figures teatrals, textos literaris i un important conjunt de documents, imatges, molts dels quals es mostren per primera vegada. El recorregut inclou obres d'artistes com Ricard Canals, el Carles Casagemes, el Ramon Casas, el Sebastià Junyent, l'Ignasi Mallol, el Pablo Picasso, el Ramon Pichot, així com amb els mateixos Isidre Nonell i el Juli Vallmitjana.
0: Molt bé.
1: Una pinzelladeta curta. Recordem que el Nonell,
0: sí,
1: va ser un postmodernista que pintava temes que no estaven de moda. No estaven de moda. Ell anava totalment per lliure. I que, d'alguna manera, la seva pintura era una superació personal constantment de l'impressionisme, que el va portar cap a l'expressionisme, però que a més era un expressionisme d'una creació molt pròpia, molt personal. Va fer entre 200 olis i 300 dibuixos. El color li servia de modelatge pel que era la figura, i la sèrie de les gitanes, no cal dir-ho, és el tema més emblemàtic d'Isidre Nonell. Dones gitanes i personatges marginals els fa quan torna de París a Barcelona.
0: Tenim obres a altres museus,
1: exacte,
0: de Nonell.
1: Exacte, sí.
0: Crec que el MNAC, si no em falla la memòria.
1: El MNAC, sí senyor. El Museu de Montserrat.
0: El Museu de Montserrat, exacte, també, que ja n'hem parlat també aquí. Per tant, no és que us hagueu perdut, que sí, l'exposició, sinó que l'obra de Nonell,
1: sí,
0: la podeu veure.
1: El Nonell, sí, mira, les donacions que vam poder veure aquí al Palau d'Estrac.
0: Sí, Carles d'Estrac.
1: El MNAC,
0: sí,
1: del Museu Picasso,
0: veus?
1: Del Museu de l'Empordà, de les Arts Escèniques, del Museu de Montserrat, del Consorci del Patrimoni de Sitges i de diferents galeries i de col·leccions privades.
0: Museu de l'Empordà, que el tenim ubicat a Figueres.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs, i recomanem també la visita a la Fundació Palau i Fabra?
1: Sí, sí, perquè realment bueno, ara ja no ens queda...
0: Tenim 4 minuts, sí.
1: Tenim 4 minuts, no, que realment tot el que hi ha a la Fundació Palau i Fabra, que és una fundació que no fa tants anys tampoc, és del 2003,
0: sí,
1: té la missió de conservar i exhibir i difondre tot el fons artístic i documental que tenia Josep Palau i Fabra, que recordem que era considerat un dels especialistes mundials més prestigiosos,
0: sí,
1: sobre la vida i l'obra del Pablo Picasso, del qual va ser molt amic personal. Ell era de poeta, dramaturg, bueno, assagista, i era un dels grans autors de la literatura catalana. I gràcies a la seva relació amb personalitats com Picasso, Octavi Paz, també amb Lorca, va connectar la cultura catalana amb els corrents més artístics més importants d'aquest segle XX. I realment totes les exposicions i el fons que hi ha d'art de sempre, vull dir que hi ha una constant, realment val molt, molt la pena. Vull dir, és una exposició... Aquesta sí que vaig sortir amb molta vida, no? Molt satisfeta, en el sentit de que realment està molt i molt treballat. Vull dir, jo no me'n perdria cap de les exposicions que fan aquí al Palau, al Palau i Fabra, perquè realment valen molt la pena. A més, és un passeig molt agradable. Vas al Maresme,
0: sí,
1: després pots anar, doncs, a menjar un entrepà o el que sigui a Vora Mar, vull dir que és una sortida maca de fer.
0: A Vora Mar.
1: Convida, a Vora Mar, sí.
0: Ens portes Giuseppe Verdi per acabar, també.
1: Sí, us poso perquè recordem que aquesta setmana tenim molta activitat musical, sí, tenim els concerts a la Gòtica que amb el Guino Bar, que estan ja
0: avui,
1: les entrades exaurides,
0: avui
1: exactament,
0: a les 8.
1: Dimecres, i a més hi ha el concert de la Coral Qualibet el divendres.
0: Dissabte, que aquí podeu comprar entrades encara, eh? Dissabte a les 7 de la tarda.
1: Dissabte a les 7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
2: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat que ja cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per ser avisades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha un acte a la Federació Obrera sobre el moviment Maqui, la resistència armada al franquisme. Primer s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars, i es farà una visita guiada a l'exposició a les 6, i després a les 7 es durà a terme una taula rodona amb testimonis personals que parlaran dels maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista Begoña Floria coordinarà i conduirà l'acte, intervindrà en Josep Calvet, el Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis a Catalunya, Laura Mas

neta i filla de Maki i Passador, i Carles Martínez, el Molinenc, que és historiador, professor ja jubilat i membre de l'Associació Obrera. Ell parlarà de les accions llibertàries a Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, la taula rodona a la Federació Obrera, un acte obert a tothom. També avui, a les 8 del vespre, comença una nova temporada del cicle Clàssica a Molins, en aquest cas amb Albert Guinovart, compositor, intèrpret, pianista, ha creat molts musicals, però també té una àmplia obra musical que interpretarà avui a les 8 del vespre a la Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. El dijous actua la Coral de Gospel, no va poder actuar pel temps, i aquest dijous a la Federació Obrera a 6:45 de la tarda, actuació de la Coral amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquest és el mes de la gent gran i activitats durant tot el mes adreçades a la gent gran de la vila. I també demà dijous el SEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van fer el cim de l'Everest. Va ser l'any 1985 quan tres alpinistes catalans van arribar a l'Everest: Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que van aconseguir desplegar la bandera catalana al cim més alt del món. Doncs el documental el podreu veure aquest dijous a les 8 del vespre al local del SEM, i l'entrada és gratuïta. I també demà a la tarda hi ha un taller que es diu Cuina de les Emocions al Mercat Municipal, un taller per descobrir com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I aquest taller es fa demà dijous. Avui encara estan obertes les inscripcions al web molinsderrei.site/mercatmunicipal. El taller es fa demà a 6:45 de la tarda al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dimecres, la farmàcia cobra fins les 10 de la nit. És l'Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10.

0: Són les 11 del matí i 7 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Aquests propers minuts per parlar-vos de l'Associació Obrera, perquè, com us hem anat explicant aquests dies, organitza per aquesta tarda l'acte El Moviment Maqui, la resistència armada al franquisme, a la Federació Obrera. Us hem d'explicar que a les 6 s'inaugurarà l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars, i a les 7 hi haurà una taula rodona amb testimonis personals parlant dels maquis a Catalunya i Molins de Rei, conduïda per la periodista companya d'aquesta casa, la Bego Floria, i en la qual intervindran el Carles Martínez i la Laura Mas, a banda del Josep Calvet, que també participarà a la taula. La Laura i el Carles els tenim aquí a l'estudi i els hi donem la benvinguda. Què tal, Carles Martínez? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: I Laura Mas, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. El Carles, que a més també és membre de l'Associació Obrera,
1: sí.
0: I per tant doncs, ens podrà parlar d'entrada, que et volia preguntar si obeeix algun motiu especial de posar sobre la taula doncs, la història dels maquis en aquest moment, amb aquesta exposició i aquesta taula rodona.
1: Bueno, obeieix el criteri que fem servir en la Federació Obrera des de l'Associació Obrera,
0: sí.
1: Des del dia d'avui, des de la nova Junta,
0: sí.
1: Que és promoure fonamentalment temes de memòria democràtica.
0: Uh-huh.
1: I dins d'aquest àmbit doncs, hi ha aquesta part, i ens ha agradat, coneixem a la Laura, que és membre de la Miquel,
0: sí.
1: De la Miquel d'excombatents i familiar d'una persona que va ser un dirigent important del Maqui, que, bueno, la possibilitat de que vingués i poder fer
0: molt
1: aquest acte. I portar aquí l'exposició del memorial,
0: sí.
1: Que el Josep Calvet és el comissari de l'exposició,
0: sí.
1: Doncs és una exposició molt interessant que explica una de les accions més rellevants,
0: sí.
1: De lo que va ser el moviment Maqui, que és la de la Vall d'Aran.
0: L'exposició es podrà veure fins al 22 d'octubre, si no he llegit malament.
1: Correcte, sí.
0: Perfecte. Si us sembla, per també situar-nos, que molta gent li sonarà, no? Però expliquem ben bé, comencem pel principi, qui eren els, o qui van ser els maquis. Qui m'ho explica això, Laura?
2: Doncs
0: Laura.
2: Eren la gent que després de la Guerra Civil espanyola, en aquest cas, doncs alguns evidentment es van quedar aquí perquè no tenien una altra sortida, diguem, a l'estat espanyol, però molts, i especialment doncs, els catalans, evidentment, van travessar amb la retirada i se'n van anar a l'exili a França, no? En el cas del meu avi i del meu pare, doncs ells van sortir amb la retirada pensant i dient que el que anaven a fer era organitzar la tornada.
0: Mm-hmm.
2: I doncs, per exemple, la meva iaia, la dona doncs, del meu avi, va morir a Venezuela sense haver pogut tornar mai, però en tot cas són la gent, diguem, que van posar la muntanya quan els alemanys també doncs, van entrar doncs, a França i per tant estaven, si entraven a l'Espanya franquista, diguem, no? Doncs eren perseguits aquí, també estaven amagats a la muntanya per això, als boscos, i a l'altra banda doncs, també estaven amb sàndwich allà al mig. Però aquesta muntanya, que en principi doncs, sent un obstacle, no? Doncs per ells es va convertir en refugi durant molts anys i a on preparaven justament doncs, operacions, en aquest cas de la meva família, doncs, el que es van dedicar sobretot era al passar a França, a començar la Segona Guerra Mundial,
0: sí.
2: Doncs va començar a arribar gent que sabien que hi havia doncs, un refugiada, una família allà a prop de la frontera en un moment donat i que els podia ajudar a travessar la muntanya, per tant, jueus, pilots anglesos caiguts, etc. Doncs van començar a dir-los aneu cap allà que hi ha algú que sap com travessar aquesta muntanya per un lloc segur. No? Mm-hmm. I doncs això
0: El que hem conegut com a passadors seria això doncs?
2: Exactament, en el cas del meu avi,
0: en el cas del teu avi.
2: És tot, és sí, passadors
0: sí.
2: És combatent també sí. Perquè va fer la Guerra Civil i és guerriller perquè en realitat el que ell volia fer seguint una petició, un encàrrec
0: sí.
2: De Comorera abans de la caiguda de Barcelona,
0: sí.
2: És que es constituïssin en grups de guerrillers i doncs procuressin organitzar la resistència al franquisme, ja que mm-hmm. tots estaven marxant.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sí, bé, no solament això, sinó que el teu avi i molts d'altres mm-hmm. van lluitar en el maqui francès
2: mm-hmm.
1: i van tenir d'alguna forma una experiència victoriosa contra el feixisme i el nazisme, no?
0: Uh-huh.
1: I aquesta experiència victoriosa va fer que animés, després de la Segona Guerra Mundial, el projecte de que ja això ho parlarà més en Calvet,
0: sí,
1: el projecte de la, de la, de la entrada a la Vall d'Aran, no?
0: Sí.
1: Amb armament bàsicament agafat el, en les tropes alemanyes, eh? I algun armament també anglès, però bàsicament armament agafat a les tropes alemanyes. Va ser una experiència molt interessant perquè d'alguna manera, malgrat que el que se'n deia Operació Reconquista i que la dirigia el Monzón, que és un tema que ara està una mica, ha estat conegut una mica per les novel·les del Modena Grande,
0: sí,
1: eh? Perquè era un tema que pràcticament ningú en parlava, com d'altres, no? Jo quan parlo, per exemple, quan explico el cas de, del molinenc Luis Agustín Vicente, la gent no sap ningú qui era aquest senyor, no? I perquè, esclar, va entrar aquí clandestinament, es va organitzar aquí, es va anar constituint aquí, no? Es va anar es va anar instal·lant aquí clandestinament i va ser detingut aquí l'any 47, però ja estava des del 43 que estava, que havia vingut aquí, es va casar, va tenir una filla, que per cert la filla no fa masses anys que va morir, i portava el cognom del fals del pare, i el va portar fins al dia de la seva mort. Ostres. Perquè és clar, la policia quan el va detenir, el va detenir amb un nom fals en el primer període, i quan el va detenir en el segon període, perquè es va escapar de Montjuïc, tot això ja ho explicarem, es va escapar de Montjuïc en el segon període, que ja va entrar amb Alfaceries l'any 57 i amb un altre que es deia Fatxi, que ja no tenien el recolzament de la direcció de la CNT, l'Esglés i la Montseny ja estaven en contra d'aquest tipus d'accions, perquè consideraven que fins i tot els desprestigiava. Doncs van entrar aquí i el Faceries el van assassinar en el lloc de la cita, i en l'Agustín Vicente, que llavors ja sabien el nom, el Luis Agustín Vicente, i l'altre, el Fatxi, van ser detinguts, amb un li van posar 20 i tants anys, 30 anys, em sembla. No va sortir de la presó fins a l'any 74, perquè malgrat que va demanar indults i tal, no li van concedir, o permisos, no li van concedir, i el Fatxi el van acabar enviant a Itàlia.
0: Per tant, tornant, o sigui, geogràficament els maquis els hem d'ubicar bàsicament en aquesta zona dels Pirineus.
2: Catalunya, sí.
0: A Catalunya.
2: Perquè evidentment hi ha grups de guerrillers, sí, com vulguis, doncs a la serra aquella del Guadarrama, fi, a tot arreu, no? Hi havia grups de gent que intentava resistir,
0: sí,
2: i que no tenia una altra escapatòria. Clar. Que van quedar allà, no?
0: Però
2: en canvi aquests podien anar i venir, no? Jugar entre els dos estats.
1: A la zona de Llevant, també, a la zona,
0: sí,
1: de Llevant.
0: Sí, País Valencià.
1: Va ser molt important.
2: Clar.
1: I, bueno, i per suposat, a l'interior, doncs, com deies tu,
0: sí,
1: a Còrdoba i a llocs d'aquests, va quedar gent a la muntanya.
2: Clar.
1: Que van estar, que d'alguna manera van tornar a aparèixer coincidint amb la període aquest de l'operació Reconquesta, no? Que de la Vall d'Aran, no? Perquè la idea de lo de la Vall d'Aran, ja ens ho explicaran, però la idea de la Vall d'Aran era ocupar un territori perquè aquest territori fos reconegut com a República Espanyola, per negociar amb els aliats la distribució de l'Europa democràtica, no? I, per tant, que no fos, que el que negociés no fos Franco, que mai va negociar Franco amb els aliats, per entendre'ns, encara que als Estats Units els hi van acabar donant els anys 50, els hi van acabar donant el recolzament.
0: I el període de més activitat, per tant, dècada dels 40...
2: Pel meu avi va ser immediat, perquè l'estiu del,
0: sí,
2: 39, és a dir, abans de començar la Segona Guerra,
0: sí,
2: Mundial, ja va travessar, ell era del PSUC en aquell,
0: sí,
2: moment, i ja va travessar cap aquí justament per buscar doncs, punts de suport, perquè era importantíssim, no?, poder tenir cases de suport. Ell era del Ripollès, d'Osona, i per tant doncs, ell creia que la resistència s'havia d'organitzar primer i bàsicament a l'entorn rural, que és on ja hi havia gent amagada també aquí, i on les coses serien més fàcils, entre cometes, no? de lligar, i també que podrien salvar gent que estava aquí també atrapada i amagada i portar-los també cap a l'altra banda, no? I per tant ell és del 39, ja fa això, però immediatament comença la Segona Guerra Mundial i els bueno, tots els dirigents del PC van marxar, sí, absolutament tots, no en va quedar cap ni un. Per això, com deia el Carles, Monzón i Carmen de Pedro, aquesta gent, doncs es van trobar allà de casualitat també, perquè no van poder sortir, perquè quan anaven a agafar un vaixell al port de Bordeus van trobar que ja no podien sortir, o sigui que no es van quedar. Per tant, els que es van quedar realment són gent com el meu avi i d'altres del PSUC, que van dir no, nosaltres no ens movem d'aquí, però la plana major, diguem, del PC va marxar tota, i per tant això va crear també doncs problemes durant i després.
1: Sí, bueno, problemes d'aquest tipus en va haver-hi molts en tota la resistència i en tota l'exili, en tot l'exili, no? Fruit d'una frustració i de situacions molt complexes, no?
0: I llegia també que hi havia ideologies diverses dins dels maquis, no? Sí. Comunistes, anarquistes...
1: Sí, bueno, jo diria que hi ha fonamentalment dos grups.
0: Sí.
1: El grup, diguem-ne, dels comunistes... Uh-huh. I el grup dels anarquistes.
0: D'acord.
1: El grup dels comunistes seria una cosa bastant militaritzada, diguem, dirigida, uh-huh, organitzada, etc. I el grup dels anarquistes acaba sent, o sigui, ja en el 47, del 44 al 47, participen per compte pròpia moltes vegades, fins i tot amb el tema de la Vall d'Aran, però no com a organització. L'organització com a tal no accepta, diguem-ne, el plantejament, perquè consideren que no és encertat, que no triomfarà, no? Però així i tot, ja dintre dels anarquistes hi ha dues tendències, fins i tot jo diria que tres. Una, que és la oficial, que és la que representen Esglés i Montserrat, i la Montseny, no? Federica Montseny,
0: sí, sí,
1: que és la que manté la seva relació amb la organització internacional dels anarquistes, que és l'AIT, que en aquell moment era l'AIT. I després hi ha un grup, diguem-ne, menys ortodoxa, menys ortodoxa des d'un punt de vista anarquista, més polític, que està per pactar un retorn a la república excloent els comunistes i participant amb els socialistes, o sigui, imagineu-vos una miqueta amb el PSOE, per entendre's, imagineu-vos una mica la com hi havia una divisió interna, i després un grup últim que només està per l'acció. Que serien pues, aquests que van resistint per la seva banda, com són el Marcení Massana, com són el Fasseries i el Cara Cremada, no? I tot aquest grup,
0: sí,
1: una miqueta, si vols.
2: No, jo anava a dir que pel meu avi, per Josep Mastió, conegut, sí, a França com el comandant Mas, aquesta divisió una altra vegada entre anarquistes i comunistes era molt frustrant.
1: Sí, clar.
2: I en el seu grup hi havien anarquistes i hi havien comunistes. I per ell era frustrant, perquè justament a l'any 39, ja a l'estiu del 39, quan entra aquí, parla amb els seus amics, parents que havien quedat aquí, gent que l'informen, i el que ell descobreix doncs és que s'està matant a moltíssima gent, que les presons estan plenes i que quan maten a la gent els franquistes no fan cap tipus de distinció entre republicans, inclús entre gent de missa, però que fossin catalans, entre comunistes i tal. I per tant ell va veure això i ja ho havia comprès durant la guerra, però llavors ja ho va ratificar, i per tant el seu lema, diguem, a partir d'aquell dia que anava repetint a tothom era, i crec que és molt interessant, ell deia, si podem morir junts vol dir que podem lluitar junts. Per tant ell no tenia cap reparo, diguem, a
1: bueno,
2: treballar
1: catalans i no
2: amb
1: catalans,
2: molta gent diversa,
1: la repressió era per tots els demòcrates,
2: sí,
1: no?
0: I en van patir de repressió per part de la Guàrdia Civil aquests maquis?
1: Molta, o sigui, una de les coses que, per exemple, bueno, primer aquests que anaven organitzats pues, va ser una repressió fortíssima que es van haver de retirar de seguida, van aguantar molt poc a la Vall d'Aran. Després, els que anàvem, diguem, per compte pròpia, doncs van rebre una repressió que cada cop més dura, no? Que aquesta repressió no solament es basava en si els trobaven l'extermini, moltes vegades, fins i tot matar-los O, per exemple, quan agafaven un, quan localitzaven un grup, normalment quan trobes les notícies als diaris, que són, sempre són notícies de la policia superpetites a l'última pàgina, no? Quan trobes les notícies als diaris et diuen i en la refriega de tal va morir el jefe, va morir el que va morir, no tenia per què ser el jefe moltes vegades, no? Vull dir, i llavors aquest li col·lomen el d'això de jefe i els altres potser els detenen, no? Per exemple, amb els de Molins passa això, no? Per exemple, el que maten no té res a veure no és el cap, ni molt menys, no? I, bueno, i després hi ha una altra cosa que la policia, sobretot a partir d'una època determinada, després del 47, la Guàrdia Civil es dedica a matxacar les famílies i busca, està, i després també infiltra gent, infiltra molta gent, sobretot en el sector de la CNT és on és més fàcil infiltrar-se que en l'altre, perquè l'altre estava més controlat, diguem, eh? Però el de la CNT era més fàcil infiltrar-se, infiltrar molta gent, i això provoca molt bueno, provoca la desaparició. Després aquesta identificació des de la premsa de que són bandolers.
0: Sí.
1: Mira, per posar-te un exemple, el diari de l'1 d'octubre, em sembla que és, del 47, el diari de Barcelona, que és el dia que l'endemà d'haver detingut en el de Quim Molins, perdó, en el Fasseries, haver matat el Fasseries i haver-lo detingut, no, del 57, perdó, la segona detenció, amb el cas del Fasseries i tal. A la pàgina que 5 surt un article que, sobre la vida del bandolero Perales, que era un home del 1901. Llavors parlen de les malifetes que feia aquest senyor. I en la pàgina, si no m'equivoco, 24 o 25 o així, o sigui, després dels encreuats, per entendre'ns, surt la nota, una nota que parla de l'Alfacís, que sí, és mitja plana, perquè, és clar, era un personatge, no?, amb una fotografia i tot això, però dius, home, a què ve que parlin, saps? Era una manipulació total, no? I evidentment també és el bandolero Fasseries, ha sigut detenida.
2: De fet, l'arxiu de Girona és molt interessant perquè quan busques aquests expedients de fronteres i d'entrades guerrilleres i tal, ja fa anys que no hi vaig, però em vaig fixar que les carpetes doncs posa, per exemple, guerrilleros. Llavors, en un moment donat, allò va ser tachat, tachat però es veu, i a sobre van posar bandoleros. O sigui, que ells mateixos van dir, els hi hem de canviar el nom ja directament, no? I així és ja...
0: I com va acabar el moviment dels maquis? Perquè llegia que...
1: Bueno, hi ha dos...
0: Es va anar desinflant, no?
1: Sí, però jo crec que hi ha dos moments,
0: sí?
1: Igual que existeixen dues posicions, per
0: sí,
1: entendre.
0: Sí, sí.
1: El Partit Comunista, malgrat que... Bueno, també volia fer un comentari. Abans la Laura parlava una mica a partir de l'experiència del seu avi.
0: Sí.
1: Parlava del tema del maqui de muntanya, per entendre.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Però, esclar, també hi ha el maqui urbà, Perquè, per exemple, el 47, quan més o menys coincideix això... No, perdó, el 44, quan passa allò de la Vall d'Aran, hi ha alguns personatges, per exemple, del suc de Quim Molins, que clandestinament es preparen amb armes per si hi ha alguna... Això, jo tinc informació verbal, perquè aquesta gent no els van detenir, pels fills, que expliquen... Sí, el meu pare m'explicava que va anar a la muntanya i tal, i van fer... I feien aquestes quatre armes que havien guardat o conservat, amagades en qualsevol lloc, doncs, a posar-les en pràctica per si es produïa la situació.
0: Bé.
1: El del canvi, no? I després hi havia... Esclar, va haver-hi detencions molt importants, esclar... Com que en aquell moment el SUC i també els anarquistes, la seva acció era armada, perquè no tenien cap possibilitat més que l'armada, doncs les organitzacions del SUC i que actuaven dins de la ciutat de Barcelona o Terrassa o les diferents ciutats de Catalunya, doncs era guerrilla urbana. Eren considerats guerrilla urbana. I, esclar, doncs, quan va caure tota la direcció del SUC amb Puig Pidemunt, que era el director de treball, que era molt jove, però... i Carrero, i... Bueno, tres o quatre els van afusellar. Després en van detenir a la vora de 70 o una cosa així, Per tant, periòdicament anaven caient les direccions d'aquestes organitzacions. I... I bueno, la política que es va seguir era la, a partir d'un moment determinat la Unió Soviètica els diuen als comunistes, no, als comunistes que s'equivoquen d'acció, que tal com està repartit el món, tal com està repartit Europa, que el que han de fer és infiltrar-se en els sindicats, uh-huh. canviar de política. I llavors és quan es comença a fer el que se'n diu la política de reconciliació nacional. Hi ha aquesta directriu des de la Unió Soviètica, però també hi ha la gent que està a l'interior que està dient hem de canviar de... Això no es pot aguantar, uh-huh. Van pelant i tal. I bueno, llavors és quan comença paulatinament, fins als anys 54 aproximadament, 55, sí. Es va introduint la filosofia de fer una política de reconciliació nacional amb participació dels cristians, treballant en l'àmbit social, estudiants i treballadors. I en el cas dels anarquistes, pues també sobre l'any 47-48, que amb aquestes tres tendències que us he dit abans, doncs hi ha uns que ja clarament opten per un altre plantejament, que no és l'armat, hi ha uns altres que... Bueno, hi ha les dues tendències més importants opten per no recolzar aquests, però el sector anarquista, que seria el de Montseny, no?, manté contactes, però ja els hi diu que no ho recolzaran, perquè la prioritat, tenint en compte que ha començat la Guerra Freda i que són perseguits també a França, tant uns com els altres, el Partit Comunista el prohibeixen i la CNT té moments i moments, però formalment com a organització està prohibida davant de la possibilitat de perdre els locals, de perdre tota l'organització que tenen, doncs se centren en defensar l'organització que tenen a França. I diuen que això els està desprestigiant a tal i deixen d'ajudar en aquests, per tant, arriba un moment que... O sigui, de fet, quan Fasseries entra aquí el 57, malgrat que hi han atemptats fins al 62, o no, ara no recordo la data exacta, però ja va per compte pròpia, seria com un això que en diuen un llop solitari.
0: Sí.
1: Ja van per compte pròpia i tenen la intenció de, després de fer una sèrie d'accions, d'anar-se'n a Amèrica.
0: Tenim poc temps ja, ho haurem de deixar aquí. Alguna cosa més, Laura, que vulguis?
2: No, només volia comentar sobre això, que sí. En el cas del comandant Mas, el meu avi, ell va morir a principis del 46, per tant ell no va viure aquest període. Clar. Que està explicant el Carles de després. En aquell moment encara hi havia esperances. Quan ell va morir, justament el Giral, que era el cap del govern espanyol a l'exili, estava justament a França, havia parlat amb De Gaulle, etc. O sigui, encara tenien l'esperança que alguna cosa podria passar, tot encara estava obert.
0: Bé, si voleu conèixer més detalls, el que hem fet és una prèvia per emplaçar-vos aquesta tarda a anar a la Federació Obrera, 7 de la tarda a la taula rodona,
1: sí.
0: Una hora abans...
1: A les 6, jo crec que val la pena anunciar.
0: Correcte, sí,
1: que la gent
0: 6.
1: Vingui a l'exposició, perquè val molt la pena.
0: Sí.
1: I valdrà la pena l'explicació del comissari.
0: Perfecte, el comissari Josep Calvet, recordeu,
1: Josep Calvet.
0: I a les 7 la taula rodona.
1: I jo crec que és un luxe tenir una persona com la Laura en aquesta perquè ha viscut directament la relació amb unes persones que van estar clarament implicades.
0: T'agraïm també moltíssim que ens hagis acompanyat, Laura Mas.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé aquesta tarda. Gràcies. Carles Martínez, també gràcies. I que vagi bé. La taula rodona i la inauguració de l'exposició. En punt 2:15, continuem.

0: Saludem a aquesta hora del matí el Joan Vilaseca i Figueres. Per tant, vol dir que anem a fer l'espai. Parlem de, a la recta final del programa, com sempre, del dimecres. Què tal, Joan?
1: Molt bé, bon dia. Mira, de moment estem bé.
0: Okay. Mira, inclús veiem el sol ara, eh?
1: Sí, això. No m'agrada gaire que es vegi el sol.
0: Bé, no el veiem directament, però...
1: Sí, hi ha una llum... a vegades aquest sol...
0: Hi ha una llum maca.
1: Sí, això sí.
0: Disposats a seguir explicant històries relacionades amb Molins de Rei, amb el museu...
1: Amb el museu.
0: Amb coses que han de passar aquesta setmana, efemèrides, collita pròpia del Joan, en definitiva.
1: Això sí, sí, m'agrada anar a la collita pròpia.
0: I amb els obsequis que avui ens portes per la gent que vulgui participar, no?
1: Sí, mira, tenim un CD...
0: Molt bé, de Pearl Jam.
1: I escoltarem el número 12, que diu...
0: Indifference.
1: Molt bé.
0: I sona així. Aquest CD pot ser vostre.

0: aquest CD de Pearl Jam, que pot ser vostre, juntament amb què més?
1: Amb un llibre que es diu Georgina i el bosc dels somnis, d'Eduard Solà. És una publicació de les Abadia de Montserrat que diu, amb un costat, diu, si es tenen animals, aquesta història conta, ens recorda com s'han de respectar. I l'altre, un llibre de Christian Jacques, La reina libertat de l'imperi de les tinebles. És un llibre agafant la història, diu, l'autor ens mostra un Egipte en decadència que renaixerà de les seves cendres, impulsat pel valor i la passió del príncep Aulep. A França obtingué un èxit rotund, encapçalant les principals llistes dels best-sellers del país.
0: Molt bé. Doncs ja heu de marcar el 9-3-6-6-8-6-1-6-1 després de cada història. Vols fer un recordatori?
1: Vull fer un recordatori dels llibres que hi ha aquí i CDs, perquè ja es van omplint això d'aquí. La Paquita Ortuño té dos CDs. La Paquita Gil té un llibre. La Nati Campos té un CD. La Núria Vilà té un llibre i un CD. I avui he portat el llibre de la Fina Givert.
0: Molt bé. Doncs, fet aquest punt, aquest aclariment, entrarem en matèria.
1: Entrem en matèria.
0: Vinga, doncs.
1: Parlarem del carrer Margarida Xirgo, però no com a Margarida Xirgo, perquè n'he parlat moltes vegades en aquests anys passats.
0: Perfecte.
1: I si no trobo més material, doncs ja no tornes a parlar del mateix carrer. Però, bueno, aquí, al final del carrer, gairebé al final del carrer, hi ha un tarongerà.
0: Molt bé.
1: El tarongerà del carrer Margarida Xirgo. De vegades tenim el mal costum de creure que el món es mou per grans decisions. Parlem de grans accions amb pressupostos alts o molt elevats i d'encaixades de mans i tallant cintes amb un somriure davant de les càmeres. No obstant això, hi ha altres actuacions que, per petites i humils que siguin, tenen la capacitat de tenir un impacte ampli. I això em dona peu a parlar de les plantacions de tarongers a la vila. No sé si foren una dèria i una il·lusió botànica, però sí que no fou pròpia d'una plantació en un carrer. Seria interessant i obligatori que es revisessin aquestes plantacions. I així es veu avui, com van les taronges rodolant per la calçada, aixafades pels cotxes i elles queden, si no volen, per les parets de les cases. En un altre moment ja em vaig fer esment i al cap de poc vingueren i les colliren. Es veu que això ara ja no es fa. Han de ser els veïns que cada any han d'avisar perquè es cullin i s'escombrin les taronges? Aquí hi ha solució per tot, tal com diu l'Ajuntament. Anem-hi. Collir les taronges abans que madurin o canviar els arbres actuals. I tot sense haver d'avisar cada any. Les previsions van a càrrec de l'administració. O fer el projecte de l'Ajuntament de Reus. El que avui és una molèstia i residu pot acabar sent un recurs. I quin és aquest projecte? Buscar una fundació perquè recullin les taronges. A més, el projecte no tan sols tindria un vessant sostenible i econòmic creant un producte amb fruits absolutament de quilòmetre zero, sinó també social. Una fundació que comptés amb la participació de persones en procés d'inserció laboral. Llegeixo la notícia de Diari Més, de la zona de Tarragona, del dimecres 12 d'agost de 2026, i diu així. Quan es va dur a terme la primera espigolada de 174 tarongers de la ciutat l'any 2025, els pots de marmelada es van destinar als usuaris del rebost social del centre. Enguany s'ha fet un pas més enllà i en comptes que l'espigolada hagi anat a càrrec de les brigades municipals han estat els mateixos usuaris del centre social El Roser encarregats. Diu, és una manera que gent amb dificultats en la inserció laboral trobi una feina, apunten fons del consistori reusenc. I continua, aquest any 2026 ha ampliat l'espigolada a altres arbres com l'oliver, un altre arbre també, que cauen totes les olives a terra i queda tot negre. I el garrofer. És el cercle perfecte. Aprofitament alimentari. Refinança el projecte. I fa valdre el producte local. Conscienciar la població i ajuda a persones vulnerables. Ja sé que se'm dirà que el municipi no té tants tarongers. Doncs més fàcil encara. Collir totes les taronges abans que madurin i caiguin a terra. O també que diàriament es recullen les caigudes i que supervisi aquesta neteja. Tots volem els carrers ben nets, tots, sense problemes de neteja afegida.
0: Molt bé.
1: És la primera vegada que parlo d'una cosa d'aquestes, perquè això ho deixo pels comentaristes.
0: És bonica la paraula espigolada, eh?
1: Espigolar, sí.
0: Molt bé. Fet aquesta primera història parlant del carrer Margarida Xirgo, però no de Margarida Xirgo.
1: No, Margarida Xirgo ja n'ha parlat
0: avui
1: en el seu moment.
0: Correcte.
1: Com trobo més material, llavors n'incorporo, però si no, ja no.
0: A veure, fem la pregunta.
1: He parlat d'un tarongerà de la vila. De quin carrer he parlat? Del carrer Esperanto o del carrer Margarida Xirgo?
0: Perfecte, van paral·lels, eh?
1: Sí, o també poden dir algun altre carrer que tingui tarongers, que jo no ho sé.
0: D'acord. El carrer Esperanto...
1: El carrer Margarida Xirgo.
0: I si anem pujant, carrer antic de Santa Creu d'Olorda, serien els tres, eh?
1: Esperanto o Torrent de l'Hospital.
0: Esperanto, efectivament, Torrent de l'Hospital, Margarida Xirgo, camí antic. Quin d'aquests...
1: Quin és aquest que cap al final de tot hi ha un grup de tarongers?
0: Sí, ens ho sabríeu dir? Doncs heu de marcar el telèfon de l'emissora, que és el 936686161. En joc tot el que hem esmentat, i a més ja hem recordat també tots els oients que tenen alguna cosa aquí per recollir, que també hi penseu, eh? Doncs vinga, endavant. Carrer Esperanto o carrer Margarida Xirgo?
1: O si n'hi ha algun altre carrer que jo no conegui, que hi ha molts carrers a Molins de Rei, llavors prendré nota i m'ho guardaré.
0: Molt bé, el Joan sempre pren nota.
1: Sí.
0: Ens ho sabríeu dir, doncs...
1: Tenim el CD.
0: Sí.
1: Tenim Georgina i el Bosc dels Somnis, que és... Els que tinguin animals és una història molt bonica de la publicació de l'Abadia de Montserrat, i aquest altre de Christian Jack, que explica, es mostra una Egipte en decadència, i és un llibre que és molt bonic. Un poquet més gruixut, però molt bonic.
0: Molt bé. Doncs veig que no repica el telèfon, ho deixarem obert, evidentment,
1: bé,
0: i continuarem amb la segona història del dia, si et sembla.
1: Sí, entrem amb els temes antropològics.
0: Ah.
1: Jocs al carrer i a casa. Els pobles de la nostra infància tenien una morfologia molt diferent a l'actual. Potser els trets més característics eren que la majoria dels carrers no estaven asfaltats, disposàvem de camps i solars i hi havia molt poc trànsit de motos, cotxes i camions. Si els comparem amb els carrers d'avui dia i l'actual circulació de vehicles, entendrem per què era molt més fàcil jugar lliurement al bell mig del carrer. Un altre tret important és que quan sortíem al carrer ens ajuntàvem en grupets, els nens per un cantó i les nenes per un altre. Sempre estàvem al mateix entorn, o sigui, disposàvem d'uns dominis, ja fossin carrers, placetes o descampats. En aquests llocs hi jugàvem nosaltres, d'alguna forma aquella zona estava sota el nostre control. I si era al revés, dels altres. Quan una colla anava a un altre carrer, els propietaris, entre cometes, d'aquell lloc es rebia amb desconfiança, semblava com si anessin a apropiar-se dels seus dominis. Com que la diplomàcia era zero, en més d'una ocasió s'iniciaven baralles i fins i tot a camp obert pedregades amb projectils fàcils de trobar. També ens armàvem amb gomes i ganxets. Tot era perillós, però més encara les barnilles dels paraigües vells fetes servir com a fletxes. Però no tot eren trifulgues, al carrer sortíem a jugar pacíficament. Els jocs a l'aire lliure eren ben diversos i divertits, doncs el carrer simbolitzava l'espai de diversió més gran que podíem aconseguir, el lloc on es gaudia de més llibertat i també el lloc de trobada amb un bon nombre de companys, tots amb la mateixa intenció. La majoria de jocs al carrer eren jocs tradicionals que s'heretaven i anaven passant de pares a fills. A més dels jocs al carrer i els realitzats a camp obert, hi havia els practicats a casa. De la llista de jocs al carrer citarem el cuit d'amagar, el picaparet, arrencar cebes, plantats, cavall fort, jugar a xapes, a bales, a patagons, amb les baldufes, intercanvi de cromos, etc. El cuit d'amagar consistia en que un parava i els altres s'amagaven i després de comptar els havia de buscar i trobar-los. Més d'un es va destrossar l'esquena jugant a cavall fort i una vegada dalt del que estava acotat deien aquelles paraules màgiques: xurro, mediamanga, mangotero, adivina lo que és. Encara que era un joc de nois, algunes noies també jugaven tant al carrer com a l'escola. Per endevinar on tenia la mà col·locada l'última a pujar, havia de cantar xurro. Si la mà dreta la tenia sobre l'altra mà, sobre el colze esquerre si estava assenyalant media manga o sobre l'espatlla si marcava mangotero. El noi que estava sota, suportant el pes dels que havien pujat, havia d'encertar el que deia l'últim a pujar, anomenant la mare, i si no ho encertava, tornava a parar i suportar el pes de tots els que podien pujar. Hi havia diferents versions segons els llocs. El joc d'arrencar cebes era un clàssic, sobretot quan hi havia una bona colla. Per començar, un jugador s'asseia a terra amb les cames obertes i els altres també ho feien, agafant-se per la cintura fortament. Un altre jugador feia el rol de pagès arrencant cebes i havia de fer molta força. Quan aconseguia arrencar un jugador, aquell l'ajudava fent força per aconseguir arrencar el següent, i així fins que no en quedava cap. Tant aquest joc com el del cavall fort no eren massa recomanables per les possibles lesions a causa de les estrebades. Però això llavors no ho sabíem. Hi havia jocs més reservats a les nenes, però que donat el moment els nens tampoc hi feien un lleig. El més popular era saltar la corda, que a més donava molt joc bé o en solitari, o com a mínim a tres, moltes vegades acompanyat de cançons. I l'entranyable xerranca o palet, joc tradicional català, en què es dibuixen una sèrie de caselles numerades a terra per on han de saltar els jugadors, és per ordre, després de tirar-li una pedra plana que caldrà recollir mentre se salta a peu coix. Encara que molts d'aquests jocs eren de carrer, també se solien practicar a casa, sobretot en dies de fred o de mal temps. En la intimitat amb germans, cosins o amics, trèiem el parxís, les cartes o el dominó, jocs de taula, com també ho era el joc de l'oca, situat a l'envers del parxís.
0: Molt bé, doncs aquest article avui antropològic.
1: En van fer alguns durant uns anys per la Festa Major d'aquests jocs de carrer.
0: Molt bé. Doncs quina pregunta farem aquest article?
1: Aquí no farem cap pregunta.
0: No? D'acord.
1: Us he fet recordar noms de jocs al carrer i a casa. En recordeu algun?
0: Que esmentin algun dels jocs.
1: Un dels jocs, que els que sigui.
0: Que potser jugaven.
1: I si no és cap d'aquests, doncs l'apuntarem també, que n'hi haurà d'altres.
0: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Pendent encara de la primera pregunta que hem fet, al voltant del...
1: Del tarongerà.
0: Del tarongerà.
1: De la vila Camperat. On està situat aquest tarongerà?
0: Sí.
1: El carrer Esperanto o el carrer Margarida Xirgo?
0: Correcte. Carrer Esperanto o carrer Margarida Xirgo, el que ha parlat concretament el Joan, I després, doncs, fruit d'aquesta història dels jocs...
1: Sí, que diguin algun joc en què jugaven quan eren petits o petites.
0: Molt bé. Doncs ens ho heu de dir. En punt 11:45, seguim en directe amb el Joan, estem a l'equador de l'espai, encara hem d'explicar una tercera història i el relat curt.
1: Tenim un CD molt bonic.
0: Sí, de Pearl Jam.
1: Molt bé.
0: Doncs tens trucada, Joan,
1: molt
0: ara
1: bé.
0: Sí.
1: Bon dia, Manol, en qui parlo?
2: Sí, mira, sóc la Cristina Borràs, és que ara acabo d'arribar.
1: Molt bé, Cristina.
0: Molt bé.
2: I no sé res.
0: Doncs no, mira...
1: Oh, mira que bé!
0: El dels jocs podem fer.
1: Mira, estàvem parlant de que abans es jugava al carrer els nens i les nenes amb jocs.
2: Sí. Oh, i tant.
1: Jo n'hi he dit, jo n'hi he dit uns quants, però és igual. Tu pots dir el que t'agradava més jugar o un dels que recordis de jugar.
2: Jo, doncs, pues, la xerranca m'agradava.
1: La xerranca, bueno, sí. N'hem parlat, sí.
2: Molt bé. Ah, vale.
1: No, perfecte, millor. No, perfecte. Per tant, ja està bé, vull dir, és una d'aquestes que recordem ara, perquè estem fent coses d'abans, parlant de coses d'abans, perquè també les d'ara ja les expliquen els polítics i els altres.
2: Ai, sí.
1: Molt bé. A veure, mira, tenim un CD molt bonic, que hem escoltat una cançó molt bonica. Tenim un llibre de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, d'Eduard Solà, que es diu Georgina i el bosc dels somnis, que és com una espècie d'història, conte que ens recorda com s'han de respectar els animals. I l'altre és un llibre que parla de l'antic Egipte, que està molt ben escrit i a França obtingué un rotund èxit que van cancel·lar les llistes principals dels bestiellers del país.
2: Ja. Vale. No, el de l'Abadia de Montserrat.
1: El de l'Abadia de Montserrat. Molt bé, Cristina.
0: Molt bé.
1: Doncs molt bé, Cristina.
0: Gràcies, Cristina.
1: Ja pots venir a buscar avui,
2: Avui, aquesta setmana.
0: A partir d'avui, sí.
2: A partir... El que em va tocar la setmana passada.
1: A partir d'avui, perfecte.
2: Ja l'estic llegint. Està molt bé,
0: Home, clar, sí, veus que bé?
1: Veus, molt bé, doncs. Gràcies,
0: Molt bé.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies. Gràcies, que vagi molt bé, Cristina. Entrem en la tercera història, doncs.
1: Sí, parlaré de Casià Maria Just, abat de Montserrat, el que vaig conèixer. I el passat 22 d'agost de 2026 es commemora el centenari del naixement a Barcelona de Cassià Maria Just Abat, però sempre va ser subordinada a la seva vocació de monjo a Montserrat entre 1966 i 1899 i fou una de les figures eclesials més influents de la segona meitat del segle XX. Era un músic eminent, especialitzat en orgue i cant gregorià. Més tard es va formar a l'Institut Pontifici de Música Sacra de Roma i a París. Durant els 23 anys que fou abat de Montserrat, va destacar per la línia de defensa dels drets humans i de la personalitat catalana i per l'aplicació dels dictàmens del Concili Vaticà II. A part de la seva passió per la música, és de ressaltar la manera com va governar la comunitat benedictina i el compromís que va mantenir sempre amb les persones que patien qualsevol mena d'injustícia. Des del punt de vista humà, era una persona d'un temperament extraordinàriament senzill. Era una persona empàtica, capaç de relacionar-se amb naturalitat amb tota mena de gent, independentment de la seva procedència o condició. Tenia una facilitat suprema per establir vincles, juntament amb el sentit de l'humor molt fi, tot això feia que el tracte amb ell fos sempre molt agradable, de tal manera que estaves parlant amb ell i no recordaves que era abat. En l'àmbit religiós, el pare Cassià vivia la vocació monàstica amb molta profunditat. Era un home de pregària constant, de molta cultura i d'estudi. La comunitat el va orientar cap a la música, especialment cap a l'orgue. La música va ser una part molt important de la seva vida, però sempre subordinada a la seva vocació de monjo. Quan va ser elegit prior, i sobretot abat de Montserrat l'any 1966, va haver de renunciar pràcticament del tot a la seva activitat musical. Durant els 23 anys que va exercir d'abat, gairebé no va tocar mai l'orgue, llevat d'alguna ocasió molt especial. Tanmateix, quan va deixar el càrrec, va recuperar immediatament aquella faceta. Va continuar tocant fins als últims anys de la seva vida i, de fet, molt poc abans de morir, encara va oferir un concert plenament conscient que seria una de les darreres vegades que s'asseia davant del teclat. Va ser un gran intèrpret d'orgue, especialment de l'obra de Johann Sebastian Bach, com Pau Casals, el violoncel del mateix músic. Sempre el vaig admirar, perquè era una persona de temperament... no era una persona de temperament polític ni algú especialment interessat en la vida política. El que realment el movia era la sensibilitat envers les persones que patien. Quan hi havia situacions d'injustícia, no dubtava a posar-se al costat de les persones que ho necessitaven. Per això Montserrat va acollir persones perseguides, tant al mateix monestir com en altres cases vinculades a la comunitat, com Sant Miquel de Cuixà i el Santuari del Miracle. És difícil resumir-lo en una sola idea perquè va deixar empremta en molts àmbits. Va ser un home de pregària, senzill, molt proper i extraordinàriament sensible al sofriment dels altres. També un gran amic dels seus amics. Sabia cultivar relacions humanes molt profundes i, finalment, no es pot oblidar el seu vessant musical. Va ser un gran intèrprete de l'orgue. Cassià Maria Just i Riba, que no, es deia Joan Just i Riba, va néixer a Barcelona i va morir també a Barcelona a l'edat de 81 anys.
0: Molt bé.
1: Era una persona que podies parlar-hi molt bé.
0: Sí. Doncs això ja és molt, eh?
1: Molt, molt, sí. I no havies d'anar fent reverències ni res d'aquestes coses.
0: Bé.
1: És important.
0: A veure, doncs...
1: A veure, recordant un fet que es va celebrar 100 anys, sí, quan es va celebrar el naixement el passat 22 d'agost, quin abat de Montserrat era aquest del qual he parlat? Cassià Maria Just o l'abat Verdoler? Verdolet, també existia.
0: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Era l'abat Cassià Maria Just o l'abat Verdolet?
1: Sí.
0: I ens queda encara la pregunta del carrer.
1: Del carrer, sí. Quin, ja. En quin carrer, al capdamunt del carrer, hi ha una plantació de tarongers amb taronges terra? Ah, ja les han tret. Margarita Xirgo o Esperanto?
0: 7 minuts i les 12. Teniu exactament aquests minuts doncs, per trucar i intentar respondre aquestes preguntes.
1: Tenim el CD molt bonic, que hem dit.
0: De Pearl Jam.
1: Molt bé, i després aquell llibre que parla de com Egipte anava cap a la decadència, però hi va haver una princesa, la Otep, que va canviar el ritme de vida d'Egipte, d'aquell Egipte.
0: Bé. Doncs ja ho sabeu, deixem les línies obertes i ens queda el relat curt per completar
1: Avui el relat curt és molt especial, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, d'aquells que et ve una vegada a la vida i us ho faig. Sí, veureu. I no us escandalitzeu.
0: D'acord.
1: Perquè hi ha una paraula aquí al començament, però és que no l'he volgut treure perquè no puc. Diu així, va tocar el dos. Té un amic que odia els seus pares. Finats tots dos, el pare fa pocs dies, perquè no el va deixar ser infeliç. I no és que busqués la infelicitat per caprici, sinó perquè volia ser un poeta maleït, projecte, afegeix ell, inviable des del benestar. Els seus pares li van tallar d'arrel les ambicions líriques. De petit el van corollar de cures. D'adolescent el van proveir de psicòlegs que l'ajudessin a passar aquella difícil etapa de la vida. De jove li van pagar les millors escoles i després la millor universitat perquè sortís a la realitat amb una formació superior a la mitjana i aconseguís una bona feina. Més tard, li van comprar un pis perquè comencés la vida adulta sense hipoteques de cap classe. Amb uns pares així, se li queixava amargament el tanatori, amb el cos del seu progenitor encara calent a la vista de tothom, no puc ser infeliç sense sentir-me'n culpable. És clar, va dir envejant-lo en el seu interior. A mi, va continuar ell, m'hauria agradat ser una mica alcohòlic o una mica drogadicte, no ho sé, fins i tot una mica suïcida, com qualsevol poeta que es preï. Però la sola idea de fer-los desgraciats, després de tots els esforços que havien posat en la meva educació, m'omplia de remordiments. Ja, li va dir, perquè no li semblava el moment adequat per discutir. Tampoc podia mostrar-me infortunat perquè això els hauria fet infeliços. Bé, es va atrevir a suggerir, potser podries haver estat un poeta maleït clandestí i firmant pseudònim. El seu amic va dubtar, després va dir, i per què havia d'ocultar jo la meva vocació? Ho acabes de dir, perquè ells no fossin desgraciats. Es van mantenir en silenci uns minuts. Després, per pura maldat, li va suggerir que, ja que ser feliç l'havia fet tan infeliç, i ara que els seus pares havien mort, potser podia reprendre la vocació de poeta maleït sense fer mal a ningú. A ningú, va respondre. I la meva dona i els meus fills que m'han proporcionat una vida plena de satisfaccions. Total, que li va fer una abraçada i va tocar el dos.
0: Molt bé. Molt bé, Joan. Ja l'hauríeu de veure, el Joan, aquí.
1: Eh?
0: Bé, estàs content, estàs satisfet d'aquest relat?
1: Sí.
0: Ja es nota.
1: Són d'aquells una mica bojos.
0: Sí.
1: Que et surt un dia.
0: Però ja t'agrada.
1: També m'agrada, clar.
0: Clar que sí.
1: M'agrada, sí, sí.
0: Molt bé.
1: No pensava en ningú, d'aquells que diuen.
0: Segur, aquí.
1: No, home, més falta dir. No, això sí.
0: Anem a repetir la pregunta.
1: Vinga, anem a repetir la pregunta.
0: Les preguntes, clar.
1: Les preguntes, en tenim dues.
0: Sí.
1: He parlat d'un tarongerà de la vila. De quin carrer he parlat? Del carrer Esperanto? O del carrer Margarida Xirgo? O també podeu dir un altre carrer que tingui tarongers.
0: Bé.
1: I l'últim. Recordant un fet que es va celebrar 100 anys del seu naixement el passat 22 d'agost, quin abat de Montserrat es recordà? Cassià Maria Just o l'abat Verdolet? He dit que aquest, un dels dos aquestos, era, no vam ser amics, sinó que vam tenir unes bones xerrades.
0: Bé, tenim el CD de Pearl Jam, que podem escoltar la cançó que has seleccionat per acabar,
1: sí,
0: que és Dissident, i esperarem a veure si algú truca i si no, doncs posarem punt i final a l'espai, si et sembla, sí? Mira, sona així, aquesta cançó.

0: anar promocionant la cultura popular catalana.
1: Molt bé, doncs gaudeix-la.
0: Sí, esperem.
1: Joan, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé. Els oients, gràcies per acompanyar-nos un dimecres més, en aquest cas, un dia més. Us deixem ara, després del butlletí horari, amb la remissió del programa L'Etapa Reina, a la una l'informatiu Molins de Rei al dia, a dos quarts de dues col·lectius en xarxa, i a partir de les cinc la resta de programació amb els col·laboradors i col·laboradores de tarda. Que acabeu de gaudir d'aquest dimecres, i nosaltres hi tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100% diu de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
2: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
1: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Els amics del museu faran una sortida a Tàrrega el diumenge 18 d'octubre. Visitaran el Mas de Colom i el Museu Trepat i després aniran a un hostal de la zona. Les inscripcions es fan avui i demà. De 5 a 7 de la tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny, avui només per socis i demà dijous per socis i públic general. El preu és de 60 euros i 65 pels no socis. Inscripcions, com dèiem, avui i demà de 5 a 7 de la tarda. I aquest proper divendres, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimonis, farà un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet en edificis patrimonials de la vila per donar a conèixer als participants les singularitats i la història de diferents edificis i com s'ha fet el seu procés de rehabilitació. El divendres, a les 6 de la tarda, el punt de trobada és la plaça dels Països Catalans. I dissabte, Quolibet Grup Coral farà un concert de cors i àries d'òpera amb les òperes més conegudes dels compositors clàssics més coneguts. El concert es farà el dissabte a les 7 de la tarda al Foment, sota la direcció d'Albert Santiago. Es comptarà

també amb la col·laboració dels solistes Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, que és tenor, i amb el pianista Josep Buforn. El dissabte, com dèiem, a les 7 de la tarda, 15 euros l'entrada a taquilla i 12 euros anticipada. Anticipada la podeu comprar a Entràpolis, a l'Estanc Margarit i a l'Estanc de la Plaça. Concert de Festa Major de Quolivet Grup Coral aquest proper dissabte. I el diumenge al barri del Canal podreu veure una exposició de trens, Expo Tren al barri del Canal, una exposició del DJ Jambo Jambito, que es podrà visitar d'11 del matí a 1 del migdia al local de l'Associació de Veïns del barri del Canal. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: Hola, hola, bona tarda. Benvinguts a l'etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Avui és dilluns 5 d'octubre de 2026. Portem una setmaneta sota l'aigua. Afortunadament, doncs, a Molins de Rei les coses han estat molt raonables, no com altres punts dels països catalans, especialment del Maresme, del Vallès Oriental, llocs complicats que han tingut doncs, aquests dies. Des d'aquí, ànims a tothom que ha patit alguna situació complicada. En clau ciclista podríem dir que ha estat una setmana també difícil de poder agafar la bici, però per parlar de tot això tenim un home bastant fiable en aquest programa, un home que no falla mai, un home que sempre hi és, i ara entendreu per què ho recalco. Sergi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Perquè ets l'únic, no?, que continua aquí al peu del canó.
1: Bé, sóc necessari en aquest sentit perquè, i únicament segurament pel tema tecnològic, no? Per sí. La meva destresa en la tecnologia i doncs, en fer doncs, que la imatge d'aquest programa arribi a totes les cases.
0: En molts altres àmbits, també. Tenim l'Eli Arjona, que tampoc falla mai, l'Eli a les vies de so, Eli, endavant, pujant i baixant palanques, com sempre. I avui tenim una persona doncs, que té el deure de substituir a dues persones. Per tant, és una persona que es duplicarà, tindrà dues personalitats durant el programa. Haurem de veure qui és qui en cada moment. Pol Leiva, benvingut a la Etapa Reina.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Com estàs?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, també. Has remullat, però bé, bé, bé. Vull dir, també, més, a l'altra banda del riu, que dieu vosaltres...
0: Allà, res.
2: Tot en ordre.
0: Allà, com, sol i calor.
2: Sol i calor, res.
0: A veure, què heu fet aquesta setmana? Alguna cosa interessant amb la bici o no heu pogut agafar la bici? No heu trobat el moment?
1: Doncs ahir vaig trobar un moment, volia fer alguna cosa molt, força llarg i es va reduir la cosa. I vaig començar a fer voltes per Molins com un hàmster.
0: Sí, això que fa Lluís, tu també t'has sumat
1: a
0: aquesta tendència.
1: I res, com a mínim, tocar una mica la bici perquè...
0: Recordar com és.
1: Perquè més que res, això, hi ha reptes importants al davant i diguem que no ens podem descuidar.
0: Molt bé, Sergi. Segur que estàs fi. Pol, tu has pogut agafar la bici?
2: Jo he pogut agafar la bici, vaig agafar la bici, no me'n recordo, a principis de setmana, em sembla, perquè després ja tot malament, i com que ja veia com anava el tema, vaig fer una cosa que és molt típica meva a l'hivern, que és...
0: Ja estàs en moda hivern, tu?
2: Ja comencem a estar en moda hivern, a mirar aviam, tal, no sé què, i he fet la primera classe de spinning de la temporada, cosa que recomano molt, que és a l'hivern, allò que se t'estira la tarda, es comença a fer de nit, i, ostres, m'acabo de quedar sense tarda, doncs t'agafes en un moment, són 3/4 hora, ho deixes tot, i després cap a casa.
0: Mare meva.
1: Aquí podríem obrir un debat.
0: Sí, molt breu. Molts debats,
1: Aquí és això, spinning versus fer rodet a casa.
0: Sí.
1: Que al final doncs, és una manera de fer ciclisme indoor,
0: sí.
1: Per tant, no et mulles si plou, llavors això, amb un monitor o monitora boig al davant, o bé veient una sèrie o mirant qualsevol altra cosa, o inclús fent feina.
2: A mi el que m'agrada de l'spinning i en general de les classes dirigides és que no he de pensar. Soc una persona que pensa molt durant tot el dia a dia de la seva setmana, de diumenge a diumenge, penso molt.
0: Trobes un buit mental, feina,
2: tenim
0: ordres...
2: Tenim un buit mental d'una persona que està dient el que has de fer, en certa manera, abracem aquesta petita dosi d'autoritarisme.
0: Exacte, durant 45 minuts a la setmana no fa mal, no? Molt bé, doncs res, des d'aquí recomanar a tothom que faci spinning, ciclisme de sala. Tenim unes sessions, per cert, de la Fosbury, molt bones, a càrrec de Marta Turà. Són 5 sessions en català, música en català, us portaran arreu dels països catalans i mentre sueu, doncs descobrireu coses, us ho passareu bé, perquè la Marta ho fa de conya. Res, recomanable, perquè ho fa la Fosbury.
1: Ben tirada, aquesta falca.
0: Vols que em passi més d'una altra? Avui en faig moltes, no?
1: Vull un parell més.
0: Un parell més, d'acord. Va, no cal fer massa més preàmbuls. La secció comença, com sempre, amb l'emmascarat. Som-hi, Eli.

0: A la secció de l'emmascarat, avui, Sergi, hauríem de resoldre primer la incògnita de la setmana passada.
1: Sí.
0: Quina cursa teníem?
1: Una cursa que es fa a França, que és bastant peculiar, és la Trobroleon.
0: Sí.
1: Que, doncs, bueno, vam dir que cal que guanya, doncs s'endú un porquet.
0: Un porquet, és fantàstic.
1: Curiós, això. Curiós.
0: Ens agrada molt la cursa, ens agrada el porquet, ens agrada sobretot que els bretons es prenguin aquella cursa com si fos doncs, la seva diada nacional particular, sempre estan bé i ho fan bé. Molt bé, doncs acaba arribant una persona que serà l'emmascarat d'avui. Avui no hi ha cursa, avui hi ha una persona. Heu d'endevinar 5 pistes per endevinar la persona. Sergi, hauràs d'improvisar. Jo diré pistes, val? I tu has d'anar llançant pistes perquè la gent entengui qui ha entrat a l'estudi.
1: Val,
0: a veure si ho fem. Vinga, aneu, puja música, a veure si funciona.
2: Pista 1.
1: País, Vall d'Aran.
2: Pista 2.
1: Quilòmetres, 20.
2: Pista 3.
1: 3 guanyadors. Els seus dos fills.
0: Amb això s'entén que ell és un perdedor. Pista 4.
1: Edicions, 40, poques.
0: I pista 5, la bona, la definitiva, Sergi.
1: Pista extra. Un dels personatges més bojos de les zones radiofòniques de Catalunya.
0: Amb tots vostès, Lluís Àries! Benvinguts! És una sorpresa, és una sorpresa per tothom que estiguis aquí ara mateix.
1: Què passa, tio? Ara et poso una càmera, vale?
0: I micro també, si vols.
3: Mira, parlo aquí amb el...
0: Sí, home, això quedarà molt... Sí, sisplau. Vols agafar una cadira i compartir un micro i serà divertit?
1: No, aquí tota l'estona.
3: Aquí, amorrats, els dos.
0: Quanta estona estaràs a aquest estudi?
3: El rato que convingui.
0: El rato que convingui, molt bé, això és absolutament incert, fantàstic. Doncs res, anem a les pistes d'avui, després et saludem a tu com toca, perquè la secció se l'havia preparat de debò, així que si et sembla, Sergi, anem a les pistes bones. Va.
1: Vinga, va, som-hi.
2: Pista 1.
1: País d'aquesta cursa, Espanya.
2: Pista 2.
1: Quilòmetres, entre 150 i 200 quilòmetres.
2: Pista 3.
1: 3 guanyadors. Vyacheslav Ekimov, Caleb Iwan, Biniam Girmay.
2: Pista 4.
1: Edicions entre 25 i 50.
2: I pista 5, la definitiva.
1: Les 6 primeres edicions d'aquesta cursa, que era amateur, es va disputar amb el nom de Rutes de las Hortalizas.
0: Val, val, anem bé, anem bé, anem bé. Això ajuda a situar les
1: hores. Sí, crec que sí.
0: Molt bé, doncs les 5 pistes d'avui per descobrir una cursa, com sempre, arroba la taparrina, podeu fer el que vulgueu, respondre o fer comentaris o fer propostes o fer suggeriments, també crítiques furibundes només si van dirigides a Lluís Àries. Anem a posar sintonia d'actualitat perquè tenim molta teca avui per parlar, encara que intentarem fer-ho per seccions i tot ben apamadet, ja ho veureu. Som-hi.

0: Doncs aquí, com sempre, canviant el guió a última hora, l'home que hauria de fer l'escaleta però arriba tard i malament. Lluís, com estàs?
1: I marxaré d'hora.
0: Marxaràs d'hora, més,
1: eh? Sí, ja ho veurem. Que, a veure què passa, no?
0: Val.
1: Totes sorpreses.
0: Tot sigui per la causa,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és
1: sí,
0: l'etapa
1: sí.
0: reina sí. i els oients, sobretot, sí, sí, sí. No? que te'ls estimes
1: molt. Content de veure el Pol, eh? Pol, com estàs,
2: tio? Però, molt bé, eh? Més content ara encara de veure't.
1: Has portat coses, avui?
2: He portat coses. Sí, jo saps que no vaig mai al lloc amb una mà davant i amb una mà darrere.
1: Molt bé.
0: Voleu que seguim el programa o voleu saludar-vos més estona?
1: Tu que ets expert en rebentar programes, ara vols ficar seny.
0: Home, un dia que anàvem perfectes, eh, fins ara.
1: Molt bé, eh?
0: Fins ara havíem començat
1: sí,
0: alhora.
1: Claro. Sí,
0: però perfecte, impecable. I arribes tu i ja estem desmuntant aquí tot el guió.
1: Bueno, digues.
0: A veure, primera cosa. Com estàs? He fet una pregunta que també te la faig, te la trasllado tu. Has pogut sortir en bici en una setmana tan plujosa com aquesta? Has trobat el moment, el
1: vaig
0: forat,
1: sortir,
0: algun moment?
1: Vaig sortir dijous.
0: I què va passar dijous?
1: Vaig rebentar la roda al Prat de Llobregat. Em vaig adonar que no tenia... O sigui, que porto una manxa a la bici, sí. que la vaig comprar fa 17 anys amb la bici.
0: Molt bé.
1: Que la porto carretejant 17 anys sí. i que no serveix.
0: No va amb la roda.
1: I que no va amb la roda.
0: Però això està molt bé.
1: I vaig punxar al Prat, no va parar ningú a dir, necessites alguna
0: cosa? Gent del Prat, sou molt mala gent,
1: d'acord? No. Jo estava al Prat, jo estava al Prat i no...
0: Cadascú fa les interpretacions, no?
1: No dic que sigui gent del Prat, dic gent que anava amb bici.
0: Prat,
1: sí. Va, no va parar ningú. Al final un va dir, necessites alguna cosa? Li dic, bones hores, xaval. Hauries d'haver vingut fa 25 minuts, que era quan necessitava. No, però aquest ho va dir... Però bueno, sí que m'ha servit per prendre consciència de l'important que és, primer, portar una roda de recanvi.
0: Sí?
1: Sí. Després, saber si tens una manxa, si funciona o no funciona.
0: Va.
1: Bueno, doncs,
0: sí, l'important de revisar la teva bici de tant en tant, cada 17 anys ni que sigui.
1: Coses que s'aprenen. Quan s'està fent fosc, quan estàs constipat i quan estàs a 20 quilòmetres de casa.
0: Molt bé, doncs una setmana d'aprenentatge és fantàstic.
1: Sí. Tu què tal, bé?
0: Sí, els altres, però prou bé. A veure, anem amb actualitat per parlar primer de l'europeu i després, si vols, fem aquesta cosa que m'has ja llançat sobre el meu dient, això s'ha de fer ara.
1: No.
0: Esperarem ben bé 3 minuts i
1: sí,
0: després ho fem.
1: No, tranquil.
0: Si no, hi ha més coses al món. No, la primera cosa, molt important. Aitor Martínez. Aitor Martínez, subcampió d'Europa.
1: Aitor, bravo.
0: Jo crec que això té molt de mèrit. Jo crec que el de Ripoll... Ja fa setmanes, mesos que parlem d'ell, de la seva evolució, dels bons resultats, però arribar a un campionat d'Europa. Amb una selecció com l'espanyola, que mai t'has de fiar massa de com van les coses allà dins, i ser capaç de pujar al podi fent un segon lloc, jo crec que té molt, molt de mèrit, de debò. I llavors des d'aquí l'enhorabona, Aitor, perquè ens alegrem moltíssim d'aquest èxit.
1: És difícil, perquè a més, sent un dels favorits, sempre els focus estan posats en tu, llavors és difícil mantenir la pressió i tot plegat, o sigui, enhorabona. Clar, ara el tema és això, no? Sempre ara comencen a tothom a parlar, uah, aquest serà el nou o el nou. No, aquest és l'Aitor.
0: Sí.
1: I ara, doncs, a seguir remant.
0: Héctor Álvarez.
1: Un altre.
0: Campió d'Europa.
1: Increïble.
0: Enhorabona.
1: Enhorabona.
0: No, es va fer un atac en sec, va baixar d'una manera increïble.
1: No,
0: el van tornar a enganxar, va tornar a atacar. O sigui, el tio d'aquella gent que veus que no es cansa, que té un objectiu, que sap quin és el seu terreny bon per atacar i quin és el terreny on pateix una mica més respecte a altre tipus de rivals. Increïble, Héctor Álvarez. Campió d'Europa. Puc seguir així tot el programa, anar felicitant gent. Sí. Em sembla bé.
1: Aniversaris, envieu...
0: Alexis Renard, primera victòria com a professional.
1: Hòstia, sí. Bèstia,
0: ja era hora. Ja està, en el teu cas, és que ens has regalat grans moments, però no guanyaves.
1: Enhorabona, Alexis.
0: Algú més?
1: Ara mateix jo... Yuna Jiménez va participar a l'Europeu. Enhorabona, Yuna.
0: Home, i tant.
1: Però no sé què va fet, eh?
0: Val.
3: 30, és que no... 30 i algun, segon grup, entenc que va fer feina.
1: I l'Alejandra Neira?
3: Alejandra, que va quedar novena o vuitena.
1: Ah, bueno. És que és difícil, tio. Clar, la gent ve del Mundial i arribar a l'Europeu i seguir amb el mateix nivell i quan t'ho canvien tot, diguéssim, vens de competir a l'altra banda del món, és difícil.
0: És complicat.
1: Però puc afegir poques coses jo aquí,
3: Pau
1: que
3: Miquel,
1: no he dit res, eh?
0: Pau Miquel 22è.
3: Esperàvem més. Esperàvem més, però clar, al final...
1: Sobretot no. Tu, que deies que el Mundial podia ser el gran favorit.
3: Però claríssimament.
0: Sí, hagués anat, clar. Sí.
3: Però claríssimament. Jo, per mi, era el ciclista que estava més en forma i que era ideal aquest recorregut. En aquest circuit de l'Europeu, bueno, anaven amb Ayuso, que finalment, doncs, diguem, no va ser el protagonista de la selecció espanyola, va ser
0: Romeo.
3: El Romeo. I també destacar Camproví, que també hi ha estat. Bé, tindrà les seves oportunitats Pau Miquel, perquè crec que és un, bueno, és un clàssicòman, de fet, no l'hem de descobrir, i crec que aquests perfils de circuits així, doncs, trencats, però que no massa exigents en quan se li poden donar molt bé i li queden molts anys, i algun dia donarà la sorpresa.
0: A veure, anem a rematar els europeus ràpid, perquè ha estat un cap de setmana que hem estat més pendent d'altres coses que dels europeus. Això és la primera honestat del programa que llancem, sí, clarament. Però sí que és veritat que tenim Demi Vollering, una setmana després de proclamar-se campiona del món, et proclames campiona d'Europa sent la superfavorita, amb un treball d'equip que torna a ser important, primera i segona, selecció neerlandesa, segona Puk Pietersen, que ja ho va fer molt bé al Mundial també, fent de secant en certs moments. Sembla que han trobat la clau del desllorigador de Països Baixos per fer una selecció que en femení funciona en grans cites internacionals.
1: Això ja és la gran clau, ja això és la gran clau, perquè tens el millor equip, clar, i per fi ja el fas funcionar bé.
0: I la millor ciclista i la gran favorita, i ara sembla que si sumes, doncs, les coses allà on toca, doncs la cosa arriba a un bon resultat.
3: Està als Països Baixos, està Xavi Hernández, no?, de seleccionador.
0: Sí, potser és cosa seva, eh?
1: L'altre dia el va gravar TV3, que anava amb bici. Com a gran canvi, no?
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: M'encanta.
1: Molt bé, doncs enhorabona, Xavi Hernández, també, per la part que et toca.
0: Sí, home, sí, he vist que ja forma part més del programa d'humor que no pas de la professió del futbol.
1: No, perquè...
0: Pel que segueixo a la gent, jo no ho segueixo, però només veig clips d'ell fent cares a coses estranyes i que la gent li agrada molt, això. Hi ha gent que demana...
3: Encara no ha arribat a parlar l'anglès de Guillermo Amor, eh?
0: Hi ha gent que demana un programa de televisió que segueixi la vida de Xavi Hernández com a programa de The Office, saps? Una mica aquest rotllo.
1: Escolta, és una mica de pena, ara tornant a les coses que ens interessen aquí, que és el ciclisme, és una mica de pena que el mallot de campiona d'Europa...
0: Sí.
1: Aquest any no es portarà.
0: No, això...
1: Perquè, clar, el portarà Demi Vollering, que també és campiona del món.
0: Ens ha passat abans.
1: Una mica de llàstima, no? Perquè és xulo, aquest mallot. I a la Vollering li quedava bé, tio.
0: A veure, és xulo i no.
3: És una mica descafeinat, eh?
0: És a dir,
1: ah, sí?
0: A mi m'agrada, però perquè sóc una persona gris. Però la gent que té il·lusió per la vida...
1: No li agrada?
0: No tinc tan clar que li agradi, eh?
2: Però les estrelletes aquestes molen molt.
0: Les estrelles sí.
2: A mi m'agraden bastant.
0: Però el color del mallot no transpira primavera mediterrània, sabeu què vull dir?
2: Bueno, clar, és que cuidado perquè Europa no és primavera mediterrània.
0: Clar, per això dic que crec que agrada més cap al nord que no pas a la gent d'aquí. Un català, aquest mallot, si se'l posés...
1: Inspira mini huracà.
2: També hi ha un punt, i és fins a quin punt us sentiu europeus. Que això és un altre debat, eh?
0: Això és un tema.
2: Però...
0: Em sento mediterrani.
1: Jo crec que la Vollering es sent molt europea i jo crec que li agradaria portar aquest mallot si no portés el de campió del món.
3: Una pregunta ara.
0: Vinga, va. Pregunta tècnica. Segur que podrem
3: resoldre. El mallot de campió d'Europa, sí? Si tu vas a competir al Gran Premi de Montreal, per exemple, l'has de portar o no el pots portar perquè no estàs a Europa? És a dir, només es porta a Europa?
0: Ah. Molt bé. Jo diria que la resposta és el pots portar on vulguis.
1: No, clar, tu el mallot de campió
0: perquè
1: francès...
0: Perquè tu quan guanyes a Hongria
1: el pots portar a la Volta a Espanya.
0: A ti la Walter, què?
3: Vale, però el campió de
1: Nosaltres
3: de
1: que portem
3: Panamèrica,
1: el mallot de Tila
3: Walter? El campió d'Oceania, per dir-ho així, no d'Austràlia, sinó d'Oceania, porta el mallot aquí quan ve a la clàssica de les Terres de l'Ebre?
0: Efectivament.
3: Ho vull veure, eh?
0: I va molt buscat per l'afició.
1: Home, no, el que sí que podem fer és una crida a les clàssiques de les Terres de l'Ebre que convidin els campions de tots els 5 continents.
0: Tots els continents. Sí, pot ser d'Antàrtida també. Escolta'm, cursa masculina, també la farem ràpid. Evenepoel.
1: Això és impossible fer-ho ràpid, perquè és que...
0: Ah, sí?
1: Hòstia, és que ho va fer molt bé Evenepoel, tio.
0: Va, explica.
1: Home, aviam, no vaig veure la cursa, vaig veure un resum...
0: Vale.
1: No, un moment, no vaig veure la cursa en directe.
3: Després, la gent canviant de canal, ara mateix.
1: Després, vaig veure un resum molt ampliat.
0: Molt.
1: I hi havia dues grans seleccions, que eren Bèlgica i Itàlia, tot i que Eslovènia també va voler ser protagonista perquè era el seu mundial, tot i que no tenien a Pogacar. Itàlia donava la sensació que feien això que té Itàlia, que sempre volen guanyar, aquest esperit competitiu. Sí, sí. I Bèlgica tenien una mica més la paella pel mànec perquè tenen a Renko i tal. Itàlia ho fa molt bé.
0: Molt bé.
1: I Ciccone ho fa molt, molt bé.
0: Sí.
1: Però és que... El que va aconseguir Renko quan tenia la cursa perdudíssima...
0: No hi ha caigut, Renko?
1: Sí, bueno,
0: hi ha un moment que ataca per Narsen, que és d'aquelles atacades que veus que vol guanyar la cursa allà.
1: Sí.
0: O sigui, és d'aquells moments que tu estàs visualitzant això. Aquest tio intenta escapar-se i anar-se'n sol.
1: Però com pot caure en pujada amb una curva, tio?
0: Hi ha un punt ràpid allà,
2: entra,
0: un gir
2: entra molt ràpid.
0: Sí.
2: I patina la roda de davant. Es fot una bona tonya.
0: A mi això no em passaria, però no per tècnica, sinó per velocitat.
1: Clar.
2: Sí.
0: M'explico?
1: Vale. No sé, jo, tio, jo crec que molt de valor a Ciccone, perquè ho tenia estudiadíssim, Itàlia tenia la cursa aquesta entre sella i sella i tal, però el de Renko, tio, ser capaç de tenir clar quan has perdut la cursa que la pots guanyar.
0: És que quan llença l'esprint Ciccone, quan entra per la corba interior, diguéssim, sí, i comença a arrencar, la distància que li treu a Evenepoel i el tros que queda per arribar a meta, jo diria que pocs ciclistes són capaços de pensar que allò ho guanyaran.
1: És que lo raro és que...
0: No,
1: que...
0: ja no dic de fer-ho, de tu al teu cap dir, buah, o sigui, se m'han anat. Jo crec que hi ha gent que es quedaria quieta o que ja estaria allò fent algun gest de...
1: Mierda.
0: Si picant sí, el marillà, o sigui, algun punt de nervi que ja se te'n va tot. Evenepoel no surt del seu personatge de soc el millor del món en cap moment, és increïble. Sí.
2: A mi el que em fascina d'Evenepoel, que jo crec que poques vegades tampoc l'havien vist, és aquesta, perquè normalment ell es xina moltíssim. Jo crec que aquesta caiguda ja devia anar girat, devia haver passat alguna cosa, va a terra, i aquesta capacitat que va tenir després de guanyar, que és com normalment quan les coses li surten malament a la primera... ja està, ja te'n pots oblidar, no? La caiguda de la Volta a Catalunya, altres xinades d'aquestes que tinc...
0: Va aprenent, no?, de mica
2: sí,
0: en mica.
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que deu tenir un psicòleg bastant important a l'equip, que el deu...
1: Un,
2: no?
1: Equip, de...
2: un equip de psicòlegs.
0: Jo crec que tots els psicòlegs que té es diuen Remco Evenepoel, eh? Jo crec que el tio no surt del seu cap.
2: No? Hòstia, pues bravo.
1: Jo crec que necessita un per cada extremitat.
2: Oi?
1: I algú que mentre li parli, mínim 5.
2: Sí, sí, l'han d'agafar per... Sí. És molt bèstia. I una cosa que m'he fixat és que el cop de cadera
0: sí,
2: el fa abans. El fa, molt, molt abans que Ciccone. I crec que aquí és on hi ha els... És que què són? És que és mig centímetre.
0: Ara podríem parlar de la imatge guanya, de foto finish.
3: Gràcies al cop de maluc que fa, perquè realment està darrere...
0: Sí, us esteu ajudant sí, molt. Sí. Guanya perquè l'europeu es fa a Eslovènia. I si jo dic que el Canadà és el Papiol dels Estats Units, Eslovènia és el Papiol d'Itàlia i en algun moment ha trobat la revenja. I abans de donar-li a un italià s'inventen qualsevol cosa per no donar-li. Perquè jo, si fos el jurat de la, suposo, la Unió Ciclista Internacional, que és qui manegava això, jo hagués donat un ex aequo, clarament. Dos mallots, els veus a les mateixes curses, no saps qui és qui, la lies una mica, tu passes bé durant la temporada, estrelles repartides, saps? Te'n toca una, a tu dos. Segona, a mi això m'hagués agradat bastant. Perquè no, realment és una d'aquelles arribades impossible de determinar qui ha guanyat.
1: Jo, el que no
0: jo
1: entenc...
0: em creuré el que diguin, però em creuré relativament.
1: És que tu, si mires la imatge, la bici de Ciccone és la bici del meu fill. És que, per què són, hi ha tanta diferència de...
0: O sigui, vols dir que no és un angular de càmera, sinó és, bueno, és perquè la bici és més petita.
1: És que miri, o sigui, hi ha dues imatges, de banda i banda, i a les dues Ciccone porta una bici de roda 24, tio. Com pots... I Renko porta un mastodonte de bici, clar.
2: Suposo que ha de ser per l'angle, perquè una cosa que no entenc és també perquè les fotofinis es fan amb una càmera lateral i no es fan amb un plano contrapicat mirant cap a baix, que és quan entenc que és on tens...
0: Perquè aquest no el tenen,
2: realment,
0: no?
2: La...
0: No és que no l'ensenyen, no, si és que no el tenen.
2: No, és que no el punt. Tenen. Jo és el que faria servir per una fotofinis comptant que tens un pont.
0: Ja, ja.
2: I les metes són un pont, per tant, tu pots tirar una línia recta.
0: Si tu, com a infraestructures, podries aportar aquesta idea, no? En el
2: jo, pues, a la fotofinis, la posaria amb una càmera completament contrapicada.
1: Zenital.
3: Avui en dia es podria fer, i el que passa que els sistemes de cronometratge de fotofinis, això passa en l'atletisme també, vull dir, són laterals, sempre ho han sigut, i entenc que de moment doncs, la tecnologia està desenvolupada així, però i, evidentment que es podia fer si avui en dia
0: hi ha qualsevol... Les dues persones tècniques, no, d'aquesta taula.
2: I són làsers? Són làsers o no? Això es mira amb un làser?
3: No, és una foto realment que tu, és un vídeo en aquest sentit que tu el pots passar a molt poca velocitat, és a dir, a mil·lèsimes, i realment pots aturar el moment en què la persona creua i evidentment és totalment subjectiu, eh? Vull dir, no és una cosa... Que segurament hi ha la manera de fer-ho, evidentment, automàtica i totalment robotitzada, com sigui. Però, bueno, ja avui en dia es pot muntar qualsevol cosa. El que passa que, doncs, bueno, Seiko, o la marca que sigui, té el monopoli d'això i encara, de moment, no interessa. Però han d'investigar, Seiko.
1: Per què és Seiko? Perquè...
3: Seiko no... És, bueno, almenys l'atletisme és
1: vale.
3: En els grans esdeveniments és l'empresa que cronometra, i tot el tema del cronometratge.
1: Vale. Jo una vegada a la Volta a Catalunya...
0: Sí.
1: Vaig parlar amb un noi que era l'encarregat de portar... Que era un tio que jo conec i no és l'encarregat de muntar tot el tingle d'aquest. És una persona que coneixem tots els d'aquesta taula. I aquell dia s'encarregava ell... Que jo no sé si això funciona així o com... M'agradaria saber-ho. S'encarregava ell de... Era el responsable de fotofinish. Llavors, quan havien d'arribar els ciclistes, ell havia d'apretar un botonet. Això no és una càmera que... li dones a gravar. Val. I tu marxes. No, tu has d'estar apretant un botonet. Si en aquell moment tu estornudes sí, i deixes anar el botonet, no es grava. I tens la hi ha un tio que té la responsabilitat d'estar apretant un botonet i d'anar gravant com passen aquests ciclistes.
0: Estem parlant de fa molt de temps, això, no?
1: No tant.
0: No tant. Jo crec que això haurà canviat molt ràpid i que canviarà en molt poc temps, perquè ja sabem que el món canvia molt ràpid amb aquestes coses, i que serà bastant fàcil de veure aquestes tipus d'imatges cada vegada més clares, cada vegada més definides, però és veritat que a mi aquesta em genera un ex-eco de calaix. Però vaja, això són ja percepcions. Evenepoel no tenia aquest títol?
1: Sí, és la que...
0: Els té tots.
1: Ara els té tots.
0: O sigui, ara ja té tots els que
3: això
0: són
3: espectacular,
0: rellevants a nivell internacional i ja ho ha aconseguit tot, no?
3: Perquè, a més, ho ha aconseguit amb una generació.
0: Ho deia ell, que tenia moltes ganes de...
3: Amb una generació.
0: Havia perdut contra Colbrelli fa 5
1: aquest,
0: anys.
1: Aquest
0: i això
1: cert.
0: Ho tenia aquí al cap. Un italià, també.
1: Sí. Clar, que... Bueno, un italià que no li va donar relleus. I aquest és el tema. Perquè ahir va passar el mateix i anava encegadíssim. I quan el passa la curva, Renko diu, és que el rebento. És que anava, jo
0: estava,
1: anava
0: era
1: pensant,
0: Colbrelli, ell, no?
1: El mato, el rebento. Bueno, és que jo crec que anava amb aquest instint d'assassí, diu.
3: Bueno, és que és així, és un mini caníbal al Renko, en aquest sentit. És espectacular el que ha fet, això, el que deia, en un moment en què hi ha un nivell espectacular en el ciclisme mundial. Estan els millors de la història, i el tio ha sigut capaç de guanyar, no només en crono, que potser dius, ostres, és que el crono ha tingut a Filippo Ganna, que és segurament el segon millor de la història, o un dels millors de la història, també. Hi ha altres que n'ha tingut, però en ruta, increïble. No només ha guanyat el... Bueno, el Wout van Aert algunes vegades en el...
1: No recordo.
3: en els nacionals, però és que després això, europeu. Jocs Olímpics, que ja crec que és quasi el més difícil. I el Mundial.
0: Increïble.
3: Molt bé.
0: Remco Evenepoel té un palmarès extraordinari.
1: També sap greu perquè Colbrelli... Ai, Colbrelli, perdó.
0: Ciccone
1: li hagués quedat bé aquest maillot, tio.
0: A mi m'hagués agradat, bàsicament, perquè Ciccone necessita guanyar tant en tant, i aquest any no ha guanyat res, cap cursa. Ha fet molt bons resultats a molts llocs, però no ha rematat, i crec que era el dia que ell mateix anava veient, no, com guanyava, i no... És la vida difícil de ser Giulio Ciccone.
1: A la part d'esquiciar el Renko, eh? Això de no donar relleus. El Renko anava mirant, com dient... Bueno, és que l'altre li deia, no, és que ves Caroni per darrere, no pot donar relleus, però va haver un moment que portaven un minut d'avançat. El Renko aquí ja es vagi... O sigui, que jo crec que el volia matar.
0: Renko, com sempre...
1: El volia matar.
0: Però, bueno, Scaroni, ara que ho dius, tercer al podi, molt de mèrit, una temporada de nou espectacular, Itàlia 2 al podi de 3... Bé, ben jugat, no com altres seleccions que també tenien candidats. Dit això, per mi els europeus els podem rematar, perquè tenim diverses seccions avui a fer. Avui no anem preparats.
1: Quins nervis, eh?
0: I llavors jo crec que comencem per la teva, Lluís, per deferència.
1: Oh, que bonic. Per favor.
0: Bàsicament, per si de cas.
1: Per si de cas, no. Per si de cas, tanco el programa.
0: Exacte.
1: Ja, no?
0: Per si...
1: Doncs li demanaré a l'Eli... Bueno, mira, abans de la secció, sí, us poso en context.
0: Antecedents, va.
1: Aquesta setmana, ahir, es va disputar, o celebrar,
0: sí, celebrar
1: el concurs de Castells. El vau veure o no?
3: Sí, tot.
1: Disputar, celebrar...
0: Fet, sí, tot, eh?
3: De fet, no vaig veure l'europeu...
0: Un moment,
3: perquè...
0: Si tot vol dir 6 hores?
3: Tot.
1: I no vas veure l'europeu per veure el concurs de
0: no
1: Castells?
0: No vas anar al lavabo?
3: Bàsicament.
1: Pues, tio, pues, avui ja aquí es fa un programa de matussers.
0: No vas anar a picar alguna cosa?
3: Oh, sí, però amb el mòbil i anava mirant.
1: Bueno, doncs, pel tema del concurs de Castells, ciclisme, sí, i Castells, Castells i ciclisme, esport i cultura, cultura i esport.
0: Molt bé.
1: Us he preparat una secció que són cultura i esport, ciclisme i Castells, dues activitats que comparteixen valors, com el treball en equip, l'estratègia, la disciplina, el pes de la tradició, Roger. Al final, només un aixeca els braços,
0: sí,
1: el guanyador, l'enxaneta, que sí, és el que s'emporta tots els focus, però això és un treball en equip.
0: Val. Em costarà, crec, que comprar-te el que facis amb aquesta secció. Ves avançant, a veure si...
1: Esforç, patiment... Qui no va en bici, qui no fa Castells, sempre pregunta, com et pot agradar això que és tan perillós?
0: Això és veritat. Això és veritat, que la gent ho pregunta molt.
1: Ah, ja m'ho compres?
0: Mira, ja t'ho començo a
1: comprar. Ara ja m'ho compres?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors...
0: La gent mira malament, la gent que va en bici per la carretera, o la gent que fa Castells. Sí. Tens raó amb això.
1: Si no ho has fet mai...
0: Home, però
1: ara,
0: fas?
1: Si ho has fet, ja però estàs enganxat.
0: Que et faràs mal.
1: Clar,
0: és veritat.
1: Clar. Llavors, he intentat fer un top 8 de... Colla castellera,
0: sí,
1: relacionada amb equip ciclista, mare, del World Tour.
0: Ai, mare de Déu, que prendrem mal.
3: Això està molt divertit, eh?
0: Posa'm una mica la càmera, un segon. Un moment, Sergi.
1: Sí. Sí. Això patirem, eh?
3: Càmera d'aquí.
0: La meva, un segon, és que necessito fer un anunci.
1: No,
0: perquè ell tenia preparat altres coses i jo l'estic fent de malament, ja en soc conscient, eh? Però crec que és important...
1: És una secció perillosa.
0: No, crec que és important fer un missatge de comiat gràcies per tots els que ens heu escoltat durant aquests anys a l'Etapa Reina. Entrar al món casteller és l'última cosa que farem des de l'Etapa Reina després d'això, segurament.
2: Sí.
0: Plaguem. 12 temporades hem aguantat, però avui que entrem a tocar coses del món casteller ho fa Lluís Àries, em fa més por que una pedregada. Eli, quan vulgui, sintonia, i anem a rematar aquest programa històric. Adéu, ha estat un plaer.
2: I tanca amb clau el que pugui passar.
0: Va, anem a la primera colla castellera. La primera són els castellers de Vilafranca.
1: L'UA, són els millors perquè són molts i perquè tots són molt bons. Igual que UAE pot portar 8 tios per fer els 8 primers del Tour de França. Vilafranca pot fer el 3 i el 4 de 10 o el 9 de 9. Tu saps la gent que cal per descarregar un 9 de 9? Hi ha molts pobles a Catalunya que per població no arribarien a fer un 9 de 9, com per exemple Papiol.
3: Dios, amics.
1: Que sempre guanyin fa que molta gent els compari, o sigui, que sempre guanyin fa que molta gent es compri el maillot d'UAE i que molta altra gent pensi, on va aquest capullo amb el maillot d'UAE? Perquè sempre, quan sempre guanyes, els fums et poden pujar al cap i generar moltes enveges. I una cosa us dic, jo he conegut uns tiarrons a Vilafranca,
0: sí,
1: que igual que UAE, no tinc proves, però a la botifarra amb mongetes de Cal Figuerot li foten un rejolinet d'Epo. Segur. Van dopats? Segur.
0: Vinga, la segona. Colla Vella Xiquets de Valls.
1: El Bisma Lisabike. Bueno, aquí estem parlant de tradició, bressol, història, un geni competitiu indiscutible, arrelament històric i una massa social fidelíssima. Sempre aspirant al màxim i sempre es queden a les portes de ser els millors. Potser et diran, a veure, que potser no guanyem, però nosaltres vam ser els primers. Tot va néixer aquí i els de fora sou uns aficionats. Ara, també et dic, carregar un 3 de 9 net és com guanyar una Rubé, que li donin pel sac a guanyar el Tour de França.
0: Vinga, la tercera, Colla Jove Xiquets de Tarragona.
1: El de Calón, aquesta és claríssima, és que fins i tot coincideix el color. Han passat de competir a nivell local a fer-ho per ser els millors del món. I com ho han aconseguit? Amb una pedrera de canalla impecable. Potser la millor. Heu vist la doble aleta de l'enxaneta de la Jove ahir al concurs?
0: Sí, van rapidíssims.
1: És Pol Seixas.
0: Molt bé.
1: Són joves i són innovadors, però hi ha qui diu, són de prop del bressol, però no són de baix. I els altres tenen bicis xules, però són bicis del Decathlon, al final. Els falta aquest punt. Saps? Els falta aquest punt. A més, sovint se'ls ha retret ser una mica freds. Els ha faltat aquell punt de rauxa per guanyar, una mica Fèlix Gai. Ara, si segueixen treballant així, aquesta canalla que tenen, en breu, els hi donarà un tour i un concurs.
0: Anem a la quarta, a la colla Jove Xiquets de Valls.
1: El Sudal Quick Step. Tornem al bressol, a la tradició, molts anys a l'elit, molts anys al top, moltes victòries i alegries, però ara mateix són els millors? No.
0: No.
1: Són els segons millors?
0: No.
1: Són els tercers millors?
0: No.
1: Tampoc. La Jove de Valls surt a plaça i no mira els bats i el pulsòmetre. Ells van per sensacions.
0: És una mica això.
1: Orgull, temperament, ràbia, passió visceral, sentiment d'equip, el Wolfpack. És el Wolfpack. En això potser sí que són els millors, com el Soudal. I com el Soudal, no els busquis molt a depèn de quina plaça o de quina cursa. Ells a la Volta a Espanya els importa una merda. Però quan juguen a casa, al Flandes de Sant Joan, a la Rubé de Santa Úrsula, allà són capaços de tot.
0: Aquests cuida-me'ls, cinquens, capgrossos de Mataró.
1: El Lidl Trek. No hi ha ningú que caigui més bé i que sigui més fiable. Sempre a l'elit, sempre amb els millors, però de moment mai els millors. Els hi falta aquest puntet per passar de l'excel·lent a la matrícula d'honor. La seva arribada va suposar una ràfaga d'aire fresc que ens va il·lusionar. Ràpidament es van situar amb els millors i allà segueixen, ara, quan ja és una altra història. Diferents i amb una personalitat molt marcada, podem dir que fins i tot tenen un punt d'exòtics, de lliures, de tropicals. I els veiem i pensem, hòstia, molaria que guanyessin, però sobretot molaria veure el Cugat Comas amb les xoles i les patilles de Quinn Simmons. Fes-ho, Cugat.
0: Vinga, els sisens. Minyons de Terrassa.
1: L'Education First. Aquesta gent són diferents. Ja sé que l'Education First no està al nivell de Minyons, però aquí hi ha molts paral·lelismes. Primer, la innovació. Van arribar i ho van capgirar tot. Clar, no són del bressol i no estan lligats a aquesta tradició. Van ser els primers en apostar fort per les dones i l'aposta no els va fallar. Tenen una visió diferent. No sé com dir-ho, més moderna. Han revolucionat el ciclisme i els castells perquè tenen un altre pensament innovador. Heterogenis, oberts, plurals, integradors. Han sacsejat els codis tradicionals demostrant que es pot estar al màxim nivell fent les coses d'una altra manera. Això sí, competir no és el seu.
0: Vinga, setens. Els moixiganguers d'Igualada.
1: El Red Bull Bora. On era aquesta gent fa 10 anys i on són ara? Estem davant d'una colla, d'un equip, que és un equip de comarca. Ha passat de ser un equip de comarca que s'ha convertit en un transatlàntic competitiu de primer nivell. Ahir 3 i 4 de 9 en folre i 5 de 8. Transmeten molta força visual, un aire fresc i la sensació de projecte gros i de que no volen ser convidats de pedra, sinó que volen conquerir el tron. Fama de fiesteros. Tenen fama de fiesteros. És fàcil imaginar el Renko deixant-ho tot a Escòrpia i abans d'acabar, dir-vos que ja que per Tots Sants ja haurà acabat la temporada, podeu fer un truc als germans Van Dijk i posar-los de ben al folre per estabilitzar la Torre Nou, que ahir no va sortir.
0: I vinga, número 8, aquests els conec, Matussers de Molins de Rei.
1: L'equip de casa. L'equip de casa. El Caja Rural. Estem parlant del Caja Rural, l'equip de les bones persones. Són els millors? No. Estan entre els 50 millors?
0: No.
1: Tampoc. Si tu vols estar el millor equip, no és el teu equip, no és la teva colla. Però si vols estar envoltat de bones persones,
0: ara.
1: Aquest és el teu lloc. A més, si vas a Matussers, sabràs que allà, a Caja Rural, sabràs que allà han passat llegendes com Marino Lejarreta, com Roger Castillo, com Sergi Soler o com Lluís Arias. Història en majúscules.

0: Hem fet un aplaudiment fora de micros, per no molestar la gent.
1: No ha sigut ofensiu.
0: No, tenim amics de tot el país. Totes les colles que no has dit, ara estan pensant...
1: I nosaltres?
0: No són prou importants. Saps quantes colles hi ha que no has dit?
1: 100.
0: Correcte, vas per aquí.
1: N'hi ha moltes.
0: No és el programa d'avui, no? No és el tema.
1: No. A mi, des de Matusers m'han dit que potser en sobra alguna al Baix Obregat. Això sí que m'han dit.
0: Aquest tall sí que és el riu. Molt bé, Lluís, doncs a pèl·lera d'actualitat aquesta secció s'havia de fer avui sí o sí. M'ha agradat molt. La gent que sigui fan del món casteller i del ciclisme, espero que compri totes les analogies que ha fet el Lluís. Si no en teniu idea del món del castell, doncs poseu-vos-hi. No és cosa nostra. No? Vull dir, seure's per la gent.
1: Aquí el tema és que el Cugat es deixi les...
0: Això és el millor que has dit, eh?
1: Això és el que espero que passi. Això és el que espero que passi, Cugat. Deixa't xoles, deixa't les patilles aquelles de Queen Simons, tio.
0: Ai, senyor. Sergi, com tu vas veure el concurs de castells?
2: Tot.
0: Farem
2: tot,
0: un
2: tot.
0: Minut de castells, ara que hi som.
2: Ja que hi som. Sí.
0: Què et va sorprendre més?
2: Per exemple, bueno, la valentia dels moixiganguers, que és tot l'any ja tenien l'objectiu de la torre. I...
0: Assajos van provar, la torre aquesta.
2: Sí. Jo pensava que ho aconseguirien, eh? Però en tot cas, hòstia, és difícil en un concurs portar-ho i que els hi surti, i ho faran. I això que deia el Lluís, no? L'aspiració que se li preveu a moixiganguers d'aquí uns certs anys, jo crec que arribaran a situar-se a un nivell del top 4, top 5, segurament, perquè tenen molta gent darrere, etc. I què més? Em va saber greu per les joves.
1: És que fa una anàlisi d'un robot.
0: Tu li llences qualsevol tema i ell ho enganxa al vol.
2: No, perquè les joves...
0: Per què no fem un programa que es digui els anàlisis de Sergi Soler? I cada setmana un tema diferent.
2: No, perquè donen molt de joc en els concursos, igual que Santa Úrsula. Donen molt de joc perquè són capaços realment de tot i tenen aquest punt de bogeria, de dir, ostres, vinga, va, s'envalentonen i són capaços de fer-ho.
1: Les joves de baix.
2: Les joves, no? La vella té aquest punt de molta qualitat i potser són més assenyats, per dir-ho així, i evidentment lluiten tot molt i tal, però la jove té aquest punt que per un concurs dona molt de joc. I el caure del 3 de 10, que és un castell que no sé si mai l'ha carregat una vegada, crec.
0: Era la segona, aquesta.
2: I bueno, crec que s'hi va condicionar una miqueta, perquè et donen molt de joc. Hi ha algun any, la van liar aquell del 2016 o així, amb el 3 de 9 que van intentar a última hora. Vull dir, sí. I bueno, ahir vam veure... destacat, el 3 de 9
0: de la
2: vella.
0: Sí.
2: Espectacular. Molt xulo. I...
0: ara, jo com tremolava el 3 de 10 de les joves durant 20 minuts abans que carreguessin l'atleta, em va fascinar, eh? O sigui, això sempre m'agrada molt quan aguanten fins just el moment que caurà. I és el moment bo. Això quan passa això, ho trobo increïble. Bueno, va, anem
2: molt
0: a fer...
2: Molt xulo.
0: Vicis.
2: Molt xulo, molt xulo.
3: Uau, estic flipant, eh? Si jo sóc una persona nascuda i crescuda al Vallès,
0: sí.
3: El domini que tenia, jo aquest nivell només l'havia sentit a parlar amb gent de Tarragona i del Pla. És increïble, eh?
2: Si aquí els Matusers...
3: Jo tinc un Matuser també molt a prop i, hòsties, no veus, teniu un domini importantíssim.
1: S'ha de ser bona persona, els Matusers, per portar 25 anys fent el 4 a 6, eh?
0: No, i 3 de 7, i 4 de 7...
3: Va bé. Però s'ha de fer, eh? O sigui, l'has de fer.
0: A veure, Pol, anem a la teva secció, perquè tu has vingut aquí
3: no només a comentar
0: la jugada, no només a valorar el bé que parlem de castells, sinó també a fer una secció.
3: Correcte.
0: Que no sabem de què va, per això tant, a partir d'ara el programa esteu durant una estona, no tot, perquè encara hem de dir alguna cosa més.
1: Vale, perfecte. Responsabilitat,
3: tio. Estic increïble, estic molt bèstia. Doncs primer te l'he demanat a l'Eli, sisplau, em vaig posar el tema que t'he posat.
0: Ell ve amb els deures.
3: I voy allà. Ara sonarà un tema que és molt estrany i ja el començareu a sentir. Si us poseu els cascos, sentireu un subwoofer. Vale? Perquè què és el que he fet jo? Jo aquest estiu m'he dedicat a fer escafandrisme en el món del videopodcast ciclista que hi ha a les xarxes.
0: Hi ha gent que parla ciclisme?
3: M'he trobat un videopodcast que és molt bèstia perquè és Café para los muy cafeteros, que és... no sé si el coneixeu, que és Puro Ciclismo.
0: Sí!
3: Jo he fet escafandrisme dins de Puro Ciclismo.
0: Ens encanta.
3: Vale? Que és un programa molt bèstia, que a més a més em sembla que està autoproduït pel Puro, el Purito, Purito Rodríguez, vale? Nascut a Parets del Vallès, d'aquí també la música.
0: Està catalogat més 30, d'aquí.
3: Més 30, sí, correcte. on comparteixen vicissituds i coses vàries amb Ángel Vicioso. Vale? Són dos ciclistes dels anys 90, de quan el ciclisme Bueno, pues aquella mena de gremlin raro entre el ciclisme clàssic, no?
1: Aquellos maravillosos anys.
3: Aquellos maravillosos, i ja començava, no? Avui he buscat com característiques del ciclisme dels 90, i es començava a investigar amb incloure la fibra de carboni, no? Sí. Dintre les bicicletes, o sigui, imagineu si no ha canviat, ara mateix que anem amb... Semblem matemàtics, vale? Doncs, clar, doncs ells van conviure, i a més van conviure molt fort en un equip, a més, que el Katusha. Un equip de disciplina russa, o sigui,
0: sí.
3: O sigui, clar, aquests tios han viscut lo invivible.
1: Que sonava aquesta música, el Katusha, sempre.
3: Correcte, segurament sí. A més, el tecno rus és bastant famós.
2: Morkov.
3: I el que esteu escoltant ara mateix és ni més ni menys, que suposo que pels més fidels, el que és la informàtica dels 90 de ciclisme, doncs és un tema que es diu Everything Went Back, que forma part de la banda sonora de Cycling Manager 3.
0: Oh!
3: Que, per cert, perquè...
0: Llàstima que el Marc no hi sigui, perquè això a ell li hagués encantat.
3: Si us voleu posar nostàlgics, a la portada hi ha el John Musiuf i el Peter Van Petzem.
0: Molt bona tria.
3: Vestit, a més, el Peter de Crono, amb aquelles bicicletes de Crono increïbles dels anys 90.
0: Molt bé, bona tria.
3: Però després veuen aquesta d'allò. Què és el que li passa en aquest tema, en aquest podcast? Com que és un podcast autoproduït, com passa una miqueta aquí, allà no hi ha filtro.
0: No.
3: I el puro...
0: Si una cosa no hi ha, justament,
3: és filtro, vale? Sí, sí, sí. I el Purito Rodríguez és una persona que, si tu li obres l'aixeta, és una persona que
1: raja.
3: Es raja. I, a més, està gravat dins el que és el seu museu de ciclisme de Joaquim Rodríguez, i, per tant, hi ha un moment en el que hi ha moments de deliri increïble, que ho està fent a casa seva.
1: Sí, sí, sí.
3: Tot això ho dinamitza un quedó de contingut, que en tot cas es diu Lebron de cognom.
1: Sí, sí.
3: Fa molta gràcia, és Àlex Lebron de cognom. Vale.
0: Molt bé.
3: Jo què és el que he fet? He agafat i un dia veient-ho vaig dir: Déu meu, senyor, quina quantitat de barrabassada gent aquest d'allò. I he dit, bueno, jo vaig a fer un joc. Un joc en el que haureu d'endevinar, cuidado, perquè és o l'un o l'altre, sí, el que jo diré ara mateix ho ha dit el Puro,
0: sí,
3: el Purito Rodríguez, vale, Joaquim Rodríguez, nascut a Parets, o bé, sí, ho ha dit el nen de Castefa en algun dels programes en els que va aparèixer el nen de Castefa.
0: Meravellós.
3: Vale, perquè veieu el filtro que fa. Vale?
0: Meravellós.
3: Hi ha vuit opcions. Podem fer una cosa, podeu dir com... Si jo ho dic i vosaltres trieu, ho feu individual, ho feu junts i...
0: Ens podem posar d'acord, si voleu.
3: Sí. Us podeu posar d'acord? Vale, doncs començo per la primera. Vale, això molaria molt, vale, perquè que hi hagués una mica de reverb, perquè encara seria, donaria un plor, no n'hi ha.
0: Mica...
3: No n'hi ha.
0: Vale, doncs fes-lo tu, escolta.
3: Hola. No, vale, començo pel primer. I ho llegiré així de manera més neutra possible. Diu... Jo, és en castellà, per cert, eh?
0: Perquè, sí, és veritat.
3: Diu, jo sempre llevo un bote de pegamento i medio por si se complica. Això ho ha dit el nen de Castefa o això ho ha dit Purito Rodríguez en el seu podcast?
1: Purito, segur.
0: Purito? Estem d'acord?
2: És que sí, jo crec que sí.
0: Estem d'acord els tres, eh? Hi ha consens.
3: No! Ho ha dit el nen de Castefa en un programa on entrava amb el cotxe. Sabeu el programa que entrava amb el cotxe a saco? Allà ho va dir. Vale, següent.
0: Hosti, podem fallar les totes, eh?
1: L'hem quedat a la primera, ja, eh, tio? Vinga, va.
3: Diu així, diu... Tu tienes más manías que la puerta de un castillo. Això ho ha dit el Purito Rodríguez o això ho va dir el nen de Castefa?
1: Tienes más manías?
3: Tu tienes más manías que la puerta de un castillo.
1: Pues no té cap lògica ni sentit aquesta frase. Igual, no, Purito, ja, vicioso. Ja. O és vicioso?
3: No, vicioso no jugo.
1: Ah, no jugo? O Purito.
3: Vicioso és el seny, eh, en aquell programa, cuidado.
0: Sí, depèn del dia.
2: Jo crec que això sí que va dir Purito... Entenent que, doncs, uns ciclistes tenen molts vicis o moltes manies o moltes... que sigui, no? Jo crec que és Purito.
0: Vinga, va, com a Castillo, ho defenso. També.
3: Sí, senyor, és el Purito. Això ho diu el Purito a l'episodi 7. Perquè...
2: Aquest no l'he vist.
0: Aquest no l'he vist.
3: És quan parla de les seves... És quan parla de... Bueno, es veu que sí. El Purito era un tio bastant maníac.
1: Sí.
3: Que es veu que ell explica, també, que es veu que es portava el ara no em sortirà el nom, el fisioterapeuta que et pren les mides de la bici.
2: El biomecànic.
3: Es portava el biomecànic a les grans voltes. Els dos dies de descans feia venir el biomecànic de Catalunya.
0: Així m'agrada.
1: Per veure si havia crescut.
3: Giro, no sé què.
1: Per veure si havia fotut
3: un estirón. Sí. Potser això explica també la quantitat de meravelles.
1: Mai deixa de perdre l'optimisme de dir, a veure si ha fotut un estirón.
3: Exacte.
2: Amb 33 anys.
3: Segueixo. Amb la 3. Diu, van todos con las gafas ahí puestas porque eso mola. Això ho ha dit el nen de Castefa o això ho va dir el Purito Rodríguez? Van todos con las gafas ahí puestas porque eso mola.
1: No, això ho diu...
0: Va, comencem a fer discrepàncies.
1: Això ho diu Purito.
0: Dos nens i un Purito.
1: Perquè ell creu que ara les ulleres on es posen ara no és on toca. Alguna història així.
0: Sí.
2: Jo que el nen.
0: Sí, nen.
3: Sí, anem amb el nen. Pues efectivament, van tots con les gafes ahí puestas porque eso mola, nen. Això va dir el nen de
1: l'Estefan. Següent.
3: Una que és de les que a mi més m'agrada, perquè és justament la frase que a mi em va fer pensar en aquesta secció.
0: Vinga, va.
3: Vale. Atenció. Diu, te metes un talegazo por ahí y no te vas a bajar porque el casco te va pequeño. Això que ho ha dit. Te metes un talegazo por ahí y no te vas a bajar porque el casco te va pequeño.
2: Això és del nen, és una pregunta trampa.
1: Te metes un casco por ahí.
3: No te metes un talegazo por ahí y no te vas a bajar porque el casco te va pequeño.
1: O sea, això és el purito.
0: Això és purito.
3: Això és el purito, efectivament. Sí, sí, sí.
0: Em sembla fenomenal.
3: Un moment que expliquen això, que es veu que les bosses del ciclista, no sé què, que es veu que es va haver de posar un casco que li anava petit i, bueno, és que és... Realment és molt guai aquest programa, eh? Si vols... Si
0: dona
3: vols
0: molta entre, vida.
3: Els entresijos d'allò. Sí, sí. Següent, 5.
1: Soy persona.
3: Diu, jo creo... Digo, yo quiero que la gente sepa que soy persona, me mira y diga, joder, este tío se ha comportado. ¿Això qui ho ha dit? ¿Al Purito Rodríguez o al nen de Castelló?
1: Que consti que jo no ho havia llegit, eh? Soy persona, ho diu al nen.
3: Sí, senyor, és el nen, el nen de Castelló. Sí, senyor, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Home, sí, han passat 70 dècades, però ja seguim.
2: El referent no s'oblida.
1: No, ja ho veig. Me'l vaig trobar en un bar.
3: Ah, a l'Edu?
1: I bueno...
3: A l'Edu o al nen? A l'Edu fent de nen o al nen?
1: No, el nen no existeix.
3: No, però vull dir... Sí, però vull dir... Ah, mira, perdó. A l'Edu fent de nen o a l'Edu Soto?
1: No, em vaig trobar a l'Edu Soto en un bar. I després, ojo, hi ha anècdota, perdó, amb els matussers de Molins de Rei, a la Colla Castellera... Vam despertar-lo, la Eli Arjona, potser aquell dia també hi era, vam despertar-los sense voler, vam liar-la una mica.
0: Ah,
1: un
0: és
1: hotel,
0: allò?
1: Hotel,
0: això me'n recordo.
1: Un hotel,
0: ui, ui, això sí, jo també.
1: En un hotel a Gandia vam despertar aquest i l'altre, el gilipolles.
0: El David Fernández.
1: El David Fernández.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Els vam despertar, que estaven allà...
2: I no s'ho van prendre bé.
1: Bueno,
0: a veure... Sí, a veure, la veu lia fort i ja està. I aquest és el tema, ja està, seguim.
1: Sí, vinga.
3: De cap problema. Següent. Diu, acabé limao, acabamos todos en una rotonda. Això, bonito...
0: Bonito.
1: Això m'ha dit. Això podria ser molt de nen, eh?
3: Diu, acabé limao, acabamos todos en una rotonda.
0: El nen, jo dic el nen, eh?
2: No, jo dic a Purito, perquè va caure i va ser la vegada aquesta que el... Que el...
1: És el Purito, però és molt de nen.
2: Que el de Múrcia el tira. El
0: de Múrcia, eh?
2: O que li fot la bulla...
1: No.
0: És igual.
1: Són normal...
2: Aquell,
1: no? Sí. No.
2: Purito, jo dic Purito.
0: El cop i volta aquest programa està sent...
3: No, senyor, efectivament era el Purito Rodríguez. Oh. Sí, senyor, que això ho diu, ho explica a l'episodi 2.
2: Ja, és que l'he vist.
3: No, següent.
0: Clar, tu tens memòria.
2: Però si el vam veure junts.
0: Sí, però jo no tinc
1: memòria. Ojo, que quedeu per veure el
3: següent i parlant d'ulleres. Diu, que veo ampliado. Yo veo una caja de cerillas en el suelo y me creo que es una caja de zapatos. Veo ampliado. Veo una caja de cerillas en el suelo y me creo que es una caja de zapatos.
1: Es Purito.
2: Jo crec al nen. Jo crec al nen.
0: No sé... És que ara ja em fas dubte amb totes, eh?
3: Clar, és que, bueno, clar.
0: Clar, és la gràcia.
2: Que poden ser la mateixa persona.
0: Jo dic Purito, va.
2: Hòstia, jo dic el nen, aquí.
0: Bueno, vinga, va. Què és fer-me allà?
3: Doncs, efectivament, és el Purito. És el Purito que explica una... Es veu que... Va haver un moment que anava amb un sponsor d'ulleres, que es veu que ell veia... Però que diu que es marejava i tot, i que es veu que en una etapa que va guanyar, que no me'n recordo si és la del Tour o les del Giro, que es veu que just va guanyar aquella etapa amb les... Havia anat a un altre equip i li dic, deixa'm unes ulleres, eren Oakley, deixa'm unes ulleres que me les poso perquè no veig un d'allò. I va guanyar l'etapa amb aquelles ulleres.
0: El patrocini tio... que et sortirà malament al cap de 10 anys. Eh?
3: Exacte. Va guanyar l'etapa, però només guanyar l'etapa, sinó que a més el tio es veu que des de la ràdio, i ell ja anava amb ràdio i li deia, les gafes, Purito, les gafes, ho explica, eh? Diu, les gafes, Purito, les gafes, que saca-te-les. I el tio es veu que van a fer així, van a treure les ulleres, però no sap què li va passar, se les va tornar a posar i surt a totes les fotos posant-se les ulleres amb l'esponsor que no era. Es veu que es marejava. No sé quina és.
0: I l'esponsor en qüestió, molt content.
3: I ara va la següent, que també és increïble, una perleta. Diu, jo veia la moto de la policia. Me cago en Dios, me voy a subir a la moto. Això que ho he dit.
0: Purito.
2: No, això és de Purito, perquè això ho he vist. Ho he vist perquè pugen a una moto en un giro.
1: Sí, però és de premsa, tio, no de poli. Una cosa és agafar una moto...
3: Diu, jo veia la moto de la policia, me cago en Dios, me voy a subir a la moto.
1: Caramba. És que poden ser els dos.
0: Purito. Ara has parlat amb Purito.
3: És el Purito, és el Purito, efectivament. Explica que això a veure si es veu com una crono, que ell es pensava que anava com un tiro, però realment anava fatal. I bàsicament el que li passava a la moto de policia és que, clar, és que havia d'anar com reduint imatge i ell es pensava que anava a tope. Però no, bàsicament era això. Res, aquesta és la meva secció, us volia posar una miqueta. Perquè realment, no, dit això, sí, perquè segur que escolta el programa, el Purito.
0: Segur.
3: Que res, que tots els respectes i que full, que
1: aquí servidor... L'escolta ampliau.
3: Exacte, l'escolta ampliau, que aquí servidor li va saber que molt greu totes les derrotes de Purito i que, a més, ostres, que és un...
1: Que són moltes.
3: Que són moltes. Però vull dir que tots els respectes i que això al final és només una miqueta d'humor.
0: Sí, home, sí. Mireu Puroticlisme, us ho passareu millor.
3: Sí, no, us juro que per conèixer el que passa dins d'un equip professional i tal, clar, són dues persones molt bregades.
0: I aprendreu castellà més, vull dir que està bé.
1: Sí. Abans de tancar la secció, el que li demano a l'Eli és que la música aquesta ens la pugi una mica i li ficarem lletra a la música amb l'equip Catuixa 2016. A veure, puja.
0: Vinga,

0: Maxim Belkov, Sven Spistrom, José González, Marco Haller, Piotr Javik, Pavel Kotchenkov, Alexander Kristoff. Tony, Martin, Marco, Matisse, Michael, Borkov, Nils, Polup.
1: Ja està, no?
2: Ja anava a dir, no estaràs tots, no?
3: Per cert, també, com a persona que ha fet escafandrisme en aquest programa, repasseu el programa on parla del Markov. És hilarant. No faré cap tipus de spoiler perquè és hilarant quan explica les anècdotes amb Markov.
2: Bueno, jo crec que ja que hem entrat al tema puro ciclisme, que pensava que mai podríem parlar en públic de la Taperina, jo el que adoro més és quan no se'n recorda els noms d'amics o companys seus.
3: Ese, aquel, el italiano ese.
2: El que ganava tanto.
4: Sí, el que ganava tanto. Sí. I a lo millor es està parlant de
3: Groenewegen, eh?
2: O de Kristoff, company d'aquí.
4: Sí, o sigui, de Kristoff, sí.
2: És el millor. Volgueu, va, nosaltres hem d'acabar aquí, per tant, pleguem ja, no? Us sembla bé? Voleu dir algun afegit?
4: No.
2: Algun, Pol, algun missatge de cara a l'audiència catalana?
3: Perdoneu, perquè estava buscant algun perfil d'una etapa de muntanya del Tour de Xangai, perquè sona molt el Tour de Xangai, molt exòtic, però segurament estem parlant de ports, de què? De 50 quilòmetres, una borrada d'aquestes que hi ha a Àsia, no? Que de cop i volta...
2: Home, de cop i volta hem fet algunes curses aquest any que ens hem fixat pel perfil i són tremendes.
3: Són tremendes, vull dir que potser no tenen el nom de, no? De Igeran, de l'Alt d'Huer, no sé què, però de cop i volta t'estàs cascant més de...
4: 15.000 metres
3: desnivell. 15.000 metres desnivell amb una etapa de 200 quilòmetres.
2: Les dones tenen aquesta setmana ja també prova World Tour a la Xina, els homes han d'esperar encara una setmana més, però és aquest final de temporada tan divertit que els espera.
5: Ha començat el ciclocross.
2: Epa!
3: Això
2: és
3: més divertit.
2: A on?
5: Sí. Arreu, a Bèlgica, arreu, a la Copa d'Espanya, primera arreu. Prova, també.
2: Octubre, fang.
5: Comença el fang.
4: Primera cita, a Catalunya, em refereixo,
2: sí, sisplau.
4: 25 d'octubre, a Manlleu. És que no hi pot faltar ningú.
2: No hi pot faltar ningú, estic d'acord.
4: Excepte nosaltres, que possible.
2: Nosaltres, si faltem, no és per voluntat.
4: No, però si no fem el repte, hi anirem, a Manlleu. Bueno. És que tenim un repte el dia abans.
2: Bueno,
4: ja
2: veurem. Sí.
4: Ja veurem.
2: Tu vés dient coses, sí.
4: Si passen coses, doncs estarem a Manlleu el dia 25 d'octubre, que s'ha d'estar on ha d'estar tothom, veient l'inici de la Copa Catalana de Ciclocross.
2: Setmana que ve, molt important, no tenim programa el dilluns perquè aquesta ràdio està tancada. Haurem de buscar-nos la manera de... No, gravar un altre dia.
4: Ah, vale.
2: Perquè d'aquesta ràdio no marxem.
4: Ah, no?
2: No, ens l'estimem molt.
4: Ni Ràdio Escala, podríem anar dilluns a l'Escala. Si ens paguen el cap de setmana,
2: per a l'Escala...
4: No? Unes anxovetes i el cap de setmana hi ha Ràdio Escala, no?
2: Mira, l'Eli ens l'han canviat pel David de tanta estona que estem aquí. Marxem
4: ja?
2: Vinga, va. Ale, que vagi molt bé, bona setmana i visca el ciclisme. Adéu.
4: Soy persona.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. L'Aire Molins absté la votació per l'ordenança de la zona de baixes emissions. Ho concretarem, explicarem el sentit de vot i també quan començarà a entrar en vigor aquesta zona de baixes emissions. També destaquem que els aiguats dels darrers dies han provocat desperfectes a botigues i a particulars. N'hem parlat avui amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor sobre la situació que tenen i quines recomanacions els fan. També destaquem dues activitats d'avui. Torna el cicle concert, els concerts de música clàssica a la Sala Gòtica, avui amb Albert Guinovart, i també aquesta tarda hi ha un acte a la Federació Obrera per parlar dels maquis després de la Guerra Civil. En handbol, en esports, doncs ens posem al dia de l'actualitat dels equips del club d'handbol. Molts partits suspesos aquest cap de setmana pels aiguats. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 7 d'octubre. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei, el temps, que també és notícia aquests dies. Ara fa bon temps, no plou, inclús moments de sol durant tot el matí. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica doncs què hem d'esperar dels propers dies. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. No acaba de fer net i al llarg de les properes hores encara podem tenir algun ruixat. De fet, es manté el risc de ruixats localment intensos a punts del perlitoral. No ens agafaria això, però vaja, no descartem que alguna d'aquestes pluges pogués tenir intensitat moderada aquesta tarda i ens afectés també a nosaltres. Tinguem el paraigua ben a prop pel que pugui ser. Temperatures més o menys com les d'ahir. La previsió de cara a demà ens anuncia un temps més o menys com el d'avui. En principi, demà no hauria de ploure molins. Podria haver-hi algun ruixet cap a les comarques del nord i del nord-est i demà les temperatures sense canvis importants. I ja a partir de divendres, ambient més assolellat i temperatures més contrastades. Les nits seran més fredes i, en canvi, de dia l'ambient serà una miqueta més suau. Temperatures que pujaran lleugerament, però tampoc per arribar a parlar de calor.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui la informació marcada per al caos a Rodalies, moltes línies sense funcionar per aquesta plantada que han fet els maquinistes que s'han negat a circular per les afectacions del temporal. I pel que fa a la resta de serveis, la farmàcia de guàrdia aquí a la vila avui és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol 8-10. L'Aire Molins s'ha abstingut a la votació per l'ordenança de la zona de baixes emissions. La vila està en zona d'afectació i, a més, supera el llindar de comunicació. Això obliga el municipi a tenir l'any que ve un mínim del 25% del casc urbà com a zona de baixes emissions. En concret, serà el Centre Vila, des del carrer de la Mariona fins a l'Avinguda València, tot el nucli urbà, fins a la Granja, també el carrer 11 de Setembre i el carrer de la Pau, com a excepció al carrer Verdaguer i Anselm Clavé. El període de sanció començarà l'1 de gener del 2027, però a les persones residents a Molins de Rei no se'ls aplicaran les sancions fins aquí a 2 anys. També hi ha excepcions, com per exemple vehicles d'emergència, autònoms que fan transport o concessionaris del mercat, entre d'altres. El regidor de l'Aire Molins, Marc López, ha explicat avui la seva posició.
3: No m'hi oposaré perquè ve una mica com imposat. És veritat que el parc automobilístic de Molins de Rei no és que sigui molt antic, perquè crec que al final només hi ha un 20% que no tenen etiqueta i un altre 20% que té etiqueta B. I nosaltres del 2028 al 2030 donarem una moratòria a aquells vehicles que no poguessin entrar al centre vila, però li donaràs 2 anys de plaç.
0: El ple de l'Ajuntament que ha aprovat l'ordenança per regular les zones de baixes emissions. I els aiguats els últims dies han provocat desperfectes a botigues i a particulars i per aquest motiu estan reclamant a les seves asseguradores, estan fent consultes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i els establiments comercials demanen a més una reunió urgent amb l'Ajuntament per buscar solucions perquè les inundacions al carrer de Baix o a la plaça del Palau són recurrents des de fa anys i el consistori tot just ha licitat el pla de clavegueram amb 7 anys de retard. I és que les pluges els últims dies han provocat més desperfectes i pèrdues econòmiques per l'aigua ha entrat a diversos establiments. Des de l'Oficina d'Informació al Consumidor donen suport a particulars i a comerços i expliquen els passos a seguir a l'hora de fer les reclamacions. Oriol Santamaria, tècnic de consum, ha explicat quins són aquests passos a seguir.
4: Nosaltres el que estem aconsellant a tothom, primer de tot, és

0: documentar molt bé els danys, no? Abans de començar a reparar, començar a arreglar coses, documentar molt bé els danys, que serà el més important de cara a la futura reclamació, si és necessària. Fotografies, vídeos, i amb calma, i els que faci falta, perquè l'impuls ja sabem que és recollir-ho tot i començar a arreglar-ho, i a vegades pot ser un problema si no ho hem documentat bé abans. I el pas següent és posar-se en contacte amb la companyia d'assegurances. Per normativa hi ha 7 dies per fer-ho, és a dir, que la gent ja hauria d'anar-ho fent. Si algunes persones passa dels 7 dies, no passa res, que ho comuniqui igualment, i a partir d'aquí la companyia comença la tramitació, que en aquest cas la majoria dels casos es tramitaran a través del Consorcio de Compensación de Seguros, perquè es tracta d'un dany meteorològic extraordinari.
1: Cada pòlissa especifica què cobreix. Si teniu dubtes, podeu passar per l'oficina perquè us ajudin i us donin suport. De moment, pels aiguats dels últims dies, 20 persones s'hi han adreçat per fer-hi consultes. A nivell general, més enllà dels aiguats, la majoria de consultes que reben des d'aquesta oficina és per temes d'electricitat, telefonia i serveis bancaris. L'oficina està a la primera planta del Molí. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Pel telèfon 936 80 0370 us atendran també de dilluns a divendres, però fins a les 3 de la tarda, i també podeu enviar un correu electrònic a consum@molinsderei.cat.
2: Molins de Rei al dia.
1: I avui comencen les obres a millora al Parc Pont de la Cadena, unes obres que tenen un pressupost de més de 500.000 euros i que duraran 6 mesos. S'ha de fer una nova guingueta amb una cafeteria, s'ha de pavimentar l'espai de sota la pèrgola, també es farà una nova zona de jocs infantils, un rocòdrom, s'instal·laran dues taules de ping-pong, de tenis taula, i es reubiquen alguns dels jocs existents. També es plantaran més arbres, es repararan trams de paviment de drenat i s'ampliaran les xarxes de rec, entre d'altres actuacions. Avui comencen aquestes obres i s'allargaran durant uns mesos, 6 mesos.
2: Molins de Rei al dia.
1: I avui torna el cicle de música clàssica que organitza l'Ajuntament. Fins al mes de maig hi haurà concerts un cop al mes. S'ha convertit en una programació estable, van començar l'any passat, i els concerts es fan a la Gòtica. Aquesta temporada els concerts seran els dimecres. El primer, avui mateix, amb el pianista, compositor i intèrpret Albert Guinovart. El saxofonista Miquel Bofill és el programador del cicle i ens ha explicat que serà un concert variat.
3: Amb ell el coneixem tots pels seus grans musicals, però té tot un apartat de música de cambra. Per exemple, vam fer un disc fa 5 anys amb ell de música exclusivament de saxo i piano escrita per ell, o moltes obres per saxo i piano, per quartet de corda, que és música de cambra, que és en petit format. Aquest apartat, o de piano sol, que és el que escoltarem el dimecres, aquest apartat és menys conegut d'ell i realment és molt interessant de poder escoltar a l'altre Guinovart. I el tema de Guinovart interpreta Guinovart és un concert que va estrenar el juliol al Palau de la Música. Tota la música és d'ell, però és una música realment molt variada.
1: El concert és avui a la Gòtica, les entrades ja estan exaurides, el proper serà el mes de novembre. I també avui l'Associació Obrera organitza un acte per parlar del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. A les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars, una exposició del Memorial Democràtic. El comissari de la mostra, Josep Calvet, farà una visita guiada. I després, a les 7, hi haurà una taula rodona amb testimonis personals que parlaran dels maquis a Catalunya i a Molins de Rei. En parlarà Josep Calvet, del Memorial Democràtic, com dèiem, ell destacarà el paper dels maquis a Catalunya, Laura Mas, que és neta i filla de maqui passador, i el moliner Carles Martínez, que és historiador, professor jubilat i membre de l'Associació Obrera, i ell parlarà d'accions llibertàries a Molins de Rei. Els maquis van ser les persones que després de la Guerra Civil van marxar. Laura Mas, que participarà avui en aquesta taula rodona i és neta i filla de maqui i passador, doncs ella ens explica què van fer els que van poder finalment marxar després de la guerra.
4: Molts, i especialment doncs, els catalans, evidentment, van travessar amb la retirada i se'n van anar a l'exili a França, no? En el cas del meu avi i del meu pare, doncs ells van sortir amb la retirada pensant i dient que el que anaven a fer era organitzar la tornada. I, doncs, per exemple, la meva iaia, la dona doncs, del meu avi, va morir a Venezuela sense haver pogut tornar mai. Però, en tot cas, són la gent, diguem, que van posar la muntanya.
1: Doncs ella, Laura Mas, que és neta i filla de Maki, parlarà del comandant Mas, Josep Mas Tió, que era, va ser combatent, passador i guerriller. Una taula rodona amb diferents visions, amb testimonis que podreu, doncs podeu anar-hi a entrada lliure avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Abans, una hora abans, a les 6 s'inaugura l'exposició i es farà una visita guiada. I també tenim notícies del Festival de Cine de Terror, novetats que van dosificant, i és que Daniel Myrick i Eduardo Sánchez, directors de The Blair Witch Project, faran la cloenda del festival d'aquest any. L'eix central de la cloenda serà la projecció d'aquesta pel·lícula de l'any 99, The Blair Witch Project, un dels títols cabdals del gènere, i hi haurà la presència dels seus directors, com dèiem, Daniel Myrick i Eduardo Sánchez. Els dos cineastes estadounidencs tornen junts a Europa després de 27 anys. Van venir l'any 99 al Festival de Cannes, on van presentar la seva pel·lícula i que va guanyar el premi. Doncs vindran ara, 27 anys després, per recollir el premi homenatge que se'ls donarà des del Festival de Cine de Terror durant la cerimònia de cloenda, i a més presentaran la projecció de la seva pel·lícula, que tancarà el festival. També Terror Molins ens ha avançat que amplien la seva presència a les plataformes Filmin i el 3CAT, i que les entrades per les projeccions de la 45a edició es poden adquirir des d'avui mateix a la plataforma Code Tickets i al web oficial del festival, que és molinsfilmfestival.com. En esports, ja hem tingut un cap de setmana complicat per les jornades de Lliga. Els diferents clubs i equips de la Vila han vist suspesos els partits de dissabte a la tarda i de diumenge al matí. Avui parlem del club d'en Vol, que va poder jugar la meitat dels partits programats. La resta es van suspendre. Josep Ibáñez, coordinador esportiu del club d'en Vol, ha destacat els partits que sí que es van poder jugar.
5: Dels 12 partits que vam jugar aquesta setmana, que vam de jugar, doncs vam jugar només la meitat, 7 partits. Aquest és el peor per tema de la pluja, del temporal de vent que tira per a tot Catalunya. De les parets jugats, destacar que l'infant de femení contra el Cardedeu, va perdre el Cardedeu contra una lliga molt fort físicament, el Cadeta va poder guanyar el femení del Barberà, de manera folgada, i el femení B va perdre Sant Esteve a Rovires. Vam jugar els partits bàsicament perquè en divendres a la tarda o dissabte al matí. A la tarda de dissabte no va jugar cap partit i diumenge encara menys.
1: Els dos sèniors no van poder jugar al masculí. Jugava contra el Sant Pere de Ribes, partit important que ara, quan el posin al calendari, hauran de guanyar per encarar bé la temporada. De moment no han guanyat cap partit. N'han jugat dos, inici de Lliga tot just, els han perdut i, per tant, ara els interessa una victòria. I el sènior femení jugava a casa contra l'Amposta. Segurament el partit es durà a terme el proper dilluns 12 d'octubre. Serà important guanyar-lo. De moment han jugat un partit i l'han guanyat, el sènior femení. Ara el club està a l'espera que la federació concreti un nou calendari pels partits suspesos o veure si hauran de marcar-los ells directament, doncs parlant amb la resta de clubs. I abans d'acomiadar-nos, un ràpid repàs d'alguns temes. Recordem que des d'avui es talla l'accés al carrer Miquel Tort per les obres que s'han de fer de reurbanització. Canviarà totalment la fesomia del carrer. Mentre durin les obres, no es permetrà la circulació general de vehicles. L'accés als guals estarà permesa, menys els moments puntuals, segons com es vagin desenvolupant les obres. De moment, tallat des d'avui al carrer Miquel Tort, l'accés fins a la finalització de les obres. També destaquem que demà hi ha l'actuació de la coral de Gospel, un concert que havien de fer la setmana passada a motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que es va haver de suspendre pel temps, per la pluja, i que s'ha posposat a demà dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, i aquest concert de la coral de Gospel. També demà el SEM projecta el documental del 40è aniversari dels primers catalans que van pujar a l'Everest l'any 1985, Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que van aconseguir desplegar la bandera catalana al cim de l'Everest. La projecció és demà dijous a les 8 i l'activitat és gratuïta. També recordeu, aquesta tarda de 5 a 7 inscripcions per la sortida d'Amics del Museu, que faran a Tàrrega el 18 d'octubre, avui de 5 a 7 per socis i demà a la mateixa hora per socis i públic general. Les inscripcions s'han de fer a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny. El preu és de 60 euros pels socis i 65 pels no socis per aquesta sortida que faran el 18 d'octubre, Amics del Museu. I fins aquí l'informatiu d'avui dimecres 6 d'octubre, 7 d'octubre. Tornarem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: tenim això, que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
1: Una altra conseqüència dels aiguats: s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
2: Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
3: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
6: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
6: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
6: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona, la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
7: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
6: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
0: Ara estem això treballant, tenim això, que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
6: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant

0: La normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
1: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
0: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
2: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
3: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
0: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
3: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
0: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
5: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
6: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
0: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
3: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
7: Per una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei, autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
8: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res. No ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot. I pensem que no duri més de 2 setmanes perquè això ja si no serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
7: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
3: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
10: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
9: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
3: Anem sobre el terreny per detallar doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
11: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
12: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
11: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
3: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar a la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
14: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
13: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
15: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
3: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
15: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
16: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
3: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Montcarvajal, bon dia.
17: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
18: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
17: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
4: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
17: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
3: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
20: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
19: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
3: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
1: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica, doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
21: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
3: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
2: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
22: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
2: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
3: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukelele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
24: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
25: De la façon dont les fotògrafs pratica la fotografia.
23: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Masats o Ukelele.
3: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
26: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Roca Figuera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
26: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
3: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
15: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
3: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
0: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
5: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
6: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
5: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
7: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
11: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
12: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona! Ja fa temps que en vull una d'aquestes, jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta. M'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «No ho veieu?», una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
11: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
13: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també de la identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
1: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
14: Porto una hora des de 3:15 que he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
16: La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
17: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà a última hora. Amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
15: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
15: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En Cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
15: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
28: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
13: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també de identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
15: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha represa el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
19: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
20: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
17: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
2: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
16: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
14: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
2: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, Alguaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
21: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
22: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam treure, vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut amb una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que pugi cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
21: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
23: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
15: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
24: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
25: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
24: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
26: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
24: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
5: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
3: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
15: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
1: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
7: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no s'ha construït cap.
8: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
7: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
1: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
15: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia, ni extingeix la responsabilitat penal, ni resol la resta de qüestions pendents.
1: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
9: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
15: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
1: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
15: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. Un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Efner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
10: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
11: De la façon dont les fotògrafs pratica la fotografia.
4: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukalele.
1: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
15: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
12: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
13: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls.
12: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
18: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
23: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
18: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia Israelià 86-75. I avui juga el Kit Sanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
27: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzenàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
28: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
27: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afableixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
18: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givera, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0, gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
0: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
18: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
18: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda cap episodi igual.
2: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
1: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playa és director de Rodalia.
3: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat un

molts centres sanitaris, per exemple, l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'Esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda hi ha un acte a la Federació Obrera sobre el moviment Maqui, la resistència armada al franquisme. Primer s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars, i es farà una visita guiada a l'exposició a les 6, i després a les 7 es durà a terme una taula rodona amb testimonis personals que parlaran dels maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista Begoña Floria coordinarà i conduirà l'acte, intervindrà en Josep Calvet, del Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis a Catalunya, Laura Mas, neta i filla de maqui i passador, i Carles Martínez, del Molinenc, que és historiador, professor ja jubilat i membre de l'Associació Obrera. Ell parlarà de les accions llibertàries a Molins de Rei. Avui, a les 7 de la tarda, la taula rodona a la Federació Obrera, un acte obert a tothom. També avui, a les 8 del vespre, comença una nova temporada del cicle Clàssica a Molins, en aquest cas amb Albert Guinovart, compositor, intèrpret, pianista. Ha creat molts musicals, però també té una àmplia obra musical que interpretarà avui a les 8 del vespre a la Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. El dijous actua la Coral de Gospel, no va poder actuar pel temps, i aquest dijous a la Federació Obrera a 6:45 de la tarda, actuació de la Coral a motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquest és el mes de la gent gran i activitats durant tot el mes adreçades a la gent gran de la vila. I també demà dijous el CEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van fer el cim de l'Everest. Va ser l'any 1985 quan tres alpinistes catalans van arribar a l'Everest: Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que van aconseguir desplegar la bandera catalana al cim més alt del món. Doncs el documental el podreu veure aquest dijous a les 8 del vespre, local del CEM, i l'entrada és gratuïta. I també demà a la tarda hi ha un taller que es diu Cuina de les Emocions al Mercat Municipal, un taller per descobrir com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I aquest taller es fa demà dijous. Avui encara estan obertes les inscripcions al web molinsderrei.site/mercatmunicipal. El taller es fa demà a 6:45 de la tarda al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dimecres, la farmàcia cobra fins les 10 de la nit. És l'Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 8-10. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu.

0: millor. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
1: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda. Si esteu pensant que avui venim a parlar d'una d'aquelles històries que us deixaran indiferents, doncs dir-vos que avui no serà així. Avui us volem proposar una cosa una mica estranya.
2: No és pensar en què volem aconseguir.
1: Ni en què volem ser d'aquí 10 anys.
2: Ni en aquella famosa frase de...
1: Ja ho faré més endavant.
2: Perquè avui volem parlar precisament d'això.
1: De tot allò que deixem per després.
2: De les coses que un dia ens semblen importants.
1: I que amb el temps potser descobrim que no ho eren tant.
2: De les coses que tenim davant dels ulls cada dia.
1: Però no sabem què són l'última vegada que les viurem.
2: De créixer.
1: Perdó, de fer-se gran, no?
2: De perdre coses pel camí.
1: I també de descobrir que potser algunes coses que creiem haver perdut...
2: En realitat només estaven esperant que tornessin a mirar, que tornéssim a mirar-les.
1: Exacte, perquè hi ha una cosa molt curiosa de fer-se adult.
2: Que ens passem mitja vida intentant explicar als nens com funciona el món.
1: I després ens passem l'altra meitat intentant recordar com ens veiem nosaltres quan érem nens, no?
2: I potser la pregunta no és... Què aprendran els que venen darrere nostre?
1: Potser la pregunta és...
2: Què hem oblidat nosaltres pel camí?
1: Perquè avui volem obrir una porta.
2: Una porta que sembla petita.
1: Amb contes.
2: Música.
1: Família.
2: Amor.
1: Por.
2: Déu.
1: Mort.
2: Amb identitat.
1: I amb una pregunta que ens pot fer bastant de mal.
2: I si aquella versió de nosaltres que pensàvem que havíem superat
1: fos precisament la que més necessitem recuperar?
2: Avui obrim aquesta porta i de forma molt bonica.
1: I veurem què hi ha a l'altra banda d'aquesta porta. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, avui sembla que obrim un meló que ens tocarà la fibra, eh?
2: I aquest cop no és una sèrie.
1: Ni una pel·lícula.
2: Ni un cas que ens faci qüestionar la humanitat.
1: Avui parlarem de música.
2: I de concretament...
1: Del nou disc de Camilo, Para Cuando Sean Mayores. Molt bon disc, per cert.
2: Molt bo. Un àlbum de 13 cançons que Camilo ha creat precisament pensant, no?, especialment en les seves filles, la Índigo i la Maranto.
1: Però aquesta és només la superfície.
2: Perquè el disc parla de la infància...
1: Del pas del temps, de la família, de l'amor...
2: De moltes coses, però sobretot d'una cosa que ens sembla brutal.
1: Que mentre Camilo intentava deixar-los una mena de caixa d'eines, diguem-ho així, perquè fossin, per quan fossin grans les seves filles, que ho tinguessin, no?, doncs va acabar descobrint que moltes d'aquelles eines també les necessitava ell.
2: És a dir...
1: Doncs que va començar escrivint per les seves filles, no?
2: Sí, i va acabar escrivint per al nen que hi havia estat.
1: Molt bonic.
2: Molt maco.
1: I nosaltres avui volem entrar dins d'aquest disc.
2: Saber d'on surt.
1: Què explica cada cançó.
2: Quines referències hi ha.
1: Què hi ha de real.
2: Què podem interpretar.
1: I com està construïda musicalment aquesta bogeria, perquè és de veritat una bogeria immensa. I
2: sí.
1: És un artista de cap a peus.
2: I també volem descobrir, no?, què diu el Camilo com a artista.
1: Perquè potser fer música no és només explicar el que passa.
2: Potser també és deixar una cosa perquè algú la pugui trobar quan tu ja no estiguis.
1: Jo em dedico a això i, efectivament, penso exactament igual. Pregunta pels oients, com cada setmana, si poguéssiu deixar una sola cosa a una persona que estimeu amb bogeria perquè la trobés d'aquí 20 anys, penseu-vos-ho bé, eh? Què li deixaríeu? Com ho faríeu?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
1: I ara sí, entrem en matèria, ¿vale? Perquè abans d'obrir el meló, cançó per cançó, volem posar sobre la taula algunes coses que ens ajudaran a entendre millor el món que ha creat Camilo amb aquest àlbum i amb tot en general.
2: Algunes idees, curiositats i conceptes que ens serviran per entendre què és el que hi ha darrere del disc Para Cuando Sean Mayores abans d'endinsar-nos en les cançons.
1: Té molts discos, però és que de veritat és que aquest disc és màgic. No hi ha ninguna cançó que no ens agradi, en el meu cas, parlo per mi, no hi ha ninguna que no m'agradi, i trobo que és dels pocs creadors que hi ha en l'actualitat que val la pena escoltar i que tots i totes
2: és que és
1: haurien d'escoltar. Jo crec que d'aquest moment, d'aquesta vida, és un dels millors i dels més grans compositors que no tothom és conscient i això em fa molt de ràbia, sincerament, perquè no se l'aprecia com se l'hauria d'apreciar. Bueno, tirem endavant perquè si no, no ens donarà temps a tot.
2: Exacte.
1: Jo porto un disc que va començar com una caixa d'eines, no? Una caixa d'eines, jo li fico aquesta expressió per dir que al final, no, una caixa d'eines té té com tot, no? I és lo que, això és el que li volia, aquest disc l'ha fet per les seves filles, no? Llavors, la idea inicial del projecte és que Camilo vol deixar a les seves filles aquestes eines, no?, aquesta caixa, uh-huh, emocionals, pues, perquè ho tinguin en un futur, que, per cert, ho trobo meravellós, meravellós. No vol donar-los, o sigui, no li vol donar una llista de consells a les seves filles, perquè trobo, mm-hmm, que això ho han d'anar creixent i ho han d'anar aprenent, sinó vol donar històries i cançons que elles puguin entendre de manera diferent segons l'edat. Potser les cançons que tocarem i que veurem i experimentarem no ho viuran de la mateixa manera ara, les dues, que una té 5 anys, 4 anys i l'altra és molt més petita, que quan siguin adolescents, per exemple, no?
2: Exacte.
1: D'aquí neix també el títol de cançons que potser ara no entenen igual que entendran quan siguin grans, del plan, per quan sean mayores. Uh-huh. Això és com una cosa que us deixo per quan sigueu grans, entengueu...
2: Com una caixa del futur.
1: Exacte, entengueu tot el que pertoca, no?, ser gran. Però hi ha un gir molt interessant. Mentre intenta ensenyar coses a les seves filles, Camilo acaba retrobant-se amb la seva pròpia infància i amb coses que ell mateix encara està aprenent. I això ho ha dit en entrevistes i ho ha dit a les seves pròpies xarxes socials. I és que t'he de dir, estic enamoradíssima. Enamoradíssima estic.
2: Doncs jo et parlaré dels vídeos, dels videoclips que té, no? Que no són un simple videoclip.
1: 100%.
2: Saps? Té molt més darrere. És tot un univers visual, no?, del projecte, que està molt relacionat amb els contes i les arts escèniques. No? Hi trobem titelles, marionetes, objectes, ombres i escenografies artesanals amb professionals vinculats al món del teatre. Uh-huh. Això fa que no sigui simplement vídeos que il·lustren les cançons, sinó que construeixen un univers visual propi per tot l'àlbum.
1: Exacte.
2: I les cançons són contes, no?, que té un sentit, no?, tot en el videoclip, perquè també semblin sortir de dintre aquest conte. I una cosa molt guai que té el Camilo en els videoclips, és que crec que en el videoclip, en el disc anterior també ho va fer, i és que ell, en plan, ho ha dit, no?, que té com una nau industrial on té les oficines i on creen, i és com un espai de creació i tal, i ell tots els videoclips munta en aquella nau, munta com una escenografia, un set de rodatge, i tots els videoclips passen allà.
1: Sí, és com lo màgic, no? Uh-huh. Que tots els projectes de la vida que vas fent estan generats en el mateix lloc, en el mateix espai, que és el que et fa créixer realment, no? Dir-vos que si heu d'escoltar aquest disc, vale, les persones interessades que estigueu escoltant aquest programa i vulgueu escoltar aquest disc al final del programa o en algun moment, recomanació, aneu a YouTube, vale, i mireu els videoclips, vale? Mireu amb els videoclips, perquè de veritat que és increïble la feinada que ha fotut, vale? Totes les cançons tenen videoclips, totes. Vale? Proseguim. La música canvia segons la història. Què vull dir amb això? L'àlbum, o sigui, al final no busca que totes les cançons sonin igual, no? Mm-hmm. Cada història té el seu propi llenguatge musical, per exemple, el Titiritero, que ja ho veurem, té, doncs, un aire de bossa nova, no? Chiquita, que és una cançó que surten les filles també, incorpora textures del Pacífic colombià, La Campana, que no l'escoltarem avui, però és molt bona, té una atmosfera espiritual amb campanes i un òrgan, i té naturalesa pel fons, no?, que et porta com aquesta pau interna. El traje és més íntima, per exemple, és com molt més peculiar amb la intimitat. El cisne...
2: M'agrada molt, amb el traje.
1: És, sí, és una de les prefes de la Neus. El cisne s'acosta molt al pop-rock. I Forever, que és brutal, és com un bolero i l'orquestració que hi ha, no? És com que és un disc que està molt lligat i que trobo que té molt a veure totes amb totes, però alhora són molt diferents i tenen molta varietat, i això és el que fa que sigui un compositor de puta mare, nois. Bastant, bastant brutal. Bueno, bastant no, és que brutal. Això ens permet parlar d'una idea important. La música no només acompanya el missatge, sinó que també forma part d'aquest missatge, no?
2: Uh-huh.
1: Proseguim.
2: Vale, jo l'altre que et porto és que les seves filles estan dins del disc.
1: Uh-huh.
2: Vale? La Índigo i la Maranto, que són les seves dues nenes, no només són la inspiració del projecte, sinó que les seves veus formen part de les cançons. Mm. Amaranto apareix a Chiquita, per exemple, Índigo a La Campana, i altres àudios familiars que formen part de l'univers d'aquest àlbum. Vale? Això converteix el disc gairebé en un arxiu sonor d'una família. No només guarda cançons, sinó veus, moments i records que algun dia tindran un significat diferent.
1: Mm.
2: I aquí apareix una pregunta interessant, i és que quan convertim la nostra vida en art, estem explicant el procés o estem construint una memòria pel futur?
1: Bona pregunta. I per últim, jo jo, perquè ho entengueu, la gent que no sap qui és el Camilo, vale, i que veniu, bueno, que coneixeu aquest món per primera vegada, Camilo no només parla de la família, no? Parla de la tribu, i em preguntareu què és la tribu, no? Molt intel·ligent el Camilo d'haver fet aquest terme. La tribu és el nom que Camilo utilitza per referir-se a la seva comunitat. I què és la seva comunitat? Doncs la seva comunitat, doncs, pot ser la família, les persones que l'acompanyen, el seu públic, els seus fandoms, els seus fanàtics, també formen part d'aquesta tribu, no? Gent que vulgui formar part d'aquesta comunitat. Aquesta idea ampla de concepte de família del disc, no? No parlem només de la família biològica, sinó també d'aquelles persones que escollim durant la vida. I això trobo que és perfecte definir-ho com la tribu. I és així com ell diu que es diu la seva comunitat.
2: Obrim el meló?
1: Sí, sí, totalment. Ara sí, obrim el meló!
0: Obrim el meló.

0: Ui, ui, ui, quin melonet. Estic ansiosa, m'encanta.
1: Melonet, melonet, no. Aquesta vegada...
0: Ja és gros, és gros.
1: Bon meló.
0: Té 13 talls, de fet. 13 talls té aquest meló,
1: I així que té tants talls que potser l'obrirem...
0: Exacte.
1: De mica en mica.
0: Tastarem cançó per cançó, vale? Tot i que no les puguem escoltar totes, vale? Ens encantaria, però no és l'ocasió. Llavors, comencem. Està distribuït l'àlbum, l'hem distribuït per blocs, perquè cada bloc vol comunicar una cosa especial. Perquè aquest àlbum té un projecte de procés. Comença en un lloc, no?, com qualsevol obra o qualsevol cosa. Té com tot el procés, quan comença i quan acaba, doncs estan a dos punts diferents de la vida. Vale, bloc 1. Entrar en el món dels contes. Què fa Camilo? Doncs comença amb Los Cuentos, que no la ficarem perquè és una narració d'un conte, vale? Que és la narració del seu propi conte, que és el que vol experimentar, doncs, amb aquest disc, no? Los Cuentos funciona com la porta d'entrada a tot l'univers de l'àlbum, i el mateix títol ja ens situa en aquest món de contes, i Camilo, doncs, adopta gairebé el paper de narrador. La cançó que ens permet parlar de com els contes infantils, que en realitat parlen de coses molt adultes, doncs, la por, la pèrdua, desig, identitat... Doncs podem parlar també d'aquest fer-se gran, no? I el que podem preguntar-nos, per què un adult necessita trobar els contes, no? Per què? Si això al final ens connecta directament amb les nostres filles, no? Bueno, en aquest cas jo no en tinc, però si els contes serveixen per ensenyar-nos el món, també poden servir els adults per recordar com mirar-lo, no? Aquest món. I trobo que és per això que és tan interessant com nens com per adults.
1: Sí, jo té de tema musicalitat, no? És una cançó al final que ens introdueix en l'univers que després anirem descobrint com al llarg del disc. O sigui, és com la cançó, o sigui, cançó...
0: Li diem cançó, però perquè
1: sí,
0: forma
1: cançó,
0: part d'aquest arc,
1: poema, el que sigui. És com obrir les portes al disc.
0: A l'univers. És com de cop i volta al món de Nàrnia, no? Obrim les portes per trobar-nos més al món de Nàrnia. Pues és exactament
1: això. Ho està fent molta gent últimament.
0: Però està molt bé.
1: Està molt xulo.
0: Està molt bé. I a més,
1: que et van com fent narracions o et van entrant en la història i tal.
0: Llavors, podríem dir que el disc no comença dient-nos què hem d'aprendre, sinó que comença convidant-nos a escoltar aquesta història, no? I això és el que mola, que no va amb aquest aire sabiondo de tu has d'aprendre això, no, no, no, és com entra i descobreix amb mi aquesta història que jo estic visquent en aquest àlbum.
1: La següent cançó, que és el Titiritero.
0: M'encanta,
1: m'ha sentit bé dir aquesta paraula,
0: titiritero,
1: tenia molta por.
0: Sí, la Neus cagada, perquè titiritero.
1: En aquesta cançó utilitza la figura del titellaire com una metàfora per parlar de qui mou realment els fills de la nostra vida, no? Som nosaltres qui decidim, o ho fan les expectatives, la família, la societat, l'èxit, o inclús aquesta necessitat constant d'arribar sempre a algun lloc. També parla aquesta cançó de la tendència que tenim a estar sempre esperant el moment següent, no? Que acabi això, quan aconsegueixi allò, quan sigui més gran, quan tingui més diners, quan arribi aquell moment, en plan, sempre és a futur. I potser, mentre esperem que arribi la vida que volem, no ens adonem de que ja estem vivint una part d'aquesta vida.
0: Exacte. Jo, per exemple, en aquesta cançó, que aquesta sí que és una cançó, em parlaria de que la música, no? La cançó té un aire de bossa nova, com deia al principi, una musicalitat agradable, lleugera, que contrasta amb un missatge bastant profund, no? I aquest contrast també és interessant. Una cançó que sona gairebé despreocupada, o sigui, que no estàs preocupat per el que dius, no? Realment estàs parlant d'una cosa que ens passa constantment i que potser sí que pot ser preocupant per algunes persones en concret, no? Llavors, pots estar vivint una etapa preciosa sense adonar-te que és preciosa perquè estàs esperant a que arribi el següent, no? El pas següent. Fiquem un tros d'aquesta cançó Titiritero perquè és magnífica.

0: Clar, aquí no podem posar les cançons senceres, vale? Escolteu-vos el disc, sisplau. És que tinc com aquesta necessitat de compartir-vos que és el millor que podreu escoltar a la vostra vida. Vale.
1: Bloc 2.
0: Molt bé, Neus.
1: El temps i les últimes vegades.
0: Ens endinsem en un altre bloc, no?, que parla de lo que diu la Neus, el temps i d'aquestes últimes vegades que a vegades no sabem que són les últimes, per exemple. I comencem obrint aquest trosset de meló amb una cançó que es diu La Nieve. Què passa aquí?
1: Molt bona. Aquesta cançó ens porta directament al pas del temps i aquesta idea de créixer, no?, que significa anar deixant enrere versions de nosaltres mateixos. La infància no es pot aturar i quan tens fills, veure créixer una persona també significa veure desaparèixer constantment una versió d'ella.
0: Exacte, i trobar-te un mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: És que poden passar moltes coses.
1: Cada etapa substitueix l'anterior i això ens porta directament al títol del disc, Para Cuando. Cada etapa Para Cuando Sean Mayores.
0: Ai, jo he dit, què estàs dient?
1: És una mica la mateixa paraula en lloc que l'altre, m'he liat. Perquè en quin moment deixen de ser petits, quan comença realment aquesta transformació i sobretot som conscients mentre s'està passant.
0: Vale, vale. Parlant de la m'encanta perquè
1: intentant solucionar-ho i m'he liat encara més.
0: No, està bé, no pateixis. Que això passa, vull dir que som humans.
1: Ah, no, sí, sí, clar, i tant.
0: I justament estem parlant d'això. Jo parlaré de la música, no? El canvi d'atmosfera de la cançó ajuda a transmetre doncs, aquesta sensació d'alguna cosa efímera, no? O sigui, què passa i què no podem retenir, no? I ho fa també lleuger. És que a mi em recorda molt aquesta cançó a la Judith Neverman, no sé per què. Saps? Perquè té com un toc de vinc d'un poble vora el mar, té com aquesta essència, saps? Que dius, oh, és com molt lleugera, però alhora t'està dient coses molt profundes.
1: Sí. Següent cançó, L'Àrbol.
0: Ah, ostres, aquesta s'ha fet viral, molt viral. Aquesta
1: sí?
0: Sí, sí, collons. És la que més coneix, segurament la gent que ha escoltat, que no ha escoltat el disc,
1: ja,
0: ha sonat
1: moltes vegades.
0: Sí, sí, sí. És la més viral de totes, jo crec, que és la que més ha estat escoltada de moment. L'Àrbol és una de les peces clau per entendre tot el projecte, vale? I parteix de la referència del conte de l'Abeto, vale? De Hans Christian Andersen. Vale?
1: Oh.
0: L'arbre sempre està esperant el que vindrà. No? Quan és petit vol ser gran i quan és gran continua esperant alguna altra cosa. No? I això connecta molt directament amb nosaltres. Estudiem per treballar, treballem per tenir diners, volem diners per poder viure i mentrestant continuem esperant que arribi el moment. Entre cometes, al moment, no? La cançó també ens porta a pensar que en les últimes vegades, no? L'últim cop que juguem d'una determinada manera, l'últim cop que algú ens agafa de la mà o fins i tot l'últim cop que compartim un moment amb algú, al final és perquè no sabem, no?, quin serà aquest últim. I això és el que ens fa com pensar en aquest futur que en teoria i en realitat no sabem quin és.
1: Sí, aquesta cançó acompanya, no?, aquesta música que té. Aquesta sensació de reflexió i del pas del temps, no? Fan...
0: És igual. No, està bé.
1: Fent que la cançó funcioni gairebé com una pausa dins del disc per mirar enrere i preguntar-nos què estem fent amb el nostre present.
0: No, no defalleixis, vale?
1: No, és que m'he fet gràcia a mi mateixa, ja està.
0: Llavors, la pregunta que jo faria aquí és i si avui estiguéssim vivint un moment que d'aquí 20 anys trobarem a faltar, què passaria? I aquesta és L'Àrbol. Escolteu una estoneta.

0: Que maca. M'encanta. És molt, o sigui, és un vici, aquesta cançó. Bloc 3. Les filles com a persones i no com a filles del Camilo. Vale? Mm-hmm. Al final... tots, o sigui, anava a dir tots tenim fills, però no,
1: no.
0: No en tinc jo, però vull dir, tots podem tenir fills, però aquests fills no han de ser fills de, han de ser persones, perquè ho són, no? I mm-hmm. és increïble que el Camilo ho faci, no? Jo avui veia una entrevista així ràpid que deia, ostres, per què no ensenyes les cares de les teves filles, no? I diu, perquè vull que siguin elles, no? Les que decideixin si volen estudiar, per exemple, enginyeria. Potser sent enginyers no els interessa que la seva cara sigui vista per milers de persones. Molt bona reflexió. Elles han de decidir perquè són les seves pròpies decisions, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I això no tothom ho fa. Molta gent s'aprofita. Comencem el blog amb una de les meves cançons preferides, també, que es diu Chiquita, mm-hmm. vale? I de què parla, Neus?
1: És un retrat de la mare Anto, d'una de les filles, la més petita. Sí. Però el més interessant és que no parla simplement d'una nena petita, sinó d'una persona amb caràcter i identitat pròpia. Uh-huh. La cançó ens permet parlar d'aquesta tensió que existeix entre protegir els fills, acompanyar-los i al mateix temps saber deixar-los créixer. Uh-huh. Perquè els pares poden tenir una imatge molt concreta d'un fill, però el fill és la persona que va construint la seva pròpia identitat, no són els pares.
0: Uh-huh. Sí, sí, 100%.
1: I aquí pren molt de valor que la mateixa Amaranto formi part de la cançó amb la seva veu.
0: I aquí aquesta cançó incorpora influències del Pacífic colombià, que deia abans, no? Amb percussions, textures...
1: Ella era colombià?
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí? Sí. Ai. No. Sí, no ho sé.
1: És
0: sí,
1: mig colombià, mig algo.
0: És venezolà, crec. Perquè, no, venezolà són el Mau i Ricky i la Eva Luna. No ho sé, ara... Però jo crec que sí. Jo crec que sí.
1: Sí, és de Medellín, Colòmbia.
0: Vale, doncs sí. Doncs això...
1: 32 anys.
0: Que fa... Mira, té com aquesta música, no, aquest... Bueno, justament, Chiquita utilitza com percussió i textures que li donen un moviment i una personalitat increïbles. O sigui, la música també ajuda a construir la identitat que la nena del Camino, no, que aquesta nena ha estat retratant, no? L'amor dels pares també consisteix a saber... quan deixar de ser el protagonista de la vida dels fills. Molt bona reflexió! Pensem-hi, vale? Anem ara amb La Medalla.
1: La Medalla. Aquí introdueix...
0: Es prepara.
1: Aquí introdueix a l'Eva Luna, que és la seva dona.
0: Sí.
1: Vale? D'un àlbum que aparentment està concentrat en les seves filles. Però té sentit perquè les filles també són conseqüència de l'amor i de la família que han construït
0: exacte,
1: ells dos.
0: Exacte.
1: Mai la cançó ens permet parlar de què passa quan l'amor, quan passen els anys, no? O sigui, què passa quan passen els anys amb l'amor? De què queda una parella després de 20 anys, 30 o 40 anys? La medalla funciona com aquest objecte que guardes perquè té valor, perquè et recorda algú o perquè representa una història compartida. Però també podem parlar del videoclip com una extensió d'aquesta idea i de la manera d'imaginar una parella en una etapa molt més gran de la vida.
0: I aquesta cançó al final construeix una atmosfera íntima que acompanya aquesta mirada cap a un amor que vol imaginar-se en el temps. I aquesta cançó és especial perquè entra l'Eva Luna, que també té una veu màgica, dolça, angelical i tot el bo d'aquesta vida. És increïble. És que quin parell. Escolta'm un trosset.

0: Que bonic.
1: Sí, entrem en el bloc 4 i aquest bloc parla una mica de les preguntes que no tenen una resposta fàcil.
0: Mm-hmm. Comencem amb la cançó que també és de les meves prefes, és que totes m'agraden molt.
1: Les prefes són totes.
0: Totes. La campana, es diu, vale? La campana, que introdueix
1: l'espiritualitat.
0: No m'ho puc creure! Ens hem canviat les... Sí,
1: així sembla.
0: Bueno, parla d'aquesta espiritualitat, vale? La relació de Camilo amb Déu, de la fe, no? Que no havíem parlat, però és una persona molt creient. Llavors el pro, no, de podem anar més enllà de presentar aquesta fe, no simplement com una cançó religiosa, sinó que també va més enllà d'aquesta fe. Parla també d'aquesta necessitat humana de buscar alguna cosa més gran, no? I d'intentar trobar respostes quan, malgrat tenir moltes coses, encara podem sentir un buit. I aquest buit també és benvingut. I especialment interessant el contrast amb la veu infantil d'Índigo al final, de la filla més gran. O sigui, els adults, al final, moltes vegades compliquem preguntes que potser els nens encara sabien, no?, fer d'una manera molt més directa això que ell està proposant aquí.
1: Bàsicament, en aquesta cançó, la musicalitat, no?, té aquestes campanes, l'òrgan, com has dit abans, i una atmosfera molt d'església que construeix en un univers espiritual molt clar.
0: De fet, crec que també surt naturalesa, és el que deia abans, surt com aquest soroll de bosc i de natura, que dius, em porta aquesta calma i aquesta pau que realment puc desconnectar, saps? Desconnectar, però no de la cançó, sinó del món.
1: Del món,
0: i de tot el que m'està com provocant una ansietat global.
1: La següent cançó és El traje, que a mi m'encanta.
0: L'encanta.
1: Té frases molt bones. Bueno, és que totes les lletres són molt bones.
0: És que és molt bon músic, molt bon compositor, la veritat.
1: Aquesta cançó, El traje, parla de la identitat a través de la metàfora del vestit, posar-te una identitat, adaptar-te, representar un paper fins al punt que arriba un moment en què ja no saps si ets tu o és el personatge que has creat. I aquí podem parlar també de la fama, de l'èxit, de les expectatives, la masculinitat, paternitat, ser artista i ser una persona pública.
0: 100%.
1: Clar, aquí ell pues, s'haurà una mica en aquest sentit
0: de que
1: és una persona pública, sí, i que té moltes mirades cap a ells.
0: Jo crec que quan les filles siguin grans i creixin, veuran quin és el seu punt de vista del seu pare, no?, i de la seva mare, quan tenen aquesta visió i aquest altaveu tan gran per totes les persones que el rodegen, no? I aquests fans que volen saber constantment com estan i què fan, serà com la seva manera de dir, això és el que jo vivia, no?
1: Sí, i també és un missatge cap a les seves filles, perquè al final les seves filles estan naixent com a filles de Camilo i Eva Luna, però estan naixent com a filles de, no? I al final el que ell els hi vol deixar és que les seves filles aprenguin a ser elles mateixes, però ell també està intentant recordar qui és ell.
0: Exacte.
1: Si no, només ensenya a les seves filles que han de ser elles mateixes, sinó que diu, vale, després de tota la fama que estic tenint, qui sóc jo realment?
0: Exacte. És una cançó que és molt més íntima i despullada, vale? Amb la veu molt més exposada, i aquesta senzillesa que reforça precisament la idea de treure capes i quedar-se sense el vestit. Jo crec que és tan senzilla i tan... Em recorda molt a cançons que podria fer, per exemple, a l'Orozco, l'Antonio Orozco o al Pablo Alborán. Llavors, em recorda molt com aquesta essència, no? Posem un trosset del traje.

0: Anem amb bloc 5, un altre bloc que parla de sí, que parla de bueno, del pertany, no, en un lloc i d'estar en aquell lloc que pertanys, no, i perdre't en ell, no? Comencem amb la cançó El Cisne.
1: Sí, és una cançó que utilitza aquest animal, no, el cisne, com un símbol per parlar de l'aparença exterior i del món interior. Ens porta aquesta idea de trobar algú davant de qui no necessitem protegir-nos ni fingir.
0: Exacte.
1: Entra també el concepte aquí de la tribu. Vale? No és només una comunitat del públic, sinó són totes aquelles persones, com has dit tu abans, no, amb qui podem sentir que pertanyem en algun lloc, potser una parella, una amistat, una família, una comunitat.
0: De fet, Camilo sempre penja gent cantant i sentint aquestes cançons, no? I ho penja perquè dir jo també sóc aquesta tribu, no? I tota la gent que em rodeja i que també forma part d'aquesta tribu, ja no sigui família, sinó gent, fans, també formen part d'això, no?
1: I ha impulsat a més d'un. Com es deia aquella noia?
0: La Yami Safie, sí. Safie, crec que es diu Safi, o no sé, la Yami, bueno...
1: Que ha fet una cançó amb ella, inclús, sí, o sigui...
0: La de... ai, és que ara em surt... te quiero, pero no te quiero, és igual... No, ai, que, no, no ho sé. Querida jo. Culleres, no em sortia. Querida jo, vale. Bueno, és una cançó que fa com un canvi energètica, no, de pop rock. Crec que després d'aquesta la podrem escoltar i ajudar, doncs, a aquesta sensació, no? Parlarem també del Ruiseñor. Ruiseñor ens porta un terreny més fosc.
1: Més que el bloc de pertanya, potser. Podria ser el bloc dels animals, eh?
0: Podria.
1: Tots són animals, ara.
0: Però al final, els animals també es perden, no? En un bosc, potser, o en un lloc. I no, sí, no, quan es perden, perden una família o una mare o alguna cosa. Després estan buscant-se, no? En aquest, llavors, metafòricament, podria anar lligat. El Ruiseñor ens porta un terreny molt fosc, molt més fosc, vale? Parlant d'identitat, pressió, aquesta sensació de no saber sempre què és real i què no, no? El Ruiseñor, com malament propi de comptes, permet parlar de problemes molt adults, no? La diferència entre el que ensenyem, el que sentim i el que els altres pensen que som, no? Això també ens permet, en certa manera, connectar-ho amb el món actual, les xarxes, la imatge, i aquesta necessitat constant de demostrar que estem bé quan realment potser no ho estem, i és totalment vàlid.
1: Sí, la música aquí acompanya, no, aquest canvi cap a un terreny més fosc i més tens, diferenciar-se de les cançons anteriors.
0: Exacte.
1: O sigui, hi ha un canvi.
0: I a més aquesta cançó la comença, si no m'equivoco malament, amb dient-li, fent una pregunta a la filla, dient-li què vols, un conte de veritat o de mentires? I la filla diu això. Escolta'm un trosset.

0: Entrem...
1: Bloc 6. Això s'està acabant i no vull que s'acabi. De què va el bloc 6, Neus?
0: Què deixem quan no hi som?
1: Gran pregunta. Aquí entrarà el tema de la mort, que veurem més endavant. Comencem amb El Ángel. És una de les cançons més delicades del disc perquè parla, mira, justament aquí. Parla de la mort des d'una mirada d'un pare i de la por de no poder estar sempre amb els fills. No? Però no cal plantejar-la des del terror, sinó des de la memòria, l'amor, la petjada que anem deixant, no? Una persona pot desaparèixer físicament, però continua existint en les històries, gestos, records, cançons i persones que ha estimat, no? I aquí connecta directament amb tot el projecte. Què és aquest àlbum, sinó una manera de continuar parlant amb les seves filles en el futur? És que és tan savi, per favor. Vale. També... És que aquest bloc té tres cançons en comptes de dos.
2: La segona cançó és For Eva, que, vale? Que és, sí. Seria en plan per a Eva, uh-huh. Per a la seva dona, es diu Eva Luna, no? I jugar amb això, amb el nom d'Eva, la seva dona, i la idea de Forever, que és per sempre.
1: Per sempre, sí.
2: Molt ben trobat, eh?
1: Sí, no,
2: molt
1: no,
2: fort.
1: Molt fort.
2: D'aquest per sempre, no? Que juga després d'haver parlat de la mort i de què queda quan ja no hi som. El disc torna a parlar de la permanència a través de l'amor. Aquí apareix una construcció molt interessant, que és que sabem que res és per sempre, però al mateix temps hi ha coses que volem estimar com si ho fossin.
1: Molt, molt savi. Molt savi. I després conclou el disc amb Luna. Que Luna... funciona com el tancament del viatge i realment escolteu aquesta cançó i és el tancament. O sigui, no podria ser una altra cançó. Ha de ser aquesta, perquè després d'haver passat per la por, no? La identitat, la mort, l'espiritualitat i la pèrdua, arribem a una cançó que mira cap al futur, no? I cap a aquest element universal que és la lluna, que és molt metafòric. Torna a la família, l'amor i la idea de construir un món amb les persones que estimem. I aquí podem comparar l'inici i el final del disc, que comencem amb comptes...
2: Clar, fet for Eva... Luna.
1: Clar.
2: Molt bo. M'acabo de donar compte. Molt
1: Eva
2: bo.
1: Luna. For Eva Luna. Torna... M'encanta. Vale, llavors, aquí podem comparar l'inici amb el final, no?, que dèiem. Comencem amb comptes i amb aquesta mirada, no?, d'identitat i de tot, però amb una frescura i amb una cosa de positivisme i de tirar endavant, no?, tot i que siguin potents les lletres. I acabem mirant les estrelles, no? Clar, acabem començant amb comptes i acabem mirant les estrelles. No té per què! No té per què. Sí. És el que també fa veure ell, no? Que el nen que escolta un compte acaba convertit en l'adult que intenta explicar-ho mirant les estrelles, per exemple. És que...
2: Sí.
1: Que fort.
2: I per tancar aquest bloc posem la cançó de...
1: Forever.
2: Forever.
1: Perquè és magnífica.

0: activat. Imaginació en marxa. Començant experiment.
1: Ha arribat el moment de posar-nos una mica a prova, no?
2: Sí, perquè després de parlar de 13 cançons...
1: Fort,
2: com es parla, eh?
1: Fort,
2: 13
1: fort.
2: Cançons hem parlat. Ens ha entrat una curiositat.
1: Si jo estigués vivint una situació concreta de la meva vida...
2: Quina cançó d'aquest disc em posaria?
1: I aquí està la gràcia. Aquí
2: ui,
1: està
2: jo no me
1: l'he
2: escoltat tant com tu, eh?
1: Jo m'he escoltat molt, porto moltes setmanes escoltant aquest disc.
2: Sí, m'ho ha dit avui la DJ
1: i cap de les dues estarà equivocada, vale? Perquè aquest és precisament el joc, veure des d'on escolta cadascun aquest àlbum.
2: Uh-huh. I així tenim cinc situacions.
1: Que direm ara, a continuació, i cadascuna dirà quina cançó es posaria en cada una de les situacions. Vale? Sense pensar-ho massa, no?
2: És que la tu primera... tens un màster en aquesta cançó, eh? Avui la DJ Libby,
1: en aquesta cançó,
2: la DJ de Spotify, m'ha dit llevas 7 días seguidos escuchando Camilo, i dic, hòstia, l'Arlet.
1: No, és que us prometo que no puc parar d'analitzar-les, cada vegada m'agraden més. És que al principi potser no li trobeu la importància, però és que fa cada canvi musical. Serà perquè em dedico això que li trobo tanta riquesa?
2: És no, doncs... és maco tot.
1: És que és massa
2: situació
1: brutal.
2: 1.
1: Situació 1.
2: No arriba mai el moment.
1: Vale.
2: Portes anys dient, quan acabi això començaré a viure, quan tingui feina, quan tingui diners, quan tingui temps, quan estigui més tranquil·la, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Uh-huh.
2: I un dia te n'adones que portes tota la vida esperant que arribi el moment perfecte.
1: Uh-huh.
2: Hem de dir quina cançó ficaríem això.
1: Jo...
2: Hi havia una cançó que parlava d'això.
1: Jo ficaria l'Àrbol, 100%. Perquè al final és el que dèiem, no? L'àrbol està allà i demà també estarà. Mm-hmm. Però al final nosaltres anem adornant aquest arbre, no? El no arriba mai al moment, a l'adornar aquest arbre perquè sigui el millor arbre del món, no? I que al final no hi ha un millor arbre perquè mai hi ha un arbre perfecte. Jo faria l'àrbol.
2: Estic amb tu.
1: No val això.
2: Sí, que val.
1: No val. Sí que sóc friqui, me l'he escoltat masses vegades.
2: Crec que canviem el joc. Jo llegeixo les situacions i tu fiques la cançó.
1: Vale, em sembla bé.
2: Sí?
1: Sí,
2: vinga,
1: sí,
2: va.
1: Si et sents a gust, sí.
2: Sí, millor. Situació 2. Deixar anar. Tens algú que estimes moltíssim i te n'adones que no pots protegir-lo del tot. Que estimar també vol dir deixar que l'altre faci el seu camí.
1: Molt bona pregunta. Jo aquí estic en diferents... jo, per exemple, l'Àngel em quadra molt també, perquè òbviament parla de la mort, però parla de la mirada d'aquest pare que dèiem, no? De no poder estar sempre pels fills i pendent d'això, no?
2: Uh-huh.
1: Deixar anar. No? I això els hi passa molt als pares. El síndrome del nido vacío. Quan se'n van, no pots deixar-los anar. Deixa que volin i facin el seu camí. Llavors, diria que hi ha moltes que podrien simbolitzar aquest deixar anar. Ara ho he parlat com de pare-fill. Vale? En un mateix escollirà un altre. Però jo crec que El Àngel seria molt bona cançó per deixar anar i d'aquesta manera.
2: Correcte. Situació 3.
1: Vale?
2: Qui sóc jo?
1: Fàcil, fàcil, ja la sé.
2: Bueno, espera't. Imaginem que un dia et despertes i penses, no sé si estic fent, si estic sent jo o estic fent el paper que s'espera de mi. La feina, la família, les expectatives, les xarxes, en el que els altres pensen, per mm-hmm. exemple.
1: Vale, com dèiem abans, també jo penso que aquesta cançó que penso per aquest lloc seria la ideal. Qui sóc jo, no? El traje. Al final és una metàfora, no? De quan ens fiquem un traje preciós, però al final per dintre estem fets una merda, no?
2: Uh-huh.
1: No cal portar un traje de Louis Vuitton, per exemple, de qualsevol altre traje que et pugui costar una barbaritat per acceptar que no estàs bé, no? I crec que El traje, així en resum, és molt bona cançó per reivindicar que qui sóc jo, no? I pensar i que puc estar bé o malament o puc ser... no, estic estar en un bon moment o no, però que vull dir que... Sí, no sé. Per...
2: Correcte. Situació 4. Molt bé, Arlet. No trobar el teu lloc. Mm-hmm. Situació. Estàs envoltada de gent, tens persones al teu costat, però encara tens aquella sensació de no sé si encaixo. No sé estar sola, per exemple. És no sentir que estàs en el teu lloc, no?
1: Vale, 100%, El cisne. Jo escolliria El cisne, 100%, perquè al final és aquest animal que dèiem abans, no? Com a símbol de parlar de l'aparença exterior i del món interior, no? No trobar el meu lloc perquè no saber si estic en un bon moment en mi, com perquè els altres em vegin com jo vull que em vegin, no? El cisne jo crec que és molt bona cançó.
2: Correcte.
1: És que em fa una gràcia quan fas això.
2: Última situació.
1: Tothom, escolteu-vos i feu-vos aquestes situacions vostres, eh? No, no cal que...
2: Què queda de nosaltres? La situació, has perdut algú que estimaves, per exemple, i passen els anys però continues trobant aquella persona en petites coses.
1: 100% jo diria forever o luna.
2: Perquè, correcte.
1: Perquè parla d'això, no? De jugar amb el després de la mort, no? Què queda, no? Doncs que després podem pertànyer també a aquest amor i no deixar-lo marxar mai. La mort no té per què ser negativa tota l'estona.
2: M'ha agradat aquest joc. Tu respons, tu penses i jo.
1: És que soc... me l'he escoltat tantes vegades, no sabeu. Toma! Tinc aplausos! Toma! Vale. Crec... que aquí és on l'àlbum ha agafat tota la seva dimensió, vale? Ho he fet jo sola, però està bé.
2: Sí, molt bé. Perquè Camilo està escrivint cançons perquè les seves filles l'escoltin quan siguin grans.
1: Però sense adonar-nos-en. O sigui, sense adonar-se'n... Perdó, nosaltres no, ell, vale? De també que està deixant un tros d'ell pel futur.
2: Sí, perquè nosaltres tampoc serem les mateixes aquí un futur.
1: Exacte. I després de tot aquest viatge crec que hi ha una cançó brutalíssima, que resumeix doncs molt bé on ha portat aquest àlbum el Camilo, no? És el cisne, vale? I és una cançó sobre trobar aquest lloc, no? Aquella persona o aquell espai on no necessites fingir de res, perquè potser al final créixer no és descobrir qui hauries de ser, sinó atrevir-te a ser qui ja eres. El cisne. Anem a ficar un trosset d'una cançó.

0: I fins aquí el nostre programa d'avui de Fora Clitxés.
1: Avui hem començat parlant d'un disc que semblava fet per unes nenes.
0: I hem acabat parlant de nosaltres, també.
1: De fer-nos grans.
0: De perdre'ns.
1: De tornar-nos a trobar.
0: De la família.
1: De l'amor.
0: De la fe.
1: De la mort.
0: Perquè potser el més bonic d'aquest disc no és que Camilo hagi escrit 13 cançons per les seves filles.
1: És que mentre intentava ensenyar-los com viure,
0: va acabar recordant com volia viure-ho ell.
1: I això és una de les coses que ens encanta de l'art.
0: Que algú explica la seva història
1: i de sobte resulta que també està explicant la teva.
0: I potser això és el que fa que una cançó duri, no?, i perduri.
1: Que no sigui un èxit.
0: No, que no tingui milions de reproduccions, potser.
1: Sinó que algú la torni a escoltar d'aquí 20 anys.
0: I encara ho trobi o hi trobi alguna cosa que necessitava sentir.
1: Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: El nostre tècnic, David Rius. David, gràcies per ser el millor tècnic que es pot tenir per aguantar-nos parlant, rient i cridant-nos. Gràcies per no haver ficat el mic. Gràcies.
1: No, és que no ho puc dir. I també gràcies a l'Àlex i la Ver, la veu de les nostres sintonies.
0: Exacte.
1: I recordeu que no espereu a perdre alguna cosa per descobrir què era l'important.
0: I no espereu 20 anys per tornar a escoltar el nen que portàveu dins.
1: Perquè potser encara té alguna cosa a dir-vos. I atenció.
0: La setmana que ve obrirà...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit, presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cost trobat en

0: Informació local.
1: Els amics del museu faran una sortida a Tàrrega el diumenge 18 d'octubre. Visitaran el Mas de Colom i el Museu Trepat i després hi aniran a un hostal de la zona. Les inscripcions es fan avui i demà de 5 a 7 de la tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny, avui només per socis i demà dijous per socis i públic general. El preu és de 60 euros i 65 pels no socis. Inscripcions, com dèiem, avui i demà de 5 a 7 de la tarda. I aquest proper divendres, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimonis, farà un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet en edificis patrimonials de la vila per donar a conèixer als participants les singularitats i la història de diferents edificis i com s'ha fet el seu procés de rehabilitació. El divendres, a les 6 de la tarda, el punt de trobada és la plaça dels Països Catalans. I dissabte, Quolibet Grup Coral farà un concert de cors i àries d'òpera amb les òperes més conegudes dels compositors clàssics més coneguts. El concert es farà el dissabte a les 7 de la tarda al Foment, sota la direcció d'Albert Santiago. Es comptarà també amb la col·laboració dels solistes Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, que és tenor, i amb el pianista Josep Buforn. El dissabte, com dèiem, a les 7 de la tarda, 15 euros l'entrada a taquilla i 12 euros anticipada. Anticipada la podeu comprar a Entràpolis, a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. Concert de festa major de Quolibet Grup Coral aquest proper dissabte. I el diumenge al barri del Canal podreu veure una exposició de trens, Expo Tren al barri del Canal, una exposició del discjòquei Jambo Jambito, que es podrà visitar a 11 del matí a 1 del migdia al local de l'Associació de Veïns del barri del Canal. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
3: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
4: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
5: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
4: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
6: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
8: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
8: Vine, xerrem. I si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
7: T'esperem al Molí Jove.
9: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
6: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Serà no és aquest programa que comença en aquest moment que vostès estan escoltant i tenim l'Alícia doncs com a convidada. Hola.
1: Hola, bueno, bona tarda.
0: Ho està sempre de convidada. La Maria també, eh? Maria,
2: hola. Hola, bona tarda.

0: Bona tarda. I el Mario aquí.
1: Què tal? Ara,
0: avui li deia que em sento bé quan em sento machote.
2: Ah.
1: Sí, sí.
0: És que t'ho he dit.
1: Clar, cada dia fas alguna.
3: Nosaltres també ens sentim bé quan estem machotes, sí. Eh?
0: Molt bé. Bé, doncs nosaltres començarem aquest programa. Estem en el mes de la salut mental. Això vol dir que hi ha activitats per tot arreu, de vessall, eh? I llavors hi ha una cosa que penso que és molt interessant que ho diguem, doncs, que aquesta pluja ens està torbant i molt, eh? Aquesta manera de ploure tan violenta, perquè ahir va ser molt violenta altra vegada, eh? Vull dir, això, ara diu que ja s'acaba, demà ja potser no, potser, però no, tampoc ho asseguren.
3: Jo de moment, com no sóc meteoròloga,
0: no.
3: Jo miro per la finestra, dic avui plou,
0: no plou. A tu t'agrada que plogui tant, Maria?
4: Tant no.
0: No. Però que plogui sí, oi?
4: Que plogui sí. Una pluja fina sí m'agrada.
0: Oh, i tant. Llavors sí que dona gust, eh? Que és la que plogui ahir vespre quan ja eren les 11 o així, allà a Cordellà, si més no, doncs que hi ha un... Saps allò de... Molt bé. I tu, t'agrada?
1: Sí, no vaig amb moto, sí.
0: Ah, igual. Aquesta és bona, també, sí, senyor.
3: Clar, és que si vas amb la moto ja és més complexa, no? Però bueno, a mi la pluja... A veure, jo entenc que ha de ploure, això està claríssim, però agradar-me, no gaire.
0: No.
3: Però ha de ploure.
1: Clar, a mi el que em passa és que no que plou un dia, no plou i de cop i volta plou dues setmanes seguides. I estàs allà que penses, hòstia.
0: Mira, quan s'acabarà això,
1: oi? Mare meva.
0: Doncs t'asseguro que quan jo era més jovenet, allà als anys 40 del segle passat... Plovia bastant més, eh?
1: Ah, sí?
0: Uf, i tant que sí. I fred, i calor també em feia, però no tant potser. Calor, fred em feia molt més. I la veritat és que ho recordo perquè, esclar, jo estava en una casa de pagès.
3: Primer hi ha el canvi climàtic, i segon que també, si parlem de fa tants anys, tampoc les cases estaven
0: No estaven gaire protegides.
3: Protegides no? ni per la fred, ni per la calor, no hi havia...
0: Posaves
3: no hi havia la calefacció, no hi havia aire condicionat. Bueno, aire condicionat.
0: Hi havia les fogones, te'n recordes,
3: sí,
0: tu?
3: Sí, bueno, i els bracers, allò que et posaves, no?
0: Sobretot les fogones.
3: Sí.
0: Era un carbonet petitet que s'encenia i...
3: Però, clar, això ara no...
0: No.
3: Això no...
0: I llavors anaves calent de davant, però...
3: Clar, però pel darrere, però el culet el tenies fresc.
0: Perquè allò no escalfava tota la vida. No era un, com se'n diu, un refugi climàtic, allò,
3: sí, sí, un refugi climàtic pel davant, sí, però pel darrere, doncs, mira...
0: Res de res, eh?
3: Sí, sí. Per això dic que el canvi aquest, doncs, ens està produint desgavells, no? Tres mesos de calor que hem tingut seguits, una calor horrorosa.
0: Molt gran.
3: I ara, doncs, pluja... que fa de tot, vull dir que...
0: Tu què aguantes més bé, la calor o el fred?
3: Jo el fred.
0: Jo no.
3: I el fred, la calor la porto...
0: Fatal.
3: Fatal, no, lo següent.
0: Jo no, jo la calor l'aguanto més bé, jo. Molt bé, comencem el programa?
3: Doncs sí, mira, sí. Estem aquí, sí, perquè estem aquí de xerrameca i ja toca, no?
0: Estava per aquí per això.
3: Que estaves parlant que aquesta setmana, el dia 10, és el dia de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, llavors, doncs...
0: Anem a Cervera.
3: Es fa Cervera aquest any. Es celebra Cervera, o sigui...
0: S'ha
3: escollit com a ciutat.
0: Anirem amb la Salut Mental Catalunya, o sigui, la federació... I llavors allà, doncs, trobarem a tota la gent. A mi no em desagrada anar en aquests actes, no. Perquè trobo a... No sé...
3: Te trobes els teus amics.
0: Això.
3: I comença a dir hola.
0: És veritat.
3: Tothom el coneix. És impressionant.
0: M'agrada molt.
3: És igual que quan vas pel carrer, Jaume, que tothom et coneix. Sí, sí, és una passada.
0: No, tothom ara a Cordellà ja no.
3: Que no?
0: No, a Cordellà no.
3: Bueno.
1: Jo diria el Baix Llobregat.
3: Sí.
1: T'acompanyo, et saluda tothom.
3: És veritat, és veritat.
0: No exigirem.
3: Home, que sí, que sí.
0: A veure... 23 anys de president de Salut Mental Baix Llobregat. Són molts anys, com
3: no,
0: per...
3: No, són poquets.
0: No. Ah, que ara n'haig de sumar, oi? No, això també ho tinc clar, eh?
3: Ah, veus?
0: Sí, sí.
3: Ja t'ho deia jo.
0: No veig al final, jo, no?
3: No, clar. No cal.
0: Com això de la calor, que l'aguanto bé, això també ho aguanto,
3: no,
0: eh?
3: No, menys mal, no, que l'aguantes.
0: No, no penso que, ja, que això s'acaba, no? No,
3: no, clar que no.
0: Això segueix. Mira, em va saber greu ahir que no poguessin fer la festa.
3: Sí, sí, la estava, veritat és que sí.
0: Estava com sensibilitat, t'asseguro que quan em vaig despertar així a mitjanit, em desperto moltes vegades, no? I llavors em vaig despertar i vaig dir, a veure, què diré demà? Saps allò que... I va ser...
3: Em a veure vaig, què diré demà.
0: Em vaig agradar a mi mateix i tot.
3: Sí, sí, ostres, això sí que està bé, agradar-se a un mateix. Ostres, sí, això sí. Hi d'aprendre, jo.
0: Això ja és el que has d'aprendre.
3: Sí,
0: eh?
3: Això hi d'aprendre, bé. Veus?
0: Tu doncs... també? Tu també ho necessites? No, tu no.
4: Bueno, jo crec que ho necessitem tots, no? Una miqueta.
0: Una mica.
4: Molt, una miqueta.
0: Molt. Però es produeix aquesta satisfacció amb tu?
4: De vegades sí. De vegades sí.
0: I tu què?
1: Igual, tardé, oi? Igual, que m'anaria.
0: És que avui m'has explicat una cosa que m'has deixat de plàtan.
1: El què?
0: D'això que et trobes en un moment una mica així... Què és
1: jo?
0: Això? Sí.
1: No, que m'he oblidat fa 3 setmanes de prendre la medicació.
0: Oh. I com es pot oblidar, això?
1: Jo què sé. Perquè estic empanat.
0: Sí?
3: A veure, t'has oblidat... O directament has dit, no m'aprenc això perquè no vull.
1: No, m'he oblidat. Segur? Sí.
3: Bueno,
1: sí,
3: ja
1: sí.
3: Te faré un 7º grado, a veure si...
1: Sí. No, i ha sigut després que anant a estudiar i aquests últims dies que han passat petites cosetes i tal, que pensava, hòstia, com pot ser? O que estigui tan empanat o que estigui tan d'això... I ha sigut aquesta tarda que he dit, hòstia, i he anat a mirar el calaix...
0: I tens totes les pastilles allà.
1: Estan igual. Dic, mira, les col·lecciono.
3: Mira, Ratoncito Pérez, que me les ha portat. Has vist?
1: Sí.
0: Quan et caia el queixal.
3: Sí, doncs pues mira, amb ell li ha portat totes les pastilletes una al costat de l'altra.
0: I ara...
3: Pues molt malament, molt malament. Això no s'ha de fer.
0: Ara hauràs de començar altra vegada, doncs.
1: Clar, sí.
0: Ho tens clar?
1: Home, quin remei. Clar.
0: No, esclar, és que el remei és tornar-les a prendre.
1: Clar.
0: Sí, m'havies parlat, de tota manera, i que sí que existeix això, que moltes persones quan van al psiquiatre, o fins i tot, però sobretot al psiquiatre, fem un reciclatge de pastilles, fem que hi hagi com un replantejament de tot això que prenc. Això. Tu ho havies plantejat, això, tu?
3: Això es parla, i avui mateix hem parlat. Hem parlat amb el director d'allà, he parlat. Sí.
0: Després en parlem, sí.
1: Clar, no, bueno, per la trajectòria m'havien baixat ja pràcticament a mínims, i...
0: Havies posat d'acord amb el psiquiatre?
1: Sí, a mínims, però no deixava prendre.
0: Ja. Val.
1: I a mi el que m'ha passat és que no sé per què m'he despistat i no m'he pres la meva... o les meves, i m'he estat prenent les de la meva mare. I ara...
3: Com? A veure... Comencem de nou, Mario. Ara sí, fem un
0: reset.
3: Una cosa és no prendre's les teves pastilles, i una altra cosa és prendre't les pastilles de la teva mare, i la teva mare que es prenia?
1: Que no, que és
3: un
1: conya.
3: Un conyac. No, és que no m'estranyaria. No. Que diguessis, mira, li faig una barretxeta a la mama, jo m'aprenc les seves pastilles.
1: Li poso cada dia les seves i me n'oblido de les meves.
0: Yeah.
1: I clar, l'hòstia ha vingut ara. Doncs
3: pues el que has de fer, els dos a la vegada.
0: Pues jo no
3: les
0: veig.
3: Teves sí, i les meves.
1: No sé com
3: i les de l'esperit.
0: Tu el veus emparat amb aquest paio, no?
1: Home.
0: No. Jo no.
3: No, empanat no, però sí que és cert que hi ha trets que són curiosos.
0: Ah, sí?
3: Sí, però bueno, però pot ser que un mateix estigui així, tampoc és...
1: Però què vols dir? Cap amunt, cap avall, cap a on?
3: No.
0: Normal?
3: No, normal, però sí que hi ha algun tret que es veu.
1: Sí.
3: Sí.
0: Que té els ulls així una mica aixecats... que li brillen una mica més del que li brillava.
3: La necessitat de fer moltes coses.
0: Això també.
1: No, però si esto es lo contrario, m'he anat cap a baix, no cap amunt. M'he anat cap amunt? Ah, ja ho sé.
3: Sí.
1: Cap a on m'he anat.
3: Sí.
1: O
3: sigui, vols fer moltíssimes coses, sí. I se'm nota que hi ha com...
0: A veure, que has començat a fer-les.
3: Que, o potser... no pots arribar a fer-les, llavors hi ha una, per què no puc fer-les? I això sí que ho he vist.
2: Podria ser, sí.
3: Per exemple, l'altre dia quan em parlaves de lo de classe, ostres, estava fent un comentari i m'ha passat això. I això és perquè estàs potser al revés pensant molt ràpid i...
0: Mira, hi ha mesura.
3: I llavors, doncs, et quedes amb... Bueno, a mi m'ha passat, et quedes en blanc. A vegades passa, no?
2: Uh-huh.
3: Per això dic, alguns trets podríem esbrinar, però clar, jo què sé, tampoc sóc la teva mare, com per saber-ho.
2: Clar, no ho sé. Bueno, el tema és reconduir-ho i estabilitzar-ho i ja està. Perquè penso que la dinàmica no era dolenta, d'on venia a el que estava fent,
0: no, dolenta,
2: però n'hi havia pinzellades que s'havien de retocar i de més. Però bueno, els pronòstics, si havien rebaixat la medicació i tot això, penso que estava ben encaminat. I el que em dona por és haver-m'ho carregat tot de cop.
0: No, por, per què?
2: No sé.
0: A la 14.
2: I també és important, perquè clar, jo parlo del meu discurs, no? I jo li parlo a la psicòloga o a la psiquiatra del meu discurs, però com no tinc referent, igual necessito escoltar el referent de les persones que em coneixen. Si ara tu m'estàs dient això, jo he de caure amb el parany de dir, hòstia, si m'ho està dient,
0: ja ho sé,
2: si tu que em coneixes, ho he de tindre en compte, perquè si no jo, demà passat que tinc visita, explico una altra història que no té res a veure amb la realitat. Aleshores ja em va bé tindre el feedback per dir, ah sí? Vale, i d'aquí puc treure una conclusió, que si estic sol em crec el meu discurs i no estic contrastant amb possiblement la realitat, no? I ara vosaltres que em coneixeu i de més, doncs podeu dir...
3: Jo crec que sí que veies que tenies dificultats, o sigui, quan et parlaves, jo, bueno, ens hem vist molts dies, i sí que deies això, no? Que vull dir que d'alguna manera sí que estaves veient que alguna cosa no funcionava. No és que el que te digui jo, sinó tu mateix.
2: Sí.
3: Ja veies que alguna cosa no anava bé.
2: Clar.
3: Saps? Sí, però ho deia ell, vull dir, el que comentava ell.
2: I avui continuar rumiant ja ha sigut quan he obert el calaix i he dit, hòstia.
0: Fuita.
2: I he començat a pensar, però aviam, des de quan? Aleshores, la farmàcia, com et surt quan agafes la medicació, d'allà he deduït el fet de dir, hòstia, no fa 3, ni 4, ni 5 dies. La cosa tira una mica més. I doncs, bueno, ara, el proper dia... vindreu vosaltres amb la meva psicòloga,
0: sí?
2: A parlar.
0: Com? Per explicar el que et passa.
2: Clar, perquè si no, igual jo m'invento el relat.
3: No t'inventaràs res, perquè tu estàs parlant amb un discurs molt coherent, no té cap... Si tu li dius la veritat, m'ha passat això, no m'he pres la medicació, em trobava una mica estrany, potser, i me la torno a prendre amb les dosis que necessites, no?
0: Ja fa com els polítics, que el relat és més important que la realitat.
3: Sí. Bueno, si ja parlem de política, ja... Apaga i vamonos.
0: Això és el que diuen, no?
4: Jo vull dir una cosa que em sembla molt interessant, que és que també estem a la tardor.
0: Ai, la tardor és tristona, oi?
4: I llavors, sí que és veritat que això fa també que les nostres ànims i les nostres emocions estiguin d'una determinada manera. No com n'hi ha lluny natural, no com... I això ens afecta a tothom.
0: Mm-hmm. Vale, a tu t'afecta i... també, sí.
4: Sí.
0: Mm-hmm. Per això ho dius.
4: I llavors, sí, ja per què... que comentant-lo amb professionals, quan em van dir, bueno, això no és tampoc una senyal de que t'espantis, perquè estem en aquesta temporada i això és normal que li passi a tothom.
0: Mm-hmm. I quan arriba les festes de Nadal i Cap d'Any, que són tan aparentment tan maques, vull dir, també t'entra com un desassossec, oi? Sí, és curiós això. No. Sí.
4: Bueno, bueno, jo veig molt hipocresia també, llavors, llavors això me confronta.
0: És hipocresia, però la hipocresia sempre surt de la voluntat de, no? O de les ganes de que fos així de maco, no?
3: O sigui, de la voluntat del capitalisme. Això ens fa comprar com a bojos. S'ha acabat el món. S'acaba el món, clar. O sigui, el dia de sopar de la nit, o sigui, és que no hem menjat en 5 anys, hem de menjar-ho tot. El dinar, el sopar, el dinar, l'altre dinar, no sé què, no sé quant.
0: No, no, jo amb aquella escudella de... d'això de pasta,
3: pilota,
0: tan, de pilotes i de pasta aquella grossa.
3: Veus,
0: de...
3: és que, però tu vols Nadal sempre. Tu vols Nadal tot l'any.
0: Però no,
3: no, no, no cau.
0: No cau.
3: No cau. Sí. Però és veritat que la gent no es conforma només amb les pilotes.
0: Ja, ja.
3: Tothom va comprant, jo què sé, tot el millor, gastant-se, bueno, amb moltes coses, amb coses que no necessitem veritablement. Fins i tot molta roba que després llancem. És un consumisme exagerat.
0: Però és aquesta il·lusió. És il·lusió de que fos així. Ja. Sí. Molt bé. Bueno, avui tenim... Això ja hem parlat del que ha dit el Mario, no? Vull dir que ja sabem ara que es pot un oblidar d'aprendre el que ha d'aprendre per trobar-se més bé. Més bé, que és important, això. La Maria ho ha puntualitzat, estem a la tardor, això marca un pas enrere de tota aquella brillantor que podem tenir, no?, d'una manera natural, i tu has fet un viatge, vull dir, jo penso que és molt important que
3: sàpigues... Un viatge, això sona raro, eh?, has fet un viatge.
0: Un viatge, buah!
3: Un viatge molt llarg, i tant.
0: I tant que sí.
3: Un viatge molt llarg.
0: T'ha agradat.
3: Bé. M'ha cansat molt, m'ha cansat molt, m'he cansat moltíssim. I n'he vist unes realitats molt dificultoses, molt complexes, situacions que, dic, si estiguéssim nosaltres en aquella situació, no sé com m'ho faria. Molta gent amb molta problemàtica pel carrer, sense atendre'ls.
0: Tu també ho has dit, això, avui.
2: Bueno, sí, jo he connectat que des de que estic a Barcelona veig tanta gent al carrer, dormint al carrer, i molta gent amb problemàtica mental.
0: Que salta a la vista?
2: Sí, molta gent, sí, sí, sí, salta a la vista. I aleshores penso, hòstia...
0: Estem parlant de Marroc, oi?
3: Sí, jo parlo del Marroc, que és on he estat, o sigui, gent doncs, que sí que notes que hi ha una descompensació i veus situacions molt complexes que jo no sé fins, clar, és que allà a l'abast no està la medicina ni la farmàcia, ni res, a l'abast, així com nosaltres anem i ens atenen d'una manera correcta, ja és tot diferent, o sigui, el sistema sanitari... és, o social o de protecció és completament diferent, tenen uns altres estàndards i fins i tot la manera de viure és diferent, no? Però clar, quan ho veus et quedes... jo hi havia moments que em feien mal perquè no te senties, tu estàs allà de turista però veure com els altres estan malament, doncs vaya turisme més maco, no? Vull dir que no és agradable, no sé si m'explico, vull dir que poden dir-te, oi, quina ciutat més bonica, sí, sí, però si jo estic veient que hi ha gent patint, pues quina gràcia té la ciutat, no sé, jo aquesta part és la que més m'ha desagradat, no, diguem, no m'ha desagradat el veure patir a molta gent, això no m'ha agradat, la brutícia en general, tot un país bastant descuidat.
0: Has estat a la platja allà on tenen apilats a tots els que van entrar?
3: No, no vaig arribar a Ceuta, no vaig arribar allà, no, vaig arribar fins a Tànger, però no, vaig fer algun parell de vols, però no, fins allà no, i considero que és una situació molt, molt dolenta, molt dolenta. Ja tenen també un moment complex a nivell, diguem-ne, bueno, quan amb ells, per exemple, bueno, el que està passant és una cosa que ens ho estan, jo crec que ens estan, que d'alguna manera fent la punyeta al govern, no? Diguem-ne, perquè deixar la gent que surti de qualsevol manera tampoc és correcte. No és correcte, això no és.
0: Creus que va estar organitzat?
3: Jo crec que hi ha una organització, i tant que sí, i tant. Mm-hmm. Que jo penso de, que a veure, és que clar, si parlem de política, però jo crec que ha estat un moviment per poder fer caure el govern que tenim nosaltres ara, ja, i mira, i de fet...
0: I ha caigut.
3: Mm-hmm. O sigui, és que estava claríssim que això feia trontollar. Però per què? Perquè aquell país està governat per una... Bueno, govern és ells tot, és magnificent, no? Doncs està en contacte amb els Estats Units, Israel, els poders fàctics, i llavors, quan una cosa no li interessa, doncs fora, anem a fer-li la punyeta. I ja està. I aquest, jo crec que ha estat el moviment. No, i és una pena, perquè utilitzes a les persones... perquè les persones són les que travessen, i menors, per exemple, que jo això trobo, utilitzar els menors perquè...
2: I morts.
3: Sí, sí, de qualsevol manera. Per això t'he dit que és una situació amb una duresa molt gran.
0: Inhumana, digo clar.
3: Sí.
0: Inhumana.
3: Sí, sí. Això sí. No... I que tenen, o sigui, jo fins i tot quan anaven conduint pel carrer o anaven en moto, veies que... la vida no els hi agrada tant.
0: Desesperat.
3: O sigui, els hi dona igual, no anaven amb casc, anaven al revés, i deies això perquè ho fan. Jo crec que els hi donava igual.
0: I no està muntat perquè no ho facin.
3: No,
0: per evitar covall.
3: No.
0: Estem a la mitja part del programa, després seguirem parlant més de totes aquestes coses que anem trobant pel camí, no? I ara escoltem la primera peça musical, que és... Qué bonito es quererme.
3: Del Manuel Carrasco.

0: que sí, que us vindrà de gust escoltar un poema ara.
1: Sí, sí, a més un, bueno, un poema dedicadíssim, Maria, no? Ens ha explicat una miqueta.
0: Vinga.
2: Hemos compartido la tierra en nuestras manos, el barro que en silencio supimos amasar, la fe de una semilla perdiéndose en el llano, soñando con la rama que un día va a brotar. El tiempo nos ha visto sembrar en el camino, saber guardar la espera, mirar la flor crecer, que nos apura el tronco marcando su destino, que el sol llega a la hora en que debe nacer. Poblaste el paisaje de sombra y de paciencia, cuidando las raíces con agua y con ardor, sabiendo que el cariño requiere la presencia de un alma que respete la marcha de la flor. Perteneces al tronco, a la misma semilla, al barro que fue casa y al árbol ancestral. Inquebrantable tronco que siempre nos vincula, eterna es la raíz de un amor inmortal. Hoy plantas un camino en surcos diferentes, mudando de terreno para volver a arar. Pero hay historias fijas, profundas e incipientes, que ningún nuevo viento las va a desmoronar.
0: Caray, tú.
1: No sé si me fas el epitafio,
0: perquè jo t'esperto. Ah, sí, que li has demanat.
1: Sí, jo sí, l'he demanat, però si em desperto... perquè és molt bonic.
0: Molt.
1: És molt bonic la teva...
0: Està molt
1: diem
0: bé.
1: Que és per la teva cosina, que passa aquest dissabte, perquè jo he dit abans. I la veritat és que...
0: vamos, parla de la vida, eh?
1: És que t'arregla la vida. Per això dic que jo surto del taüt.
0: I potser no tant els sentiments i no les emocions, sinó d'una cosa que és fang, i a més, doncs, arrel. Que bé, molt bé.
1: I surten els camins, vull dir, que han vist, no? O sigui, és una passada. La teva cosina pot estar, però ben contenta, eh?
0: Mm. Ah, ja ho està. Contenta. Ja ho està.
1: Bueno, ja ho ha dit, que teníem molt bona relació, no m'estranya.
0: Sí? Molt bé, nosaltres continuem. Doncs amb aquesta, no sé, se m'acut ara en aquest moment. És que ahir va ser un dia que la veritat em vaig veure com una mica frustrat. Ja sé que la farem, aquesta festa i tal, no?
1: Però que... Tu que volia ser els canapés, digues la veritat.
0: També, mira, l'has de bon endevinat. Els canapés, o sí. Sí, sí, és de... hauré d'anar per allà al Club Social, perquè es veu que van quedar per allà.
1: Van quedar al Club Social els canapés?
0: Sí, sí.
1: I que, o sigui, pues llavors no sé com se'ls menjarien allà, quan s'han repartit.
0: Però això poden ser 3 o 4 dies i encara està bo, home. No, no tot un dia.
1: O sigui, els van traient i...
0: Bé, jo el que penso que és molt interessant és de la manera que, com acabes de dir tu, que tens aquesta ment desperta, doncs, a tot el que t'envolta, no? Tot. I que té a veure... Primer ens has parlat, diu, potser podríem parlar de l'abraçada, però després has dit, però també d'això o altre, no?, del que has parlat. I llavors, jo crec que això sempre hi ha un moment que és sublim, que és molt, molt aixecat a cada persona, no? Vull dir que quan ha de fer, quan té un repte davant de... d'una celebració, o no vull, encara que sigui per Nadal, eh?
1: Sí, però el Nadal te faré jo la Nadala.
0: Que no tot és calar, eh?
1: Si te la faig la Nadala, l'acabes de...
3: Ei, me l'apunto, això.
1: No, una Nadala. Sí, sí,
3: però sí. Que et vull amb el sombrerito de reno i
1: sí,
3: tot,
1: de Papa Noel, sí. De Papa Noel i te cantaré lo que sigui. Todo tranquila, que jo ho faig.
0: Molt bé, doncs em va venir doncs com per què? Per què fem totes aquestes coses? Per exemple, ara estem aquí a la ràdio i aquí fins i tot pot haver-hi moltes persones que diuen, però vaja, però ja perdre el temps estar a la ràdio a què? Si no l'escolto mai jo, per exemple, no? I llavors, doncs, penses, dic, sí, però jo sí que estic a la ràdio per fer alguna cosa i per aconseguir alguna cosa, no? I aquesta cosa quina és? Amb la salut mental, i penso que s'escau dir-ho avui, és precisament crear una situació de confiança i d'esperança i de convenciment de que, malgrat tot el malament que hem fet moltes coses, doncs arribarem a un punt que, a base de posar-hi lògica, doncs serem capaços de d'això, com deia, per exemple, Ai.
1: El Mario.
0: El Mario diu, no, ara hi tornaré i ja està. És que és això també, no? Vull dir, de la manera que... Jo penso que és aquesta la confiança que hem de saber crear des del voluntariat. Perquè això és el que som voluntaris del treball aquest, de que potser sí és més difícil de fer-ho des de la política o des dels polítics, no ho sé, però des del voluntariat és més fàcil, vull dir, no tens... No hi ha arrels. Bueno, sí que n'hi ha.
1: A veure, no és tan fàcil.
0: No.
1: No és tan fàcil, perquè a vegades, depenent del moment, el voluntariat pot parlar més o menys.
0: Exacte.
1: Això també és veritat, depenent de la situació, el moment en el qual estem.
0: Hem passat 9 anys una mica tristos, sí, és veritat, ara veurem a veure què passarà, perquè tot això encara no està ben net i polit, no? Vull dir, s'ha començat, però no està ben net i polit. I llavors volien dir que ara aquesta confiança de dir, no sé, on anirem a parar, o com arribarem a un punt que sigui satisfactori, eh?
1: Com a mínim deixarem, com ella diu, la llavor, no?
0: Ah, això mateix.
1: Perquè els que venen al darrere continuïn. I no perdre l'esperança, com bé has dit, i doncs lluitar pels nostres drets i de qualsevol col·lectiu que tingui certa vulnerabilitat, no? I de la gent en general, no?
0: I anar-los creant sòlids, no? Vull dir,
1: no, clar,
0: allò que realment...
1: ha d'haver una cimentació molt sòlida perquè es puguin fer camins.
0: Avui has estat a Sant Joan de Déu, tu, allà a Sant Boi, oi?
1: Sí, avui he
0: estat. Què has fet allà?
1: Jo anava a dir el ridícul. Però això ha sigut la meva... Doncs mira, senzillament era la posada... la posada del pacient expert dintre de lo que són els projectes d'investigació i recerca dintre del parc, en aquest cas. I bé, hi he estat amb tres ponents i després la persona que feia preguntes, que bueno, tenien un caché molt alt, vull dir que sabien moltíssim, han parlat molt i molt bé de moltes coses que, clar, la terminologia m'era una mica complexa d'entendre, perquè, clar, jo no estic tan versada en sentir aquest tipus de discurs, no? Però bé, he dit al final sí que els he demanat que a veure si podia ser una mica més planer per poder entendre-ho, no? Per poder entendre doncs el que volien o el
0: tant
1: que m'estaven explicant,
0: no? Tant
1: sí,
0: com
1: o sigui,
0: tothom.
1: Les persones que no, potser no teníem aquesta diguem-ne aquest coneixement tan expert. O sigui, pots tenir un coneixement expert de una expertesa en tu mateix o en el col·lectiu, però no parlar des del món de la recerca i la innovació, parlant des de l'ASQUAS, el no sé què, no sé, perquè vull dir, això sí que et sona, però potser no tens tota la informació, o almenys a mi em falta, eh? Potser em falta cultura. Però bé, jo sí que he comentat això, però més que res era senzillament per poder entendre en quin moment ens trobem d'això, no? De la implicació de la del pacient expert en qualsevol tipus de patologia, no? En salut mental no només, vull dir, en qualsevol altra oncologia, tal, és igual. Per poder, diguem-ne, quan es genera un projecte d'innovació i recerca, doncs que la persona sigui el centre i que tot piloti, o sigui, i que ell o ella pugui dir la seva i opinar i que no estiguis en mans únicament del que et diuen. O sigui, la teva paraula ha de valdre igual que la dels altres, que els professionals. I aquesta ha sigut la meva, no sé, la meva, el meu discurs, com si diguéssim, que jo crec que ha d'anar centrat en la persona, i hem explicat doncs el que havia canviat, no, els anys, no, diguem-ne, com han canviat des dels, bueno, he parlat des dels 80, no, des dels 80 als 90, he fet una miqueta de res agafant trossets, no, molt, molt petits, per, diguem-ne, per veure el canvi que n'hi havia, no, i sobretot jo el que he vist el canvi més gran és a partir del 2020, que realment ve per la Covid, i és cert. I és que, a més, també s'ha comentat, no? Vull dir, allò va fer despertar realitats que existien, que estaven allà tapadetes, no?, però que existien.
0: I traumes, que també.
1: Treure-les i llavors veure que les coses s'han de fer de diferent manera. I jo penso que a partir de llavors els models estan canviant una miqueta. Encara queda molt per treballar. Però jo vull que els que venen al darrere, que la gent jove, pues no es trobi amb les dificultats que m'he pogut trobar jo al llarg dels anys. Jo el que vull és que la gent ho tingui molt més fàcil i que estiguin millor ateses, que puguin opinar. Jo crec que serà tot molt millor. Això sí que jo desitjo.
3: Que important, no?, que les persones ens escoltin. O sigui, això...
0: Sí que ho és d'important, això sí.
3: Important, bello i con poco uso.
1: Exacte. D'acord. Exacte, però vull dir, això és el, diguem-ne, el canvi de paradigma que n'hi ha hagut. O sigui, més o menys, diguem-ne, jo analitzant una miqueta, vaig fer, no, ja em diràs, vull dir, poquet, perquè clar... Però sí que és cert que veus uns canvis bastant grans. Encara ha de canviar més, molt més. Perquè ha de canviar a moltes institucions. Jo no sé la resta d'institucions si estan per aquest camí o encara estan una mica cap allà, m'entens el que et dic? Però bueno, vull dir, com a mínim estem lluitant i estem fent una feina, nosaltres mateixos, per exemple, amb aquest espai, doncs perquè tot tingui una... l'orientació que nosaltres volem que tinguem i com volem que ens tractin i que la resta pues, no tingui que patir amb un tractament que és incorrecte, no? Que no és per les persones. Mm-hmm. I és així, ja és, diguem-ne, com els drets humans, vull dir, és que ja entra per mi dintre dels drets humans, no? I això és el que jo he dit, més o menys. Mm-hmm. És, no sé, és el que se m'ha acudit, tot i que ja et dic que les seves explicacions eren realment... Ostres, jo dic, mare meva, quan saben? La veritat, m'he quedat...
0: Quina sort que té, oi?
1: No, sí, he tingut sort de poder escoltar...
0: I de poder parlar.
1: Bueno, parlar no sé, perquè ja et dic que... Va. Bueno, jo m'he quedat allà en el soterrani.
3: I jo també vull rescatar d'aquí una cosa que em sembla superimportant, que és que bo de poder... o sigui, que jo crec que has estat molt valenta de poder dir en públic. Podeu explicar això d'una manera més col·loquial, que tothom ho entengui? Perquè al final, això és de valents, tia.
1: Això sí que ho he dit, i jo després he dit, mare de Déu.
3: I aquest discurs ens fa mal. I jo, si no t'hagués conegut i hagués estat allà, hagués dit, ole... Claro.
1: Doncs de veritat, després jo mateixa he dit, mare meva, però és que m'ha sortit de l'ànima.
0: A veure, avui hem descobert tres coses molt importants, em sembla, no? El que t'ha sortit de l'ànima, exacte. Això estic molt d'acord. Exacte, però tu també, vull dir, el poema que ens has recitat és... Això no...
1: La propera speecher que ens buscarem serà la Maria, allà. A la Maria l'envio jo cap allà, llavors amb ella que li vagin amb parafernàlies d'aquestes que els treu els poemes i es queden... Ja no sabem parlar de res. Els desmuntem. Bueno, els desmuntes, millor dir, perquè jo no desmunto ningú, però tu els desmuntes.
0: I el Mario?
4: Digue'm.
0: Digue'ns tu.
4: No, no sé si va ser fa dues setmanes que no hi éreu vosaltres.
0: Que aquí? Vam...
4: Sí. Sí, vam parlar precisament de com es tractava l'evolució dels anys 50, 60, com es tractaven el tema d'aquest tipus de patologies, a com es tracten a dia d'avui, no? N'hi ha hagut una evolució, evidentment l'empresa farmacològica ve un negoci també, però bueno, és un avanç també, no?
1: Sempre ha sigut un negoci.
4: Sí, i sobretot, encara que estigui estigmatitzat, clar, jo em considero un privilegiat amb una persona que podia patir el que jo patia als anys 60, que era una autèntica aberració el que ja tenia i el que havia de patir a nivell social, no? Aleshores, que tu puguis donar veu també, o sigui, si estàs allà és perquè la teva veu ha de tenir molt en compte, no? I el fet que ells tenen una experiència i han fet tota una evolució, però que tu puguis dir que ho expliquin perquè ho pugui entendre tothom, també penso que amb ells els hi fas un favor, perquè si no, ells s'entenen entre ells, però no poden saber exactament fins a on estan arribant. I aquí n'hi ha hagut un moderador, una persona a dir, tota aquesta evolució la podeu transcriure. És com dir, jo ara vaig a budisme, no? I parlen en sànscrit, i jo no en tinc ni idea. I n'hi ha una persona que ho tradueix, no? Aleshores, és poder fer possible aquest pas que has fet perquè tothom pugui beneficiar-se d'allò que estan dient i pugui també participar, perquè és important que la gent també participi, no? El fet del 2020, jo estic completament d'acord que va haver una catarsis en aquell moment i ha sigut com l'efecte Mari Carmen ara amb el tema dels pisos, no?
0: Sí.
4: I allà va fer a favor d'aquest aspecte i és una pena que no estiguéssiu en aquell moment que es va parlar una mica de com es tractava abans aquest tipus de patologia, com ho sentia la persona, quins recursos, l'estigma era tan bèstia a dia d'avui, doncs existeix, però ja veus que n'hi ha una implicació, no només per part de les empreses, no? Sinó les empreses estan interessades a agafar un determinat perfil de persona, com ets tu, que
0: orienten.
4: Ets tan important com la persona que s'ha tret la carrera o que ha fet, perquè tenen l'experiència, tu tens l'experiència, ells tenen un tipus d'experiència i tu tens un altre tipus d'experiència. I entre els dos feu que allò sigui possible perquè arribi a tothom, saps? Per mi, ho veig així, no?
1: Sí, sí, amb la d'ell, amb la teva...
4: Sí, sí,
1: amb la...
4: sí, sí, també.
1: Vull dir que...
4: Exacte.
1: Això està molt clar, vull dir que ha de ser l'experiència de perquè cada un pot aportar la seva pròpia experiència, que pot fer que els indicadors no siguin els mateixos, que s'hagin de moure. I com parlaven, cada indicador, deien, és fins i tot un projecte en si. Pues està, diguem-ne, dintre dels... donant peu a que es moguin els indicadors, això afinarà més perquè els projectes siguin més útils, i més eficients.
3: I més encaminats, i realment a cobrir unes necessitats que...
1: Reals.
3: Reals.
1: Mm-hmm. Almenys és la meva opinió, vull dir que... I jo crec que bueno, que ara veu molta gent, molts testimonis que em podeu sortir i tu vindràs de... La següent seràs tu. Ja t'ho dic jo perquè és més jove, ho dic perquè és més jove.
0: Sí,
1: no t'ho dic a tu, Mario, perquè tu... Sí, això també. Ale. No volia dir, però bueno, també. I ja veuràs tu. Que sí, que sí.
0: Ens vols parlar d'aquesta experiència que faré veure un dia proper allà a Cervelló, sisplau?
3: A Vallirana.
0: Vallirana, perdó.
3: Sí, bueno, he parlat algun cop de la meditació, de que és un procés que s'ha de cuidar, i sobretot amb salut mental s'ha de cuidar més, no? Perquè aquest, estem en el joc de salut mental. Llavors, n'hi ha moltes persones que no estan diagnosticades, no? I tenen un neguit. Llavors, aquest neguit es pot obrir amb les meditacions. I això ho vull dir perquè s'ha de tenir en compte, no? Però l'activitat va d'una altra manera. Llavors, va de passejar, va de sentir els sentits, o sigui, de viure una experiència sensitiva a través d'uns passos molt, molt, molt cuidats i de dues meditacions molt, molt cuidades, guiades per mi. I serà a Vallirana el pròxim dia 17, n'hi haurà només seran per 10 places, és amb el Centre Excursionista de Vallirana. I res.
1: I l'horari?
3: I l'horari és de 9:30 a 12:30, més o menys.
0: Doncs ja ho sabem.
3: Però és una passejada molt, molt, molt tranquil·leta, molt... sí. Bueno, molt disfrutona.
1: Ara te tenim a tu de guia,
3: de speaker.
1: Ja te fico jo de speaker, com sigui. Ja te fico un calçador.
0: Que maco. Com veieu, aquí tenim a tres persones que saben molt bé què és el que cal aprendre, al cap i a la fi, perquè tot vagi millor. I jo penso que això és el que ens ha d'enriquir a tots plegats, no? Moltes gràcies a vosaltres. I ara ja hem d'acabar el programa, perquè ja s'ha acabat, això.
1: Ja ens pot anar
0: fora. No estem contents, oi, quan acaba el programa? Més aviat quan comença.
1: És millor quan comença.
0: És que sí.
1: Però ara, bueno, escolta, també hem de deixar pas també a altres que puguin venir a dir la seva.
0: No, clar, no ho agafarem tot, oi?
1: No, clar. Bueno, ja veurem, ja veurem.
0: Quina peça musical tenim?
4: Doncs, la saps tu?
1: Doncs a mi m'està sonant la Whitney Houston. No?
3: Sí.
1: I és la del guardaespaldes, no sé més.
0: Oh, i aquesta m'agrada molt.
1: Però no me'n recordo el nom.
0: És igual, això.
1: És molt llarg, doncs això.
0: Som-hi.
4: Whitney Houston.
0: Adéu-siau a tothom. El diumenge tornareu a escoltar aquest programa si voleu, si us ve de gust, i la setmana que ve dimecres, a partir de les 6 de la tarda, 6 i 7 o així, tornarem a estar amb vosaltres.
1: I tant que sí.
0: Bona nit.
1: Adéu.
4: Que vagi bé.
3: Bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents, el servei de Rodalia Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. Tot i la represa del servei, s'ha decidit reforçar els autobusos que són alternativa pels trams afectats, inclosos on el servei ja té circulació. L'organisme nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí i ha defensat que s'està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes adicionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, diuen, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT de Renfe a Catalunya.
3: Tiene que estar certificado por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que avui encara i demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts de la meitat est de Catalunya. Això sí, de distribució irregular, però sense arribar a nivells torrencials. I l'organització d'ultradreta CEOIR ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que va l'amnistia a la malversació. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar a Puigdemont i amnistiar la corrupció. I la Comissió Europea ha demanat a Rússia informació sobre la mort d'una treballadora d'un laboratori de Sibèria que es podria haver contagiat de pesta pneumònica. Aquest matí ha estat reunit el Comitè de Seguretat Sanitària juntament amb el Centre Europeu de Prevenció i el Control de Malalties de l'Organització Mundial de la Salut. Brussel·les ha anunciat que ha desemborsat a més 1.200 milions més per Ucraïna per drons i míssils fabricats per entitats ucraïnes.

documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van fer el cim de l'Everest. Va ser l'any 1985 quan tres alpinistes catalans van arribar a l'Everest. Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que van aconseguir desplegar la bandera catalana al cim més alt del món. Doncs el documental el podreu veure aquest dijous a les 8 del vespre al local del CEM i l'entrada és gratuïta. I també demà a la tarda hi ha un taller que es diu Cuina de les Emocions al Mercat Municipal, un taller per descobrir com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I aquest taller es fa demà dijous. Avui encara s'han obertes les inscripcions al web molinsdereu.site/mercatmunicipal. El taller es fa demà a 6:45 de la tarda al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui, dimecres, la farmàcia cobra fins a les 10 de la nit. És l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chi.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.

0: L'altre dia, mentre anava amb cotxe, vaig sentir per la ràdio la notícia de que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, les execucions hipotecàries a Catalunya s'han disparat un 31,6% en el període abril-juny de 2026. Execució hipotecària és el terme tècnic per descriure que el banc et fa fora de casa perquè no pots pagar-li la hipoteca. A continuació, a la ràdio, va intervenir una portaveu de l'entitat Aliança contra la Pobresa Energètica, conjuntament amb una autoritat de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. I van denunciar que processos com els desnonaments o el tall de subministraments elèctrics, etc., generen un empitjorament crònic de la salut mental, amb el que, per les dimensions de la crisi de l'habitatge, es podia afirmar ja que els desnonaments o que et tallin la llum són un veritable problema de salut pública. Curiositats, el mateix dia, abans d'anar a dormir, llegia el darrer número de la revista Sal i Llum i vaig ensopegar amb un reportatge sobre la renda bàsica. La renda bàsica seria un ingrés o salari universal que rebria tothom sense cap mena de distinció perquè cada persona pogués accedir, com a mínim, als béns més elementals de la vida. Ja ho diu la paraula, renda bàsica. Immediatament vaig relacionar els dos temes, crisi de l'habitatge i renda bàsica, i vaig pensar, seria la renda bàsica una solució a tot aquest desgavell que tenim de pobresa i desigualtat? Tenint en compte la substitució massiva d'ocupacions que està produint la intel·ligència artificial, la renda bàsica universal podria ser una garantia del dret a l'existència? És una utopia o una resposta inevitable per poder sobreviure al món que ens ve a sobre? A continuació, a l'espai de la monografia del programa, escoltarem una entrevista a Sergi Reventós Panyella, doctor en sociologia, treballador social i autor del llibre Quan ens convé seguem cadenes per una renda bàsica a Catalunya. Aquesta entrevista es va emetre per Ràdio Estel el passat 6 de maig de 2026. Escoltem-la amb atenció.
1: En primer lloc, a Catalunya coexisteixen diverses prestacions assistencials, que són la de l'atur, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Avui volem parlar de la renda bàsica. Aclarim conceptes. Què és?
2: Sí. Bé, com ja has comentat, existeixen diferents prestacions. La prestació d'atur, que és contributiva, no exactament assistencial, no? Es deu quan una persona ha treballat, no? I ha cotitzat, després té dret a aquest tipus de prestació. I després hi ha prestacions de tipus assistencial, no? Que una persona que no ha pogut cotitzar o una persona que d'alguna manera doncs, viu en unes condicions de pobresa pot accedir a aquest tipus de prestacions com les que hi ha actualment, com la renda garantida de ciutadania a Catalunya o a l'ingrés mínim vital. A diferència d'aquestes prestacions assistencials condicionades a ingressos, no? Condicionada a ser una persona doncs, més aviat que viu en situació de pobresa, la renda bàsica universal seria tot just una prestació que no atén això. No té aquest tipus de consideració, sinó que seria pel fet de ser una persona que resideix en un territori i que, d'alguna manera, li atorga l'administració d'aquell territori, d'aquell estat, d'aquella comunitat, pel sol fet de viure i existir en aquest territori. Per tant, és una prestació que es caracteritza per diferents aspectes, per l'aspecte de la individualitat. La percebria tota persona, no el cap de família, a diferent, com és el cas de moltes d'aquestes prestacions assistencials. La percebria a tothom, independentment de si ets ric, pobre, petit, gran, mitjà, homosexual, heterosexual, etc. O sigui, pel sol fet, en aquest sentit, de ser un ciutadà d'un territori. La percebria de forma incondicional, no subjecte a ingressos, no pel fet d'estar en una situació de pobresa, no pel fet de tenir una condició determinada, ser discapacitat, etc. Per tant, estem parlant d'uns ingressos que serien pel fet d'existir en una comunitat, pel fet de viure en una comunitat i que l'administració garanteix a tothom.
3: En el cas català, de quin ingrés estaríem parlant, Sergi?
2: Doncs mira, tot just, a veure, perquè tingui un especial significat, perquè d'alguna manera la gent no visqui, si no treballa, evidentment, en unes condicions per sota de la pobresa, sempre nosaltres hem parlat de que almenys estigui al voltant del llindar de la pobresa de la comunitat. Per tant, en aquest cas s'hauria d'anar calculant cada any, però en aquests moments seria al voltant de 900.000 euros a Catalunya.
1: El sistema actual de disseny d'ajuts, subsidis i prestacions condicionats desapareixeria si s'apliqués la renda bàsica? Insistim, si s'apliqués, perquè ara mateix no s'està aplicant encara.
2: Efectivament. Estem parlant, doncs, d'això, d'una proposta que fa molts anys que existeix, com abans ha dit el Joan Andreu, que en aquest sentit doncs ja porta recorregut aquí a casa nostra, ja fa temps que la xarxa renda bàsica n'està parlant, però evidentment, respecte a la pregunta, no necessàriament desapareixerien totes, evidentment substituiria aquelles que tenen un import inferior a la renda bàsica, per exemple, a l'ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania. Eliminaria, per tant, la burocràcia i l'estigma, però la renda bàsica no substituiria, no, als serveis públics, ni a la sanitat, ni a l'ensenyament, ni als serveis socials, ni a les ajudes específiques que algunes persones tenen perquè realment tenen una alta discapacitat o perquè tenen una dependència o perquè tenen algun ajut, doncs, per habitatge, per exemple. No?
3: Et proposem anar aterrant aquest concepte de la renda bàsica analitzant els diversos àmbits d'incidència, no? En cas de que hi comptéssim amb aquest ingrés, amb la renda bàsica. En primer lloc, com incidiria en reduir la desigualtat?
2: Bé, aquesta tot just és una de les seves característiques, no? Perquè realment si es fa una reforma fiscal per finançar aquesta renda bàsica, que evidentment hauria de ser una reforma fiscal progressiva, no? De manera que qui més té, més aporta. Com ja sabeu, en aquests moments hi ha unes grans desigualtats, hi ha gent que està concentrant molta riquesa, no? I en aquest sentit del que es tractaria, evidentment, és una mesura que reduiria fortament la pobresa i la desigualtat ex ante, que diem, no? I ex post, si es financia de forma progressiva. La reduiria dràsticament i en garantir un terra d'ingressos, un sòl d'ingressos incondicional, redistribuint la riquesa des de les rendes més altes a les més baixes. Quan s'han fet simulacions d'aquest tipus de finançament, ens aproximem a uns nivells, no, similars als països nòrdics en quant al coeficient de Gini, que és un dels indicadors que mesura les desigualtats. No? I en aquest sentit, doncs, alguns autors, tot just en el llibre que abans ha citat el company Joan Andreu, aquests autors el que fan, evidentment, és un dels molts assajos que han fet sobre finançament, mostren com, de quina manera això redistribuiria la riquesa dels que més tenen els que menys. No? Sortiria guanyant en aquesta simulació aproximadament a l'entorn d'un 80% de la població.
1: En segon lloc, com afectaria la feina i el treball reproductiu de cures?
2: Bueno, pues mira, tot just, aquest és un dels temes interessants que també se n'han parlat molt. Hi ha un capítol en aquest llibre de feminismes de portat per la Carme Porta i la Georgina Monge, que analitzen de quina manera podria augmentar el poder de negociació de moltes dones, no? De cara a acceptar feines precàries, reconeixeria i facilitaria el treball de cures que en aquests moments no està reconegut, no? Ni és remunerat, com ja sabeu, i el que sabem, no? per molts plans pilot que s'han fet, és que tindria petits efectes o neutres sobre l'oferta de treball. No? En aquest sentit, la gent no deixaria de treballar per una renda bàsica, no? La gent pues, vol tenir pues, més accés a poder fer vacances o poder gaudir de temps lliure, poder satisfer pues, algunes necessitats, no? I en aquest sentit, doncs, les enquestes que s'han fet, la gent no expressa voler deixar de treballar. En tot cas, sí que expressa una necessitat de reduir la jornada laboral, no? I fins i tot de potser muntar negocis propis o cooperatives i poder deixar la feina que té actualment.
3: Això reconfiguraria, Sergi, el paper dels sindicats i de la negociació col·lectiva?
2: Bueno, segurament sí. No, evidentment, els sindicats no desapareixerien. Hi ha moltes coses per les quals lluitar, no? Però sí que jo crec que una renda bàsica podria reforçar el paper dels sindicats en donar més marge als treballadors per negociar salaris i condicions, no? Amb les necessitats bàsiques cobertes, els treballadors i treballadores tindrien més força, no?, per negociar millors condicions. De fet, també una de les coses que nosaltres sempre hem pensat és que podria ser com una espècie de caixa de resistència, no?, en cas d'una vaga, no? Com ja sabreu, el País Basc és un dels pocs llocs que hi ha sindicats que tenen caixes de resistència, i això fa que les vagues puguin allargar-se molt de temps i, per tant, acostumen a, finalment, a, potser a guanyar quan hi ha conflictes laborals, i estem parlant de que molts dels millors convenis que hi ha en aquests moments a l'Estat espanyol són en el País Basc, curiosament.
1: En tercer lloc, quina incidència tindria la renda bàsica sobre la igualtat de gènere?
2: Doncs mira, aquest és un dels temes que creiem que tindria un impacte positiu. Augmentaria l'autonomia econòmica per a moltes dones, no? Reduiria les dependències de relacions actualment tòxiques, no? Que han d'aguantar moltes dones per haver de, en fi, de suportar pues, que no tenen ingressos i han d'aguantar pues, relacions que no són especialment desitjades, i podria fins i tot plantejar-se un repartiment de les cures, no? Tot això s'ha d'acompanyar d'altres polítiques públiques. La renda bàsica el que no pot ser és una política aïllada, no?, independent d'altres polítiques que d'alguna manera puguin aconseguir reformar i millorar l'estat del benestar i tal. Proporcionaria, evidentment, autonomia financera, no?, a les dones, al tenir uns ingressos, no?, i en aquest sentit, bueno, repetim, no?, podria suposar sortir de situacions de violència o de dependència domèstica de moltes dones en aquests moments.
3: Un altre àmbit, Sergi, seria el de la llibertat personal. Com es veuria afectada?
2: Bé, doncs aquest és un dels temes més importants de la renda bàsica. La renda bàsica, com s'ha dit moltes vegades, no és una mesura per acabar amb la pobresa, única i exclusivament, que ja de per si seria molt important, no?, sinó que és una mesura que augmentaria la llibertat de la gent per escollir camins determinats, no? Per exemple, doncs, poder escollir altres feines, no?, que en aquests moments no poden deixar perquè estan atrapats pel dia a dia i les necessitats econòmiques, no?, podrien plantejar-se una formació, podrien aturar un temps la seva vida i pensar si aquest és el camí que volen portar a terme o no. Es podrien emprendre negocis que, si fracassen, no seria un desastre, perquè tindrien un petit matalàs econòmic, no? S'han fet pilots en els que la gent realment expressa aquesta necessitat de replantejar-se la seva vida, no? I de poder, fins i tot, bueno, dedicar-se a aquelles activitats artístiques que tots tenim en el cap, però que moltes vegades no podem fer pues, per la necessitat de tenir ingressos mensuals, no?
1: Avui estem parlant de la renda bàsica universal amb Sergi Raventós, membre de l'associació Xarxa Renda Bàsica. En cinquè lloc, quina incidència podria tenir sobre el territori la nostra relació amb el planeta?
2: Bé, aquest és un tema també que en els darrers anys s'ha explorat bastant, no? Perquè amb aquesta situació que ja sabem de col·lapse ecològic, de desastre climàtic que estem percebent en molts moments, el que sí que detectem és que també hi ha molts col·lectius que comencen, ja fa anys, a simpatitzar amb aquesta proposta perquè no està lligada al creixement econòmic, no? En aquest sentit, la renda bàsica és una opció que no està lligada al treball, per tant, desmercantilitzaria, no?, el mercat de treball, podria desincentivar l'èxode cap a les grans ciutats i facilitar activitats locals, no? Podria arrelar la gent al seu territori, als seus pobles, no? I no com ara, no? Que molta gent està marxant dels pobles, està abandonant els seus pobles, etc. No? En clau ecològica, doncs, bueno, una de les altres coses que s'han pogut valorar, que podria suposar, és podria permetre reduir jornades laborals, que en aquests moments són molt llargues, i podria reduir fins i tot el consum, no? No necessitem consumir tant, no? Però, evidentment, el que sí que necessitem és que es facin polítiques que contemplin aquesta possibilitat de garantir-nos l'existència. Si no, realment, la necessitat de treballar amb qualsevol cosa ens aboca també a un desastre en molts aspectes de tipus ecològic. No?
3: Uh-huh. Anem a parlar del finançament de la renda bàsica, Sergi. Els sistemes tributaris actuals, diguem que s'haurien de reformular per poder finançar una renda bàsica superior, com dèiem, al llindar de la pobresa. Això com es podria fer sense que signifiqués una reducció de la despesa social actual que tenim?
2: No, no, evidentment, a veure, nosaltres partim de la base d'una renda bàsica que el que vol és reforçar l'estat del benestar, o sigui, per tant, estem parlant d'una renda bàsica vista des d'una òptica molt progressista, d'esquerres, no?, amb el sentit més clar de la paraula, que és que la majoria dels recursos anirien a la majoria de la població i no actualment a la minoria, que en aquests moments és el que estem configurant a les nostres societats, no?, que cada cop menys persones acaparen més riquesa. No? Els models que plantegen aquests professors d'universitat, com en Jordi Arcarons, en Daniel Reventós, en Lluís Torrents, que han fet estudis des de fa anys, plantegen models que és finançable amb una reforma fiscal progressiva, no? L'IRPF s'hauria d'integrar amb la renda bàsica, eliminar duplicats de prestacions socials, com hem dit abans, lluitar contra el frau, acabaria amb molta burocràcia, hi ha molts diners dedicats al control, a la fiscalització de la pobresa, no? Es pot dissenyar, evidentment, sense reduir serveis públics, però implica canvis redistributius importants, no? Les simulacions que s'han fet demostren que una reforma de l'IRPF podria finançar-se sense tocar cap despesa actual, ni la sanitat, ni l'educació, res de res, ni tan sols la Casa Reial, no? I només el 20% més ric de la població pagaria més del que paga i al voltant d'un 80% sortiria guanyant. I, per tant, això reduiria considerablement les desigualtats. No? Com ja he dit abans, les diverses simulacions que s'han fet, a l'índex de Gini, que és un dels índexs que mesura les desigualtats, posa uns escenaris que ens situen al nivell de països com Dinamarca, Noruega, etc.
1: La renda garantida de ciutadania té el seu origen en una iniciativa legislativa popular, una ILP, que va congregar transversalment bona part de la ciutadania i de la societat civil catalana, incloent-hi la Pastoral Obrera de Catalunya. La renda bàsica avui té aquest consens? Es plantegen vostès des de la xarxa Renda Bàsica promoure la via ILP?
2: Bé, aquesta és una pregunta interessant que en algun moment, doncs, bueno, no descarto que ens en puguem plantejar, però nosaltres pensem que hi ha diversos factors que ens fan pensar que, bueno, per un costat, nosaltres com a xarxa en el seu moment també vam donar suport a la ILP, però és una mesura que també hem vist que evidentment ha tingut les seves limitacions, la renda garantida de ciutadania, i entre altres coses nosaltres potser valorem més la possibilitat de plans pilot que, a veure, aporten més informació, no? si fem plans pilots específics, no?, de renda bàsica. Una ILP, home, no la descarto, però també sabem que això és molt laboriós, costa molt, i després sempre es queden moltes coses pel camí, no? Si volem una renda bàsica universal, jo crec que la societat ha de respondre davant d'aquest repte, i, a veure, les enquestes, en principi, el que mostren és que hi ha un suport important a aquesta proposta.
3: Abans mencionaves aquestes experiències pilot. Doncs parlem una mica d'aquest recorregut de la renda bàsica en l'àmbit català. Tu, Sergi, vas ser, a part de ser membre de la xarxa Renda Bàsica d'ençà que es va crear, doncs també va ser cap de l'oficina del Pla Pilot de Renda Bàsica Universal que es va posar en marxa en la legislatura anterior del govern aragonès. Podries fer una valoració ràpida, no?, d'aquest recorregut de la renda bàsica a casa nostra?
2: Bé, el Pla Pilot va ser... Bueno, es va crear una oficina del Pla Pilot durant el govern aragonès, va ser un acord d'investidura entre la CUP i Esquerra Republicana, no? I en aquest sentit va situar el debat, no?, de la renda bàsica, creiem. Vam fer un disseny d'un pla pilot molt interessant, molt ambiciós, de 5.000 persones, de 2.500 seleccionades aleatòriament de tot Catalunya i 2.500 de dos municipis de Catalunya. Va ser un pla pilot que ens van felicitar des d'alguns llocs, des d'alguns països, no? Assenyaladament Finlàndia, no? I comptava fins i tot amb un comitè científic de gent renombrada internacionalment amb aquests temes, i un consell assessor amb un... va ser avaluat també per Ivàlua, dissenyat per Ivàlua, però malauradament els equilibris polítics, no?, i en aquest sentit el Partit Socialista juntament amb la dreta i l'extrema dreta van aturar, no?, van esmenar els pressupostos de la Generalitat de l'any 2023 i allà, evidentment, va caure el pla pilot, no? I en aquest sentit, malauradament, aquest bloqueig polític, no?, aprofitant la debilitat del govern aragonès, que es va quedar en minoria després de que Junts marxés del govern, no?, va ser aprofitat per esbotzar i acabar amb el pla pilot. Però el pla pilot creiem que era una aposta que crec que valia la pena que s'hagués pogut portar a terme per tenir molts més elements d'anàlisi i de valoració de la conveniència o no d'una renda bàsica.
1: Els representants polítics actuals creuen en la renda bàsica? Creuen que és viable, que la poden acabar aplicant?
2: Bé, jo crec que en aquests moments en el Parlament de Catalunya, exceptuant potser l'esquerra més transformadora, no?, que estaria al voltant de la CUP, d'Esquerra i dels Comuns, que se la poden mirar amb simpatia, se la poden mirar amb bons ulls, actualment la majoria del Parlament està en contra de la renda bàsica, no? Ja es va veure en aquella votació que he fet esment abans, no? Però en aquests moments encara la majoria del Parlament està més escurada cap a la dreta i a l'extrema dreta, malauradament, no? Per tant, hem anat a pitjor en aquest sentit. Ara bé, segons les enquestes que s'han fet a Catalunya per part del Centre d'Estudis d'Opinió, no?, hi ha més d'un 65% de la població que estaria a favor d'una renda bàsica, no? El que passa que ja sabem que moltes vegades hi ha una dissociació entre el que fa el Parlament i el que vol la ciutadania, no?
3: Referim-nos, anem acabant, a l'oportunitat de la renda bàsica. El fet que la intel·ligència artificial, Sergi, estigui substituint ja actualment massivament ocupacions, accelera aquesta necessitat de la renda bàsica?
2: Sí, a veure, des de fa temps estan sortint molts articles, molts anàlisis de que, bueno, i de fet ja hi ha dades, no?, de que en el primer trimestre del 2026 als Estats Units ja s'han perdut 55.000 llocs de treball per la intel·ligència artificial, o sigui que ja és una realitat que tenim, i per tant hi ha molta gent que a partir d'aquí rematxa la necessitat d'una renda bàsica universal, perquè hi haurà molta gent que es quedarà sense feina, perquè hi ha molta gent que viu en situació de pobresa, encara que treballi, etc. Ara, jo crec que la raó de fons d'una renda bàsica no l'hem de perdre de vista, és una raó ètica, o sigui, és garantir el dret a l'existència independentment de si pots treballar o no, no? Perquè ja veiem que cada cop més això de treballar, doncs potser serà una cosa d'una sèrie de gent, però no de tothom, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, sí, és veritat, hem d'estar molt alerta, perquè també hi ha uns pronunciaments a favor de la renda bàsica d'una sèrie de gent que podríem dir que tenen un pensament que el que volen és acabar amb l'estat del benestar a canvi d'una renda bàsica. I amb això també hem d'estar alerta. O sigui que hi ha propostes polítiques que, com ja sabeu, es poden defensar des de la dreta o des de l'esquerra. I en aquest cas la renda bàsica no és una excepció.
1: I els preocupa algun efecte no desitjat? Perquè també potser aquesta majoria del Parlament contrària o altres ciutadans que donin alguns arguments, per exemple. Hi ha gent que se'n podria aprofitar, l'acomodament de no voler treballar, per exemple.
2: Bueno, clar, aquesta és una de les primeres crítiques que quan la gent en sent a parlar et diuen, no? Ah, la gent deixaria de treballar.
1: Desincentiva però... el buscar feina, potser,
2: sí.
1: També. No?
2: Sí, el que passa que també és veritat que, clar, els pilots el que ens mostren és que la gent el que vol és treballar d'allò que ha estudiat, d'allò que desitja, però no treballar amb allò que li imposen o només amb allò que troba, no? Per tant, seríem més lliures a l'hora d'escollir les feines que volem, no? I per tant, en aquest sentit, com a efectes no desitjats, home, no sé, això caldria veure amb alguna anàlisi, amb algun pla pilot. Evidentment, nosaltres el que sí que tenim por és que es posi poc finançament o poca redistribució de la riquesa per finançar una renda bàsica. Una renda bàsica hauria de, com a mínim, acabar amb la pobresa, no?
1: Clar, clar, és que aquest és el gran objectiu, i en això, evidentment, ens hem centrat. Hem fet aquesta pregunta final, que em sembla que també era necessària. Però moltes gràcies avui per haver-nos acompanyat, Sergi Reventós, que és membre de l'associació Xarxa Renda Bàsica. Que vagi molt bé i ànims amb la feina que fan.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda, sou a Ràdio Molins de Rei, al programa Obrim Camins, i tot just acabem d'escoltar una entrevista a Sergi Reventós Panyella, doctor en Sociologia i treballador social, autor del llibre recentment publicat Quan convé seguem cadenes per una renda bàsica a Catalunya. Aquesta entrevista que acabeu d'escoltar es va emetre per Ràdio Estel el passat 6 de maig de 2026. I ara, benvolguts oients, escoltem una mica de música i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara!

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Avui, a la secció El pensament, escoltarem, en la veu de l'Anna Roca Balasc, un extracte d'un article que es titula La revolució dels ritmes, recuperar la sobirania del temps en una societat accelerada. És un article que ha estat escrit per Vanessa Rodríguez Fornós i que s'ha publicat en el número 23 de la revista Sal i Llum. Escoltem-lo.
3: No puc més, no dono l'abast. Aquestes expressions, repetides amb una naturalitat inquietant en converses quotidianes, han deixat de ser una exageració puntual per convertir-se en el mantra d'una època. Ja no descriuen un moment d'estrès passatger, sinó una condició estructural. La sensació de viure desbordats pel temps no és una anomalia, és, cada cop més, la norma. Molts tenim la percepció d'estar immersos en una cursa contrarrellotge permanent. Ens llevem amb la sensació d'anar tard i acabem el dia amb la impressió d'haver arribat a tot just al mínim imprescindible. Les hores del dia se'ns presenten com un vestit que ens va petit, una arquitectura insuficient per encabir-hi tot el que s'espera de nosaltres. El filòsof Byung-Chul Han ho defineix amb precisió. Vivim en l'era de l'esgotament. Hem passat d'una societat de la disciplina, en què se'ns obligava a fer, a una societat del rendiment, en què som nosaltres mateixos els qui ens autoexigim fins al col·lapse. Volem ser treballadors excel·lents, pares i mares presents, ciutadans informats, amics divertits, cuinar saludablement i estar en forma. Aquesta tirania del tot s'ha de poder fer ens buida per dins i alimenta una paradoxa. Tenim més eines que mai per guanyar temps, però ens sentim més pobres a temps que cap altra generació anterior. Com hem arribat fins aquí? Per entendre la relació conflictiva que mantenim amb el temps, cal situar-la en perspectiva històrica. Les revolucions industrials van marcar un abans i un després en la manera com organitzem la vida. A partir d'aquell moment, el temps es va convertir en una unitat mesurable, productiva i optimitzable. La jornada laboral, el rellotge i els horaris estrictes no només van ordenar el treball, sinó que van disciplinar el temps al servei de la producció. Lluny de relaxar-se amb el pas dels segles, aquesta lògica s'ha anat intensificant. Avui no sols vivim en una societat accelerada, sinó en una societat en què l'acceleració mateixa s'accelera. És el que els sociòlegs descriuen com l'acceleració de l'acceleració. No es tracta únicament que les màquines funcionin més ràpid, sinó que el ritme de canvi social, tecnològic i econòmic ha superat la nostra capacitat d'adaptació biològica i emocional. Tot canvia a una velocitat creixent i això ens genera una sensació constant d'inestabilitat. Res no dura prou per consolidar-se. Res no sembla prou estable per descansar-hi. Aquest desencaix entre la velocitat del món i la nostra capacitat d'evitar-lo té conseqüències profundes. És el que podem anomenar alienació contemporània. El sociòleg Hartmut Rosa ho descriu amb lucidesa. Anem tan de pressa que deixem de connectar amb el que fem, amb els llocs que trepitgem i amb les persones que tenim al davant. Som passatgers d'un tren d'alta velocitat que miren el paisatge. El veiem passar, però no en formem part. En aquest context, el temps ja no és un marc on viure, sinó un recurs que es consumeix. fins al punt que hem arribat a una certa perversió simbòlica. La manca de temps s'ha convertit en un signe d'estatus. No tenir temps equival, sovint, a ser algú important, algú amb èxit. Aquesta situació entra en contradicció amb una de les grans promeses de la modernitat, el mite de la tecnologia com a eina d'alliberament del temps. L'any 1930, l'economista John Maynard Keynes va predir que, gràcies als avenços tècnics, cap al 2030, treballaríem unes 15 hores setmanals. Avui, a les portes d'aquesta data, la predicció sona gairebé irònica. No sols no treballem menys, sinó que tenim la sensació de no deixar mai de treballar. Què ha fallat en aquest càlcul? Probablement que Keynes no podia anticipar fins a quin punt la lògica del sistema econòmic prioritzaria la maximització del benefici per sobre de l'alliberament del temps. La tecnologia no s'ha orientat principalment a retornar-nos hores de vida, sinó a capturar la nostra atenció. Els dispositius digitals, les plataformes socials i el flux constant d'informació ens mantenen permanentment connectats, disponibles i reactius. I així el temps lliure, aquell espai que havia de créixer, ha estat progressivament colonitzat. L'acceleració de què parlem no és només un fenomen abstracte, sinó que es tradueix en conseqüències molt concretes en la nostra vida quotidiana. Una de les més evidents és la fragmentació del temps. Els dies es converteixen en una successió de tasques, interrupcions i microactivitats que dificulten la concentració i trenquen la continuïtat. No és estrany, doncs, que la salut mental s'hagi convertit en un termòmetre clar d'aquesta situació. L'augment de casos d'ansietat, estrès, burnout, no es pot interpretar només en clau individual. No és que hi hagi més persones fràgils, sinó que vivim en un entorn que imposa ritmes profundament desajustats amb les nostres capacitats. La irritabilitat, la fatiga crònica o la sensació de no desconnectar mai no són anomalies, sinó respostes lògiques a un context que ens exigeix viure permanentment accelerats. Arribats a aquest punt, la pregunta esdevé inevitable. Com podem trencar amb aquesta manera hegemònica de viure? Qui més qui menys ha intentat trobar-hi sortides individuals, millorar l'agenda, optimitzar rutines o fins i tot buscar refugi en la meditació. Són pegats que poden alleujar el símptoma, però resulten del tot insuficients si no ens atrevim a soscavar l'arrel del problema, perquè el temps és, per sobre de tot, una qüestió política. Determinar com es distribueix, qui en disposa i en quines condicions implica una transformació que desborda l'esfera privada. La lluita per la sobirania del temps és una lluita transversal que connecta amb totes les altres reivindicacions de la classe obrera. No recuperarem la propietat de les nostres hores sense jornades laborals més curtes, treballar menys per treballar tots i viure millor, sense una renda bàsica universal que ens alliberi de la por a la misèria en reduir el ritme, o sense uns serveis públics de qualitat i un habitatge accessible que ens sostinguin. Tanmateix, la política no ho és tot. Cal també una nova ètica vital i una sacsejada cultural profunda. Com recorda el psicòleg Daniel Gilbert, les activitats que realment ens aporten plenitud, conversar, fer esport, escoltar música, practicar sexe, no tenen preu, però sí que requereixen una condició: temps. El repte és transitar de la societat de l'èxit material a la societat del benestar del temps. Un model que reconegui els límits, que torni a dotar de valor la lentitud i que s'atreveixi a dir, en veu alta, que no tot s'ha de poder fer.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Jesús es posà a parlar-los novament en paràboles. Els digué: amb el regne del cel passa com amb un rei que celebrava les noces del seu fill. Va enviar els seus servents a cridar els convidats, però els convidats no s'hi van voler presentar i se'n van anar, l'un al seu camp, l'altre al seu negoci. I els altres agafaren els servents, els van maltractar i els van matar. El rei, indignat, envià les seves tropes per exterminar aquells assassins, incendiar-los la ciutat, i llavors va dir als seus servents: el banquet de noces és a punt, però els convidats no n'eren dignes. Aneu, doncs, a les creuilles dels camins i convideu a les noces tothom que trobeu. Aquells servents van sortir als camins i van reunir tots els que van trobar, bons i dolents, i la sala del banquet s'omplí de convidats. Ja tinc preparat el convit. Déu prepara una festa final per tots els seus fills i filles perquè els vol veure tots amb ell, al voltant d'una mateixa taula, gaudint per sempre d'una vida plena. És aquesta una de les imatges més estimades de Jesús per suggerir el final de l'existència. I no només ho deia, sinó que compartia taula amb tothom. Jesús va entendre la seva vida com una invitació en nom de Déu. No imposava res, despertava la confiança en la paraula, feia fora les pors. I a tothom havia d'arribar la crida, sobretot els més necessitats d'esperança. També sabia que la invitació podia ser rebutjada i viure cada dia sent més sords a tota invitació que pugui transformar-nos. I per completar aquest espai, a continuació sentirem el missatge que ens adreça el nostre bisbe Xavier.
4: Civilització o barbària? Aquest eslògan popularitzat per Domingo Faustino Sarmiento al 1845, enmig de les lluites que sacsejaven l'Argentina, reapareix avui vinculat a la immigració, la identitat i la seguretat. Alguns el fan servir per presentar al debat públic com una elecció entre la supervivència i una suposada invasió o teoria de la substitució. No es tracta d'amagar problemes reals, com ara la gestió dels fluxos migratoris, l'hivern demogràfic, la pervivència de la nostra llengua catalana, la manca d'habitatge, la precarietat o la inseguretat. Tot això demana polítiques responsables i connectades. La perversitat consisteix a barrejar aquests problemes, atribuir-los a tot un col·lectiu i transformar les persones en una amenaça existencial. Aquest eslògan conté una forma de violència simbòlica, perquè si hi ha un nosaltres que representa la civilització, els altres deixen de ser interlocutors i passen a ser una amenaça que caldria neutralitzar. Com? Primer se'ls desqualifica, després se'ls exclou del debat, finalment es pot arribar a justificar qualsevol agressivitat contra ells. Està passant en molts països arreu del món, també per justificar persecucions religioses. Els altres ara són els migrants, però demà poden ser qualsevol altra minoria o col·lectiu dissident. La història d'Espanya i de Catalunya ens hauria de vacunar contra els marcs binaris que divideixin la societat entre bons i dolents, patriotes i traïdors, ells i nosaltres, civilitzats i bàrbars. Són simplificacions que, sota una aparença moral, oculten la incapacitat d'acceptar la complexitat, el pluralisme i la legitimitat de l'altre. A la llum de l'Evangeli de Jesús, la barbàrie no comença amb l'arribada de l'altre, sinó quan deixem de reconèixer-lo com algú digne de ser cuidat. La doctrina social de l'Església ofereix un criteri molt diferent. El bé comú no és la victòria d'una meitat sobre l'altra, sinó el conjunt de condicions que permeten a tothom créixer en dignitat i corresponsabilitat. Ens volen formatar com a societat de sospita, menyspreu i bàndols irreconciliables. Això ens fa molt manipulables. Caldria definir bé què entenem per civilització, però és clar que no és patrimoni de cap país, de cap sigla ni de cap bloc ideològic. I es demostra fent créixer la nostra magnífica humanitat. Adéu-siau.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.

La revista L'Agulla s'acomiada després de 30 anys. La revista L'Agulla posa punt final a la seva trajectòria aquest octubre, coincidint amb el 30è aniversari del seu naixement. En l'editorial de comiat, els responsables de la publicació expliquen que la decisió no respon a una pèrdua de sentit del projecte ni a dificultats concretes, sinó a la convicció que les coses humanes tenen principi i fi. Des dels seus inicis, L'Agulla es va definir com una revista cristiana i d'esquerres, tot i que sempre va voler ser un espai obert a altres sensibilitats que no compartissin necessàriament aquesta definició. El Consell de Redacció assegura que, mirant enrere, se sent satisfet de la feina feta i del servei que la publicació ha ofert al llarg d'aquests 30 anys. Des de l'Obrint Camins, el programa que esteu escoltant, lamentem la desaparició d'aquesta publicació digital, una font d'informació que us hem de confessar que hem fet servir més d'una vegada al nostre programa, sobretot per llegir-vos els seus articles a l'Espai del Pensament. Mor Pilar Malla, a l'edat de 95 anys. La seva trajectòria i la llista de responsabilitats és infinita i sempre enfocada a la lluita contra la pobresa i a favor de la justícia social, tant des de l'Església com des de la política. Va ser la primera directora de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, després va ser secretària general i directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1981 i el 1998, i diputada al Parlament de Catalunya dins de la candidatura de Pasqual Maragall. La darrera responsabilitat pública la va exercir entre el 2004 i el 2010 com a primera síndica de greuges de Barcelona, escollida per unanimitat pel plenari municipal. A l'Obrint Camins vam dedicar un programa a Pilar Malla. Concretament va ser el del dimecres 7 de maig de l'any passat, l'any 2025. Activistes cristians inicien una cadena de dejunis per demanar la presència del Papa a Gaza. Amira Musalam, activista cristiana palestina i dirigent de Protecció Civil Desarmada a Palestina, ha demanat al Papa Lleó XIV passar uns dies a Gaza i mobilitzar l'Església Catòlica Universal per donar protecció al poble palestí, la presència del qual es veu amenaçada, així com la dels cristians a la terra, precisament on va néixer Crist. La falta de resposta per part del Vaticà ha portat altres activistes cristians a iniciar, des de dilluns 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau, una cadena de dejunis i reflexions per tal de donar suport a la iniciativa.

I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Salutacions des d'aquí a l'Anna Ribas, que s'està recuperant d'una petita caiguda i que esperem aviat tenir entre nosaltres. Estimats, estimades oients, moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que, recordem, continuen desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins un cotxe en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Les tempestes encara no fan net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya i es manté la fase d'emergència del ple UNCAT per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Protecció Civil demana nou prudència, tot i que les pluges, diu, no seran torrencials. Imma Soler és la subdirectora.
2: Demanem prudència a tothom perquè avui encara pot ser un dia en què puguin haver-hi alguns xàfecs. Esperem que no tinguin la intensitat, segons la previsió que tenim, que van tenir ahir, i en cas de que hi hagués alguna incidència, doncs evidentment estaríem fent aquest seguiment i aquesta vigilància. Però...
1: Intenses pluges que han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre. Recordem, entre divendres i ahir dimarts, Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres, 75 dels quals van caure en una hora, el dilluns, a primera hora del matí. Vilassar de Mar és la segona, amb més acumulació, per davant de l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, que van resultar molt afectades els primers dies de l'episodi. En conjunt, una trentena d'estacions del Met Teocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, especialment. Terres de l'Ebre i àrea metropolitana. I el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera tot l'estat espanyol per pràctiques comercials deslleials contra consumidors i usuaris. El Ministeri detalla que es podria afrontar a multes de fins a 100.000 euros. I encara en relació a l'habitatge, Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda, formant part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 fins al 2030, una cessió en un termini de 75 anys. I parlem del que passa aquesta nit. Esperat ja aquest concert d'Oques Grasses, milers de persones es congreguen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el grup Oques Grasses celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic a partir avui de 8:45. 14 anys de trajectòria i 6 àlbums d'aquest septet que ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació. Els propers concerts seran el 8, el 9 i el 10 d'octubre.

0: també com ser.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.

Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem junts un nou Generació Xic. Com sempre, ja us saps, aquell trajecte que fem tornant cap enrere, de vegades diuen que és per agafar més força per anar cap al futur. O aquell retorn al futur. No sabíem, quan escoltàvem aquestes cançons, que el nostre futur seria recordar-les 30, 40, 50 anys més tard. No ho sabíem, però tampoc érem massa conscients d'això, eh? I ens era bastant igual, el que volíem era gaudir d'aquella música. I el que no sabíem és que després de tots aquests anys hi tornaríem a gaudir-les, tornaríem a gaudir, les seguiríem gaudint. Algunes no les hem deixat de sentir, d'escoltar, de compartir mai a la vida. Per això té sentit programes com aquest Generació Xic, en el que fem és això, buscar aquestes cançons que van ocupar el nostre cor, el nostre cap, els nostres peus també, perquè les ballàvem força durant aquells 80 i 90, ara en una història que es diu Generació Xic i que compartim amb vosaltres, per cert. Donem la benvinguda als que s'han anat incorporant. Ja ho saps que doncs aquest programa, ara és la sisena temporada que el vam començar en el seu moment, però que ara doncs, la família s'ha anat fent més gran i això ens agrada. Ens escolteu des de diferents punts del territori, això és molt bonic. I ens agrada força, això és veritat. Així que benvinguts a tots, ja ho sabeu, tenim un lloc de connexió que és Instagram, amb l'etiqueta al davant, aquest de arroba al davant i el Generació Xic, tot junt, on podeu dir-nos coses, demanar-nos cançons o dir-nos, no sé, que parlem una mica de no sé quin cantant, de no sé quin grup, de no sé quina història que ens agradava força en aquell moment. Normalment, no dic totes les vegades, però normalment quan ens parleu de o ens demaneu que recuperem alguna cançó, moltes són de caire així com romanticot. Que ens fem els durs, però al final, escolta, agrada això d'enamorament, aquells, perquè potser perquè d'aquella època el que recordem són els primers enamoraments de l'institut, de la colla, aquella primera novieta. Aquell primer dir-te que eres com el vent, aquest She's Like the Wind que ens deien Patrick Swayze.

Is Like a Wind, des d'una pel·lícula que segur que recordaràs i que també ens ha marcat, i tant que ens va marcar. Encara és una de les que tenim moltíssimes reposicions, diria que durant l'any, eh? I ens agrada tenir-la, evidentment. She Is Like a Wind pertany, doncs, a una pel·lícula, a una banda sonora, que era Dirty Dancing, una pel·lícula de 1987. En Patrick Swayze, que va morir amb 57 anys... I era el protagonista d'aquella pel·lícula, no? Amb la Baby. Sí, home, sí. Ens agradava, eh? I quantes vegades hem provat allò de saltar i anar tots dos per terra? Si és que no tenim edat de fer segons quines coses. Ja no són edats. Ai, senyor. Va, anem amb uns de Madrid. Tres són ells, els coneixes perfectament, els germans Cano i l'Anna Torroja al davant. Amb aquesta Cruz de Navajas.

0: la història del Mario Postigo, la història de la Maria, una història que coneixem tots, una història que sabem tots com va acabar o com acaba la pel·lícula, una història que és basada en fets reals, una cançó que va ser el segon senzill de l'àlbum Entre el cielo y el suelo dels Mecano de 1990. Aquelles navalles que de matinada, quan el Mario troba la Maria en mans d'una altra, doncs es veu que no li va fer massa gràcia i ho va arreglar anant pel dret, noi. Però les coses van anar com van anar i al final, doncs mira, el que se'n va sortir i va treure la pitjor part va ser ell. Club de Navajas dels Mecano de 1990, aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

Una altra cançó de 1990, en aquest cas són els Snap. Aquells ritmes que ens feien els Snap que ens agradaven força, perquè donaven peu a parlar-hi molt, fins i tot a rapejar, alguns s'atrevien. Aquesta cançó, ja et dic, és d'un àlbum que es diu Wall Power, segurament el seu àlbum més important, 1990.

Aquesta gent són, són alemanys, tot i que hi ha també aquí... Nangelotti, aquell italià que també estava molt portat amb tot el tema aquest del... de l'aquest Eurodance. En Munzing i Angelotti, tots noms bàsics de, del que és aquest... Eurodance, amb les veus rapejant del Turbo B. I, atenció, aquesta gent s'havia envoltat de gent, de noms com, per exemple, la mateixa Jocelyn Brown, eh? Sí, senyor. Nosaltres anem amb una mica de rock català, ara. De la mà del Sau, de la mà d'aquell tren de mitjanit.

Aquest tren de mitjanit que ens va portar el Sau amb un dels àlbums més interessants de la, i més cuidats, no? Amb una producció maquíssima, fantàstica i superben feta, que era aquell, aquell el més gran dels pecadors. I aquell tren de mitjanit que ens va portar, per exemple, en aquell àlbum, en aquell concert en directe, aquell concert de mitjanit que li van dir també. Si vius als núvols i estàs deprimit, jo et dic que el millor per tu és un Generació Chic. Oi, que ho hem fet maco, això. Sí, senyor, pots pujar al tren del Generació Chic sempre que vulguis. Ja ho saps, que el pots escoltar o bé en directe a qualsevol de les emissions que en podem fer, o també el pots escoltar sempre, sempre, sempre a través de la web. Va, què, anem amb l'Stevie Wonder?

0: I què? No em diguis que no es maca. Sí, és una mica el que es preguntava, el que es deia en Stevie Wonder, amb aquest Agency Lovely. No em diguis que no mola, no em diguis que no és preciosa, no em diguis que no és una passada. Unes coses molt boniques que t'ho diguin, no? I dius, home, això deu ser una cançó d'amor que li dedica, doncs, a la seva estimada, a la seva nòvia, a la seva parella. Doncs no! Quan ens parla d'aquesta noia que es pregunta, dius, no em diguis que no és preciós, no em diguis que no és excepcional, que no és maquíssima. Doncs sí, i tant que sí, però parlàvem d'Aisha, de la seva filla. Quan va néixer la seva filla Aisha, li va dedicar aquesta cançó, Agency Lovely. Des del Songs in the Key of Life, del 1976, un clàssic de l'Stevie Wonder. Una altra de les cançons que et volíem portar aquí, que et volíem acompanyar, doncs això, aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Va, que ara sí que venim amb una de les nostres, un dels nostres temes de capçalera, sens dubte. Són els del Timura, des d'Itàlia. I aquest Tarzan Boy, tot un himne, cançó de l'estiu del 85, una cançó que encara avui és un autèntic himne.

No em diguis que no valia la pena recuperar una vegada i una altra aquesta Tarzan Boy, aquesta Baltimora, una cançó, jo crec que molt, molt bona, eh? Jugava amb això de si és bona o no és bona, perquè ara ens venia una altra cançó que diu que és dolent. Ell no ho sé, la cançó segur que no. Ell, ja dic que tampoc, era dels bons, dels millors. Michael Jackson, Bad. Un àlbum que es deia així també, Bad, i que era de 1908.

You know I'm bad, ja ho saps, soc dolent, soc dolentor. Una història d'un xavalet que anava a col·le, una història pensada sobre fets reals que diuen, o sempre, al final sempre hi ha històries reals que inspiren les cançons. Aquest, en aquest cas, és d'un àlbum que es va dir de la mateixa manera, és de 1987, es deia Bad, i és una de les grans produccions del grandíssim del senyor Michael Jackson, amb la producció darrera, com sempre, d'en Quincy Jones. Atenció, aquesta cançó li van oferir per cantar-la amb un duet amb el Prince i va dir que ni de conya. Va dir que no, que ell això no ho veia, que aquestes lletres no li acabaven de fer el pes, no? Prince. Mira, doncs... un visionari. Un altre que també, déu-n'hi-do. Amante Bandido, del 78, és això? Amante Bandido. En Miguel Bosé. Yo.

una de les cançons del Miguel Bosé que a mi ens agrada per fer una mica l'animal, perquè aquí no ha anat amb una festa d'aquestes que et poses a ballar, ja sigui un casament, ja sigui qualsevol d'aquests tardeos que anem fent pels puestos i que ens ho passem tan bé, i que, escolta, poses una mica de Miguel Bosé i sempre hi ha aquell que balla de costat a costat, i perquè, escolta, que el Miguel Bosé ha fet coses molt guapes, que és ara, al final, que se li ha anat una mica la flapa, doncs no sé, parlant i explicant-nos històries sobre que no sé a què venen, no sé a què venen, però que si tenim, apartem això i tenim en compte només el que és la música, les cançons del Miguel Bosé, sobretot en els seus inicis i en aquest, home, aquest àlbum Bandido va ser un dels seus potents, però va ser un transgressor amb la història aquella del Linda, del Superman, tot això, sí, home, sí. No li traiem mèrits, que en té moltíssims, en Miguel Bosé. Abans et deia que això era del 78, no, home, no. Això és del 83, 84, 83 surt la cançó, 84 surt el disc Amante Bandido. Aquesta cançonaca d'en Bosé. Anem amb uns anglesos, ara, va, vinga, va, sí. I a rapejar una mica. Ja ho sé, això del rap era potser més de Nova York, però hi va haver dos anglesos que es van atrevir. De fet, els coneixem, el primer seu èxit, el seu primer senzill és aquest Wham Rap, Enjoy What You Do. Són els Wham, sí senyor. Get on down, I said get on down. Oh. És un àlbum que es diu Fantàstic, del 82. Primer senzill, aquest.

Què, et sembla que això del rap, no? Havia de venir molt del Harlem i d'aquestes històries del Bronx i tot això, no? Però aquí uns anglesos, un parell d'anglesos, que van ser, doncs, els Wham, ja ho saps, Andrew Rickley i Michael... evidentment... Josh Michael, van ser els primers que es van atrevir i van treure aquest primer senzill d'aquell seu primer àlbum de presentació que es deia Fantàstic, uns anglesos que es van atrevir a rapejar quan aquí encara ningú ho feia. Uns altres anglesos que també van ser prou transgressors i es van atrevir a moltes coses. Els Browns Kiwis. I els Browns Kiwis, doncs, home, com sempre, evidentment, liderats pel Somerville, per Jimmy Somerville, es preguntaven per què el 84 Tell Me Why.

Omniwipe, digue'm, si us plau, digue'm, perquè això és el que es preguntaven els Browns Pivot, un grup, una formació. Eren tres, liderats, evidentment. Home, quan hi ha una veu tan imponent i tan característica com les... La veu d'en Summerwood, de Jimmy Summerwood, doncs tot queda molt marcat, no? Per això no sabem mai, o sempre ens costa decidir tots aquells grups pels que va passar en Jimmy Summerwood. Però, per exemple, un dels grups era aquest Browns Pivot. D'aquest grup, els tres integrants eren obertament homosexuals. Es preguntaven, per exemple, per què havien de tenir doncs, problemes pel fet de ser-ho. Home, només faltaria. L'àlbum es diu The Age of Consent. Doncs va, si algú sap la resposta, que ho digui, no? I per què no?

0: Estem super ballables, perquè ja saps que en Somerville s'ha sempre... Uau!
1: Generació,
0: A veure qui és que m'iguala aquestes notes altíssimes d'en Somerville amb aquest falset, amb aquesta veu de falset autènticament important. Nois, estem acabant el final del programa d'avui. Aquest generació de xic d'avui ho farem amb els Kill Tour Beat. Hem volgut, doncs mira, si tenim els Bronski Beat, anem amb els Kill Tour Beat. Aquests no són anglesos, aquests arriben des d'Alemanya i és una mostra més d'aquell Eurodance de finals dels 90. De fet, de tot el 90. Parlem ara, ens presenten amb Mr. Bane.

0: amb Mr. Bane, amb aquest senyor tan venidós, no? Que ens portaven els Culture Beat. Doncs avui acabarem aquesta generació, xic d'avui. Una generació que hem tingut, com sempre, una mica de tot. Hem mirat de tenir doncs, música dance, com pugui ser aquesta dels Culture Beat ara al final. Hem tingut música, home, potent en quant a noms, eh? Michael Jackson, hem tingut els Baltimore, hem tingut Mr. Stevie Wonder. Bé, tot això, coses que podeu recuperar si us ha agradat el programa avui, el podeu tornar a sentir com vulgueu, gràcies a la web de la ràdio, de la vostra ràdio, que vulgueu, recupereu el Generació Chic aquest o qualsevol dels altres. Mireu, aquest és el que em fa 225, o sigui, mireu si teniu programes per recuperar, si voleu. I serà un gust acompanyar-vos també en els propers programes, a la propera entrega, a la propera setmana, amb un nou Generació Chic. Un programa en el que ja ho sabeu que el que volem és doncs, retrobar-nos amb aquella música dels 80 i els 90 que ens va agradar tant i que ens va, bueno, que ens va portar a què? A disfrutar, a estimar, a conèixer la música. Així que ja ho saps, per nosaltres doncs, aquesta és la part final del programa i ja t'emplacem a la propera entrega. 225 programes, doncs haurem de fer-ne un que sigui el 226, no? Haver fet tot aquest camí per no res també seria una llàstima. Nois, gràcies per acompanyar-nos. Si t'agrada, si vols, ja ho saps, la setmana que ve, una nova entrega, un nou Generació Chic. Gràcies a tots pels vostres missatges, els que van arribant durant el programa i els que arriben durant la setmana. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Aturat el desnonament en un bloc de pisos de Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri, gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats on viuen 32 persones, 6 de les quals són menors. El desnonament estava previst per aquest dimecres al matí, però centenars de persones s'han mobilitzat davant de la porta per impedir-ho durant hores. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
2: Vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el Govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
1: Lídia Guillén és la secretària d'Habitatge de la Generalitat.
3: Necessitem una gran aliança de país pel dret a l'habitatge amb institucions, ajuntaments, entitats, veïnat i tots els sectors disposats a portar solucions. Una força col·lectiva capaç de convertir aquest dret en una realitat. Avui celebrem que el desnonament no s'hagi produït, però el nostre compromís no s'acaba avui. No n'hi ha prou de guanyar temps. Cal guanyar estabilitat i dignitat.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que el 23 de setembre va ser desnonada al seu pis del Retiro, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón aquesta tarda. Havia donat nom als decrets d'habitatge i s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. Va ser traslladada a l'hospital després de ser expulsada al seu pis durant 7 dècades i tot i això, tot i l'estat delicat de salut, va enviar diversos missatges. El sindicat d'inquilines de Madrid ha lamentat que l'acord aconseguit amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar a casa ha arribat massa tard. I els Mossos han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle volcat en una riera del Vendrell. Els agents l'han localitzat i han vist que a l'interior hi havia un cos d'una persona morta en estat de descomposició. Hi havia una denúncia de desaparició del propietari d'un vehicle a l'agost, quan van tenir lloc uns aiguats al municipi. Per cert que el Museu Mar i Cel de Sitges estrena demà dijous al racó Lola Anglada, un espai on ressusciten temporalment algunes nines de la col·lecció històrica de l'artista. Més de 500 amb peces del segle XVII i de la primera meitat del segle XX.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dis de la setmana. Deliciós! A segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
1: Stereopop, amb Cristian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai.

0: hora plena de contingut. Les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura. El repàs indispensable a les notícies més destacades. I, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.
1: Bona nit!
2: Bona... Ho anava a dir jo i he pensat... Ah, mira, oh, bona nit!
1: No, clar, perquè no tenim sala gran. Aleshores, no. Com vaig dir la setmana passada, com la sala petita és més petita...
2: I la gent és especial...
1: Aleshores... No, sí, vaig dir... Ho sento molt, eh? Em disculpo públicament. No, però... Ho vaig... O sigui,
2: bueno,
1: ara...
2: és igual, el passat
1: ara,
2: és el passat.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Ja estem bé.
2: Com estàs, Lía?
1: Molt bé.
2: Molt
1: perquè,
2: bé, no?
1: Perquè... Bé que ens vam posar contents perquè començava la calor, no? Perquè començava l'estiu.
2: Ah, sí? Jo no em vaig posar content, per això.
1: Jo sí. Però ara estic feliç perquè comença l'hivern. I ara d'aquí poc és Nadal. I estic molt feliç.
2: Sí, el meu...
1: Jo em tirant,
2: saps quin és l'únic problema per mi? La plogeta.
1: Ai, la no, plogeta la pluja. I amb les alarmes, eh? Que ens van arribar les alarmes aquelles de... No, sí, és que... Mira, es cancela l'alarma. Però tu m'has vist una alarma que m'espanto.
2: I a més, l'alarma quan va sonar... Ah, no, l'alarma de cancel·lació va sonar normal, però dilluns, al mig d'un examen...
1: Sí! Vale, sí. A l'examen de
2: comencen
1: castellà.
2: Comencen a sonar totes les alarmes i, a més, tots els mòbils estaven en una safata, perquè és el que es fa al batxillerat, posar els mòbils en una safata i ja està.
1: I la
2: profe, mòbil per mòbil, apagar l'alarma. I després,
1: quan ja s'havien apagat totes... Comença a sonar una altra.
2: Ja, és veritat. Devia ser el meu mòbil, aquest. El meu mòbil sempre va amb retras. O sigui, sona, doncs, 10-20 segons després, a mi em sona. O no, a vegades no sona.
1: Però, exacte, bueno. És com... No sona.
2: Ja, bueno, però està bé. O sigui, realment és millor prevenir que curar.
1: Sí, hem tingut... Sí. O sigui... hem tingut moltes alarmes de pluja.
2: Durant aquest últim...
1: Durant aquesta setmana. Última setmana. Mm. I, si us plau, no torneu a enviar una alarma per dir que es cancela l'alarma.
2: No, però a mi em sembla bé.
1: Almenys
2: perquè...
1: que no piti. O sigui, no, és que clar...
2: Que no piti.
1: Jo m'espanto.
2: Ja, però tu ho haguessis vist per les notícies, això?
1: Què?
2: Ho haguessis vist a les notícies de... S'ha aixecat el tema de l'alarma, tiquitim, tal-catam... No.
1: Sí, interromps qualsevol programa de televisió. Com fan a la ràdio quan ja... O sigui, no et passa
2: mai. Sí?
1: Els cotxes, el meu cotxe... Bueno, no és meu el cotxe perquè jo no el pago. Però ni condueixo. Però el cotxe és com que... quan hi ha trànsit a l'AP7. Posem l'AP7 perquè sempre hi ha trànsit a l'AP7. O sigui, no...
2: Crec siguem que està... realistes, amb molt... O sigui, el...
1: Crec que he estat 3 cops de la meva vida a l'AP7. Segurament he estat més, però jo no sóc conscient de les carreteres en les que estic.
2: AP7, no me'n recordo
1: quina és ara. Les autopistes, perdó. Una autopista. Però, clar, sempre hi ha trànsit a l'AP7.
2: Yeah.
1: Però la cosa és aquesta, que és com que interrompen el programa de ràdio, i però el mateix cotxe. Hi ha, no ho sé, hi ha inundacions a no sé on. Jo què sé. Fas això?
2: Ja, bueno, però és millor això que no t'enteris i de cop, jo què sé. Imagina't que hi hagués gent que just el dia... Quin dia va ser que el Besòs estava a petar?
1: No ho sé.
2: Diumenge va ser.
1: No ho sé, és que per mi aquesta setmana és com... Estem a meitat de setmana, però és com la setmana més llarga de la meva vida. No t'està passant? O sigui, a quin dia estem?
2: Quin
1: dia estem?
2: Dimecres.
1: Dimecres. Sí, clar, no, clar.
2: Bueno, és quasi dijous, però sí.
1: No, doncs pues és dimecres.
2: Ja. Yeah.
1: Encara, o sigui...
2: Però és que ja és dimecres. Que... No és només dimecres.
1: Sí, però per
2: ja
1: exemple, ahir em va passar. Vaig pensar, buah, ja és dijous, demà divendres. No, demà no és divendres, demà és dimecres, Lía. No, bueno, ara, almenys, ja hem passat com el dimarts.
2: Ja. Yeah.
1: Per mi, quin
2: I
1: és...
2: el dimecres.
1: No, quin és el pitjor dia de la setmana?
2: Dimarts.
1: Els dimarts. Perquè, no, clar... Podem obrir un meló abans de començar el programa?
2: No obrim masses melons.
1: No, un només.
2: Un. I petit, eh?
1: La gent ho diu els dilluns, però els dimarts són pitjors, perquè és com que ja portes un dia de setmana...
2: El cansament del dilluns i el dimarts.
1: Però, o sigui, et queda una setmana sencera.
2: Però sent realistes, les assignatures que nosaltres tenim dimarts tampoc és massa,
1: no
2: són
1: ajuden,
2: masses favorables.
1: No ajuden tampoc, o sigui, troncals... Sí, acaba de patar el llum, però no va ser res.
2: Sí, sembla que hi hagués un llampec.

0: La il·luminació. Deu ploure. Mireu fora tots, a veure si plou.
1: Bueno, comencem, no?
0: Sí, està bé. Comencem el programa.

0: Bueno, doncs, avui tenim com a...
1: Bé.
0: Bé,
1: doncs.
0: Bé, doncs.
1: Fonètica. No, que és no, és no. Bueno, continua.
0: El que està dient. Avui ve l'Anna, amb àudio, com sempre, però avui ens proposa un nou tipus de llibre per aquest mes tan especial. Anem a escoltar què ens proposa.
2: Hola, hola, com esteu? Espero que estigui superbé i que us vagi superbé aquest mes d'octubre. Jo aprofito ja que entre aquesta època així més de tardor, bueno, els dies més curts, més foscos, del Halloween perquè celebri, etc., per recomanar-vos una trilogia que són llibres il·lustrats, novel·les gràfiques, però que no estan traduïdes en català o en castellà, d'acord? Us la recomanaré en anglès, però també crec que són uns llibres facilets i molt assequibles per si voleu millorar l'anglès, practicar-lo, perquè al ser també novel·la gràfica no hi ha tanta lletra, és així juvenil, amb vocabulari més... Bueno, que no és molt complicat, són molt divertits, val? El primer llibre de la trilogia es diu The Witch Boy, el noi bruixa, i l'autora és la Molly Ostertag. No sé si ho he pronunciat bé, d'acord? I de què van aquests llibres? Doncs bàsicament és una família molt gran, no? Cosins, tiets, que es dediquen a la màgia. Les dones són bruixes i des de petites van entrenant per aprendre a fer màgia. I els homes i nois són canviaformes, és a dir, ells no aprenen a fer bruixeria, ells aprenen doncs, a canviar de forma i convertir-se doncs, en un animal, cadascú el que, doncs, el que se li presenta, no? Han d'anar un dia i un animal diu, tu seràs el meu company, no? I es converteix en aquell animal. Què passa? Que el nostre protagonista no... passen temps i no ve cap animal per canviar-se, perquè ell es converteix en un canviaformes, i ell sempre espia les noies quan fan les classes de bruixeria, perquè ell diu, jo sóc bruixa, no sóc un canviaformes, jo sóc bruixa, i tothom diu, no, perquè ets un noi, no pot ser-ho. Llavors, durant tot el primer llibre es va veient com aquest dilema de és que no pot ser bruixa perquè ets un noi, però ell sent que és bruixa, no? I... la dinàmica és molt xula, també fa una amiga humana, que en teoria no podrien ser amics perquè no li pot dir, no?, que és bruixot. No sé, és una història que em sembla com supermaca, super adorable, i alhora també com perfecta per aquesta època. És molt fàcil al nivell d'anglès i us pot anar superbé per practicar-lo. I ostres, és que m'has llegit fa poc els tres seguits i m'han encantat, vull dir... xulíssims, addictius, fàcils i ràpids de llegir. I les il·lustracions del llibre ja... xulíssimes, ja us dic, vull dir, super recomanats. Per tant, si us animeu a donar-li un cop d'ull i llegir en anglès i així algú de bruixes i tal, 100% recomanat, espero que es cridi l'atenció. I si us animeu a llegir-los, doncs ja ens direu què tal. Una abraçada.
1: Ei, doncs crec que aquest llibre, o sigui, per la sinopsi, pot ensenyar molts valors. Sí. Per què m'estàs mirant així?
0: No, com t'estic mirant?
1: No, Lia. Sempre igual. Lia. Sempre. O rius o mires malament. Bueno, bé.
0: Bueno, jo crec que és un llibre que em pot interessar bastant, perquè no...
1: Ha tornat a patar el llum.
0: Sí, una cosa... Vale, ens comenten per cabina tècnica que és normal.
1: Estarà tota l'estona igual.
0: No, vale, que,
1: no passa
0: sí,
1: res.
0: Hi ha algun moment que fem... Ui, és per això, vale?
1: Sí.
0: Això que deia. Jo crec que és un llibre que em pot interessar. L'únic problema és que en anglès, bueno, està complicat la cosa, però al ser novel·la gràfica a mi m'interessa... O sigui, jo he llegit...
1: Però igualment així aprens, també. O sigui, yeah. Aprens dues coses. Aprens valors i aprens anglès.
0: Sí, bueno... Això que deia, a mi
1: les
0: em pot interessar.
1: Les dues coses que falta
0: ja.
1: Que aprengui la gent de la nostra generació. Perdó, Conrad, continua.
0: A mi crec que em pot interessar bastant per això que és novel·la gràfica, perquè, o sigui, jo de novel·les gràfiques només he llegit Sent realista Herstopper, però em va encantar la seva manera d'explicar-ho, no? Perquè era com... No sé, era més fàcil de llegir. Suposo que el ser en anglès i també tindre imatges potser segurament t'acaba sent també més fàcil.
1: Jo no n'he llegit cap, de novel·la gràfica.
0: No?
1: Ara que penso, no. No n'he llegit cap. O sigui, jo llegeixo novel·les. Novel·les. No sé si són novel·les. Llibres. Jo llegeixo llibres.
0: Novel·les. O sigui, pel que sé, tu llegeixes novel·les?
1: Sí.
0: Però suposo que també has llegit altres coses.
1: Esclar.
0: Bueno, seguim amb la següent secció. Moltíssimes gràcies, Anna. I seguirem amb sèries i pel·lícules.

0: Doncs avui us vinc a parlar d'una sèrie que es diu Esa Noche, o en anglès The Night Of, ¿vale? que és una pel·lícula que es pot veure a HBO Max i a Movistar Plus. Aquesta sèrie jo la vaig veure al estiu. Sí, a l'estiu. Sí, és que estava pensant, va ser l'estiu? Sí. És que em sembla com que fa molt de l'estiu.
1: Fa molt, en veritat? Estem a octubre, ja?
0: Fa un mes ben bé, ja. Sí, sí, o sigui, un mes que hem començat l'escola. És que només queden 8 mesos, això és molt poc,
1: És molt poc.
0: És molt poc.
1: 8 mesos i un curs. A mi em sembla molt poc per disfrutar del temps que hauria de disfrutar amb els amics que hem fet.
0: Ja, oi?
1: Em sembla molt poc. Penso en això cada dia, però bueno.
0: Ja.
1: Bé, és igual. Continuem.
0: Doncs segueixo. Els creadors d'aquesta sèrie són... Ajuda, sisplau. Steven...
1: Zeilian
0: i Richard Price, correcte?
1: Correcte.
0: Correcte. I el repartiment principal és Riz Ahmed fent de Nastir, el John Turturro fent de John Stone i el Billy Camp fent de Dennis. Bueno, en resum, aquesta sèrie és d'un estudiant que agafa el taxi per anar a veure, doncs, agafa el taxi del seu pare per poder anar de festa, vale? O sigui, una cosa bastant poc adequada, però bueno. A la nit coneix una noia i després d'una nit de festa i coses un pèl il·legals, es desperta i la troba assassinada amb gavinetades.
1: Per això, nens, no s'ha de prendre drogues.
0: Mm-hmm.
1: Continua, Conrad.
0: Tot i que ell no recorda res, es converteix en el primer sospitós del crim. No? És el més normal. Et trobes una persona a la teva habitació morta. Qui deu haver sigut? Doncs segurament tu.
1: El teu gat. O sigui, sí. Crec que no hi ha cap altra opció.
0: Sí, bueno, en aquesta sèrie, com ja us he dit, és una sèrie que jo la vaig veure i em va semblar molt xula. És només de 8 capítols, que és així minissèrie. I el gènere és drama judicial i thriller, ¿vale? I, bueno, com he dit, minissèrie també se li podria concretar, se li podria dir un gènere format, com li vulguis dir. Bueno, és molt ideal per si vols fer una marató d'aquestes de els pares no estan a casa, anem a fer algo que no sigui estudiar. Vale? Jo no ho vaig fer, pares,
1: Conrad,
0: vale? Us estimo
1: Conrad.
0: Moltíssim. Però no ho vaig fer. I...
1: A llum. Estarà tota l'estona igual, no passa res.
0: I això és increïble per poder fer una marató perquè són 8 capítols. O sigui, 8 capítols...
1: Doncs perfecte. A quants
0: en un cap de
1: minuts?
0: Setmana?
1: Una hora.
0: Ara no me'n recordo. Ara mateix no me'n recordo.
1: Una hora. Posem que és una hora cada capítol.
0: Sí.
1: Així, o sigui, si ens passem, doncs mira.
0: Sí.
1: Menys estona aquesta res.
0: I si us agraden els drames policials o judicials, crec que és una sèrie molt, molt adequada. Tu l'has vist?
1: No. No, doncs la vull veure, m'agrada.
0: Te la recomano molt.
1: Doncs ja la veuré. Com i... la pel·lícula aquella que vas dir de Don't Say Goodbye, me la vaig mirar.
0: I et va encantar?
1: Em va encantar.
0: És que normal, és que és un musical. Com un musical no et pot agradar. Bueno, hi ha gent que no li agraden, s'han de respectar les opinions.
1: Sí, No diem noms?
0: I ja està.
1: Després li enviarem el fragment a aquesta persona. Disculpa, hem dit això a la ràdio, va per tu.
0: Bueno... Tu què portes, Liam?
1: Bé, doncs jo us porto una pel·lícula que encara no hem vist, el Conrad i jo. Tu no l'has vist, no?
0: No, jo no l'he vist, però la vull veure.
1: Però que tenim moltes ganes de veure. Jo tinc moltes ganes de veure-la.
0: Jo també.
1: I aquesta pel·lícula és La Bola Negra.
2: Bola Negra.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh?
5: Guardo el deseo.
6: Nunca nos explicó nada.
5: En un camafeo.
6: No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
8: Hola.
9: Entre la
3: las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
7: Sí, eso es La Bola Negra. There are only four pages that exist from this play.
8: Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
9: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
7: I think the most important questions for you to ask are, ¿quién fue tu héroe? ¿Y por qué escondió por toda su vida?
10: ¿Tú de qué bando eres?
11: Vamos, méteme,
12: no te muevas.
11: Métemelo.
12: Vete quieto.
11: Vamos, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Vamos, dispara.
8: O lo que sea. Yo solo quiero vivir.
11: Te juro que llevo toda la vida intentándolo, pero es que no te entiendo.
8: Prométeme que harás lo que te he dicho.
11: ¿Por qué sería importante?
8: Porque se lo prometí.
1: Doncs això que acabeu d'escoltar és el tràiler de la pel·lícula.
0: I té una música molt xula, eh?
1: Té una música molt xula, i doncs...
0: Bueno, el tràiler, no hem vist la pel·lícula,
1: exacte,
0: que no podem
1: saber. No, però sí, és part de la banda sonora, que la cançó que sonava de fons, o sigui que...
0: Doncs, segur que sí.
1: La Bola Negra és, o si voleu dir-ho en castellà, La Bola Negra, no crec que canviï
0: bueno,
1: gaire.
0: Una mica de...
1: Sí, és una pel·lícula dramàtica, és un drama... dirigit per Javier Amorosi i Javier Calvo, segur que els coneixeu, els Javis. És que els diuen així, no, que és el seu nom de, com de directors, són els Javis.
0: Vale. Vale. Doncs ho havies dit de broma.
1: No, són els Javis. I està inspirada en l'obra Inacabada de Federico García Lorca.
0: Un molt bon compositor, escriptor, que em li vulguis
1: guionista.
0: Dir. Guionista. També.
1: L'argument parteix d'aquesta obra inacabada, de la qual l'escriptor doncs va redactar gairebé 4 pàgines, o sigui, és que gens, res, gairebé res. Aleshores, 4 pàgines, i els Javis han fet el que han pogut.
0: Han fet
1: la seva història a partir d'això, no? I doncs, digues.
0: Bueno, això, ho sento fer una petita aportació, però... O sigui, ho sento reprendre aquest tema, però tu te'n recordes de quan vaig parlar de Turandot l'any passat?
1: Sí.
0: Vale, doncs, Turandot tampoc va estar acabada i cada producció l'acaba com ell vol. I això és molt guai.
1: Ah, doncs està bé. Doncs la va redactar gairebé 4 pàgines perquè no la va acabar, va ser assassinat el 1936. Doncs el títol al·ludeix a la pràctica de rebutjar doncs, la sol·licitud d'ingrés d'un jove homosexual, perquè va d'això, en un club social... mitjançant una bola de color negre, per això es diu La Bola Negra, no? Aquesta pel·lícula ha tingut un moltíssim rebombori a les xarxes, no només a les xarxes, al nostre institut,
0: moltíssim.
1: A tots llocs, i està recomanada per moltíssima gent. A mi me l'han recomanat molt. He vist vídeos de gent que sortia plorant de la pel·lícula i dic, com pot... O sigui...
0: Has de poder empatitzar molt perquè tanta gent pugui sortir plorant, eh?
1: Exacte.
0: Bueno, és que és un drama, també.
1: Jo la vull... la vull veure precisament per això, perquè...
0: Per plorar?
1: No crec... O sigui, no crec que surti plorant. Jo us ho diré, quan la vagi a veure. Però
0: us
1: tinc,
0: ho direm.
1: Tinc expectatives molt altes d'aquesta pel·lícula. Espero que les compleixi. Encara que potser sí que m'he creat en el meu cap un... O sigui...
0: Algo impossible o algo...
1: Alguna cosa massa exagerada, però ja ho veurem. I doncs, ara la podeu veure al cine, però després estrenarà a Netflix i a Movistar Plus.
0: Sí, de cinemes ho estan fent molt...
1: A tots els
0: cinemes. A ben bé tot.
1: I estan totes les entrades, o sigui, està a tots llocs a petar.
0: Ja.
1: Perquè, o sigui, es veu que és boníssima. Hi ha gent que l'ha anat a veure ja més de 2 cops.
0: Més d'un cop, sí.
1: A Lugo Mornilla. Que sí, que el vam entrevistar la setmana passada. Sí, la setmana passada. Doncs
0: sí.
1: Això. L'ha anat a veure ja 2 cops o 3, no ho sé. Però ha estat molt recomanada per un munt de gent i jo la volia veure ja.
0: Ja.
1: I tu també, no?
0: Sí, sí. Bueno, és que a mi m'agradaria anar-la a veure abans que s'estrenés a les plataformes, perquè jo crec que és com increïble poder-la veure en una pantalla gran, perquè a més ho fan com en un tipus de pantalla que és com de 35 mil·límetres o alguna cosa així. No sé què vol dir, però ho diuen com si fos la cosa més xula del món.
1: Exacte.
0: I és com, no sé què és, però vull anar a veure.
1: I podem empatitzar amb l'altra gent de la sala. Ui, no, a mi...
0: És que les sales de cinema són increïbles.
1: O sigui,
0: ja està.
1: Va gent gran i empatitza tant gent gran com és que gent jove. I és increïble que puguis com ajuntar com tantes generacions en una pel·lícula perquè per a transmetre, jo la vull veure molt, tinc expectatives molt altes, jo crec que massa altes, però ja veurem. I ja us ho direm quan la veiem.
0: Sí. I
1: passem
0: i
1: al debat.
0: Mateix. Sí, seguirem.

0: Doncs avui, com ja us hem dit fa tres setmanes... Ui, quant de temps! Fa tres setmanes.
1: Doncs, us vam dir un dia.
0: Fa molt i molt de temps, en una ciutat molt llunyana.
1: Ai, com era jo? En un lugar de la Mancha.
0: No, doncs això, fa unes quantes setmanes, crec que tres, si no m'equivoco, vam deixar un debat una mica a mitges perquè el temps se'ns acabava. I avui, doncs, fem la reobertura d'aquest debat. Quin era aquest debat? La necessitat o no de convidar famosos o influencers a esdeveniments culturals i de marques. Vale? O sigui, hem fet també tres apartats per poder-ho separar d'alguna manera. I, bueno, tu com estàs, Lia? O sigui, com estàs situada, eh?
1: Jo crec que sóc la persona en la màxima contra dels influencers, però, o sigui, en la vida. O sigui, tu pots crear contingut entretingut, sí. Hi ha influencers que creen contingut entretingut de qualitat. I aquests, sí. Però jo estic super en contra de que els convidin a events quan... Què has fet en la teva vida de profit? O sigui, no saps què és un currículum. Ho sento. A veure, no.
0: Bueno,
1: sí. Hi ha alguns que no han tirat currículum mai. I després hi ha l'altre tema, que vaig veure l'altre dia, que ara alguns influencers estan fent sèries i és com, tu t'han fet caminar per l'espai?
0: Ja,
1: no, tu t'han fet caminar per l'espai
0: i no fer una rentadora.
1: Si no tens formació artística, o sigui, és igual, ja m'estic escalfant. Continua.
0: Vale, sobre el que tu m'has dit de que no han fet currículum, no estic d'acord. Perquè, clar,
1: depèn de quin.
0: Sí, clar, depèn de qui, però el currículum d'un creador de contingut, jo no et puc fer... he fet tal vídeo, i entregar-t'ho en un full. Perquè és impossible.
1: Ja, precisament per això, però jo he dit el currículum així, com de posar...
0: D'opció, d'exemple.
1: D'exemple, de que sembla que no haguin fet res, que segurament sé que n'han fet, eh? Però que així, com es mostra... I tu, Conrad, com et posiciones en aquest debat?
0: Jo em posiciono... en contra, però no al 100%. No. Jo estic d'acord que si... algú ha arribat a fer tant perquè el convidin, a mi em sembla bé que el convidin, però no em sembla just tampoc que gasti entrades que la gent hi voldria anar perquè ells hi vagin. O sigui, la meva idea és aquesta.
1: Has dit que ho havies separat en alguns blocs, no?
0: Ho he separat en alguns blocs.
1: D'acord, doncs
0: fem el primer bloc?
1: Fem el primer bloc.
0: Vale, va sobre la... O sigui, la pregunta principal és... es convida la gent pel valor que aporta o més pels seguidors de les xarxes?
1: Explica't, Conrad.
0: Vale, m'explico. O sigui, jo, per exemple, jo pel que estic a favor és pel que aporta ell com a persona, no? Doncs jo faig això perquè... o sigui, jo estic aquí perquè he fet això i m'ho mereixo.
1: I què aporten?
0: I, un segon, i l'altra banda és... perquè els seguidors ho vegin, ai, quina enveja que em fa, jo també hi vull anar, compro entrades per l'any que ve.
1: És per això. Jo crec que és per això. Perquè... perdó. És que, clar, no és que... o sigui, jo m'enfado, però no perquè jo vulgui anar a aquests events, perquè al final, o sigui, perquè he d'anar a un event de CeraVe, m'entens? Que és una marca de cremes que dius... no, o sigui, no em fa gens de... el que diem, gens de FOMO. És que jo ho dic... així. No em fa gens de com enveja estar allà, ni tinc ganes tampoc d'anar a un event d'aquests. El que em fa ràbia és que hi vagin aquests.
0: A mi, o sigui, en un o dos em faria com gràcia anar-hi. No per com és i tal, però...
1: O sigui, clar, abans... o sigui, ara els influencers... o sigui, influencer pot ser qualsevol persona, em refereixo. Si tu fas un contingut que li comença a agradar a la gent, tu fas el teu contingut, li comença a agradar a la gent, i aleshores la gent et comença a seguir. Això, o sigui... és que, clar, dius que es convida la gent pel valor que aporta. Quin valor aporten els influencers? Què aporten? Diners. Aporten diners. Aporten estabilitat econòmica als organitzadors. Per què? Perquè al final la gent és com... ala, mira, que guai. No, que guai no. O sigui, per què? Perquè una persona que tu no coneguis de res ho faci, ho has de fer tu. És que no ho entenc. Mai ho he entès, de veritat. O sigui, si jo veig un influencer portant uns pantalons... o sigui, a veure... Recomanen molts pantalons que a mi no m'agraden. O sigui,
0: no te'ls compraràs.
1: No me'ls compraré.
0: Ja, però... Vale, Lia.
1: Digues.
0: És que tu... Bueno.
1: Jo què?
0: Vale, quins pantalons portes ara mateix?
1: Porto uns pantalons de xandall de bastant cars, de fet.
0: De l'Urban Outfitters.
1: De l'Urban Outfitters.
0: Correcte. Però no vas veure això?
1: Una amiga meva els tenia.
0: Ah, bueno.
1: Ah, Conrad, ara què?
0: Vale, però...
1: Una amiga meva els tenia, que balla, i aleshores a mi...
0: Tu normalment aniries a l'Urban Outfit a comprar-te uns pantalons així, sabent que, jo què sé, és que el Bershka, el H&M, el no sé què...
1: Sí, però...
0: N'hi ha, i...
1: Clar, però jo m'he informat sobre els materials i, el, i aleshores...
0: Has fet un treball de recerca.
1: Sí, o sigui, jo, clar, perquè són cars, aleshores jo he hagut d'informar-me sobre què és millor, agafar l'opció econòmica o agafar aquesta opció. I m'agrada més, o sigui, pel que vaig veure, vaig dir, prefereixo això. I... Però jo no li vaig veure cap influencer. Jo no he vist mai cap influencer portar uns pantalons com els que jo porto ara. O sigui, busca
0: ja,
1: un.
0: Però...
1: Busca'n un, cap. Cap,
0: bueno,
1: ni
0: no ho sé, perquè tampoc sé que et surt el teu algoritme, però... O sigui, bueno, exacte. No, mentida, sí que ho sé.
1: No, sí em surten frases motivadores. No, és veritat. I
0: ja,
1: música.
0: Ja.
1: Em surten frases motivadores i música. Què dius?
0: Ja, bueno. Llavors, tu creus que no porten res a part de diners?
1: A mi m'aporten ràbia. A mi el que m'aporten és que em molesten i ja està. O sigui, em fan molta nosa els influencers. Que em dius, tu segueixes algun? Sí. Però, o sigui... Però és igual.
0: Ja, bueno,
1: i després,
0: però...
1: una cosa, podem parlar d'això que fan l'event aquest d'influencers, que és la velada, saps què és la velada?
0: Sí.
1: O sigui, tothom segueix la velada, que és...
0: A mi m'estressa això.
1: Preparen uns influencers que no tenen ni idea de fer esport,
0: no,
1: per què? Perquè són influencers.
0: Sí,
1: no tenen ni idea
0: sí.
1: de boxa, i els fan pagar-se. Els fan pagar-se.
0: Ja.
1: Els fan pagar-se. O sigui... Per què? I li vaig preguntar a una amiga meva que el seguia, però que ho fan per polèmiques, per l'ocell... No, ho fan perquè trien dos, així.
0: És que segurament fan un sorteig.
1: A més,
0: i
1: que...
0: diuen, aquest a i
1: més,
0: aquest.
1: No, no, a
0: ens
1: més...
0: Ens agraden, sí, no.
1: Ho doncs... veus? I hi ha una de gent... O sigui, un estadi ple.
0: Ja. Yeah.
1: I a part de la gent veient-ho per la tele.
0: Ja. Yeah.
1: Això és consumisme, però...
0: Fins on hem arribat.
1: O sigui, exacte, fins on hem arribat, que perquè, o sigui, que hem d'omplir estadis per veure, per no, en comptes de per veure una banda simbòlica o un grup o un partit de futbol d'un equip que, jo, clar, jo és que els esports no m'agraden, però,
0: yeah.
1: O sigui, on hem arribat? En quin punt hem arribat de que has d'omplir un estadi per veure dos persones que creen contingut a xarxes que, o sigui, que els paguen per fer i editar vídeos? A nosaltres no. Instagram no ens paga, eh?
0: No ens paga perquè tampoc tenim massa cosa.
1: Tenim 50 seguidors. Ja està.
0: No, mentida, en
1: tenim
0: més
1: 60.
0: Ara. No, ara en tenim ja 70 i pico.
1: És igual. La cosa és aquesta de... O sigui... Com has d'omplir un estadi per veure dues persones que fan, que fan contingut a xarxes pagar-se? O sigui...
0: però tampoc li pots treure, per dir-ho així, importància a que et paguen per fer contingut. O sigui, la gent que treballa cobra per
1: exacte,
0: el que
1: no,
0: fa.
1: Clar,
0: o sigui...
1: jo, a veure, és que jo soc la primera... Vale. Jo vull ser actriu.
0: Yeah.
1: O sigui, a mi em paga...
0: No, però
1: o sigui,
0: és que el
1: sí, els actors
0: en si.
1: Ens paguen per fer cultura. Però és que no és el mateix. O sigui, jo m'he format.
0: Bueno.
1: I, bueno, això...
0: Vols que passem a la següent pregunta?
1: Sisplau.
0: El següent bloc, el següent, com li vulguis dir. Es perd la profunditat i la crítica especialitzada en favor de les stories de 15 segons? Ho entens o no? Vale. El que em refereixo és aquesta necessitat de... que si no t'agafa el vídeo al moment de... aquesta persona s'ha liat amb tal... No et quedes? Vale? O sigui, que hagin de fer aquesta veu de... ai, no sé què, per cridar-te l'atenció. O sigui, hi ha algun moment que dius... vale, o sigui, un vídeo cada tant, doncs vale. Però després, o sigui, que et surti cada vídeo així, és com... ai, nye. Avui estic molt, dient molt nye. O sigui, vale, jo quan dic nye és com... bueno, no sé, no cal. Vale? Llavors, tu creus que això és normal, la necessitat aquesta?
1: No.
0: No, jo
1: sí. O sigui, jo tinc xarxes socials, sí, però jo crec que si no existissin les xarxes socials el món seria un lloc millor. Però és un altre tema, perquè, bueno, igualment, depèn, o sigui, tot depèn de l'algoritme que tinguis. Jo, per exemple, el meu algoritme és tot música. Música, escolta, no els vídeos de...
0: Espera't un moment.
1: Sí, espera't un moment, escolta aquesta cançó, no sé què. He descobert els L4, que els vam entrevistar l'any passat, crec. La temporada passada els vaig descobrir així i ara escolto la seva música religiosa, més no, però escolto la seva música i m'agrada molt, i la majoria de musicals que he
0: descobert,
1: que els he descobert per xarxes socials, per això sí. O sigui, però el que jo no entenc és per què has de tenir xarxes socials per seguir a, jo què sé, o sigui, és que tot depèn dels influencers.
0: Per seguir a Netflix.
1: Exacte.
0: És com,
1: mira Netflix. Bueno, a veure, bé, a veure, potser sí que és veritat que si segueixes a plataformes així de streaming, entre cometes, em refereixo a Netflix, Disney Plus, perquè et surten les novetats de... A veure, què et surten,
0: cadascun, és que tot això és depèn de tal, depèn sí. de com ho facis servir.
1: Conclusió? Jo crec que els influencers és tot postureig.
0: Vale. Conclusió. És millor buscar creadors fins al... O sigui, és... Disculpeu-me. És millor buscar creadors, o sigui, per dir-ho així, com que no ho fan normal, o sigui, que fan... O sigui, normal em refereixo amb aquest to de veu com falsejat, que siguin ells mateixos. És millor això que res o què? Què en pensem d'això? Perquè pensa que ara la gent, jo crec que també... Bueno, no ho sé, és que ja no sé ni què menjar, ni què pensar jo ara. La gent, depèn del dia, està molt enganxada, molt... O sigui, no sé.
1: Jo el que opino és que als influencers se'ls ha pujat molt la fama, i això.
0: Però
1: és
0: ja com... està venint una recaiguda, per dir-ho així.
1: Sí, és com, em vull fer una foto amb tu. No, m'has de pagar. Perdó? Perdó,
0: qui ho diu, això?
1: No, hi ha influencers que són així. Perdó, qui ets? No. Per començar, jo no demanaria una foto amb cap influencer. Però, o sigui, hi ha gent que ho fa, perquè hi ha gent que... És igual. Que no té criteri. I és com...
0: En quin moment?
1: M'estàs fent de pagar 25 euros, 50 euros... És que hi ha gent que es passa, fa 50, eh?
0: Ja.
1: 50 euros per una foto amb tu? Perdó?
0: Ja, una
1: cosa, o sigui, jo entenc lo dels drets d'imatge. No, és que sóc una imatge pública. Sí, ets una imatge pública.
0: Però tampoc ho penjaré...
1: Qui ets? John Lennon. O sigui, qui et creus? Freddie Mercury, Michael Jackson, has reviscut. O sigui, per què m'has de fer pagar? No, és igual. Jo des del principi ja no els demanaria una foto a un influencer, però en cas de que ho fes, no m'agradaria que em cobressin. O sigui, sí que hi ha alguns que és com que fan contingut de qualitat i que a més són bona gent i fan, sí, no sé què, encanta, doncs...
0: Sí. I, però doncs... el que t'estic demanant és, com a molt, 10 segons, 30, que... O sigui, 30 segons del teu temps...
1: O sigui, perdó?
0: Que me'l prestis, perquè me'l deixis un moment, és una foto, no t'estic demanant que em cantis una cançó.
1: Perdó per interrompre el teu vídeo o...
0: O 10
1: segons... No, perdó per interrompre 10 segons de les teves 24 hores d'ús de telèfon. Ja. Disculpa'm. O sigui, és igual, és que m'estic enfadant.
0: Bueno, és igual. Conclusió, s'ha de regular tot aquest tema.
1: I hem de tenir criteri propi, perquè és que al final també és cosa nostra, dels usuaris, que nosaltres som qui els paguem. O sigui, nosaltres som qui els paguem, no amb els nostres impostos, que pot ser que sí. No amb els nostres impostos, amb els nostres visualitzacions, els nostres likes. És igual, al final cadascú que tingui l'algoritme que vol i tot això, però... Yeah. Però igualment, jo estic en contra de que els influencers siguin convidats o tractats com a famosos quan sí, et coneix gent però no ets una persona famosa. Abans els famosos, per exemple el verificat només el tenien gent famosa, cantants, actors, ja està. Bueno, cantants, actors, directors, polítics.
0: No, però això es fa a partir de, crec que el milió o alguna cosa així.
1: Sí, però igualment, o sigui, si no ets com rellevant, perquè... Si no ets rellevant...
0: No estic d'acord amb això, però...
1: No et verifiquis. És igual. Per això és un debat, no? Per això és un debat. Per què no estàs d'acord?
0: No estic d'acord perquè, o sigui, si tu t'has guanyat la verificació, jo estic d'acord amb que la tinguis.
1: Però com te l'has guanyat? Què has fet per la societat per guanyar-te la verificació?
0: Vale, crear contingut. Què fan els cantants crear música? Què fan els actors?
1: Sí, però és diferent,
0: crear
1: és diferent.
0: Sèries, cinema, teatre, que no estic en contra de que la gent que fa art tingui la verificació i no estic menyspreant?
1: Sí.
0: Es diu això? Així? Doncs no estic menyspreant tot el que fan, però em sembla just que uns ho puguin tenir per fer un tipus de contingut i els altres que fan un altre tipus no ho puguin tenir.
1: Yeah.
0: Però això són idees, són...
1: Opinions.
0: Opinions, això, no dir pensaments. Són opinions i bueno, així acabem el debat d'avui.
1: Sí.
0: I seguim amb teatre.

0: Doncs avui us venim a parlar d'una obra que comença el dia 9 d'aquest mes, que cau en divendres. És aquest divendres? Sí. Avui és 7, 8... Sí, correcte, cau en aquest divendres. És que jo ja no sé en quin dia visc, ho sento. I es diu Temps, vale? I està interpretat per Quim Masferrer. El podeu conèixer per El Foraster, Bona Gent, qualsevol d'aquestes. I es fa al Teatre Borràs, vale? El Teatre Borràs, i ja n'heu sentit parlar, segurament per nosaltres o per alguna altra cosa, és el que està a plaça Urquinaona. És un monòleg d'humor i també té aquest punt d'improvisació, perquè, bueno, ara la Lia us llegiré la sinopsis i ho entendreu.
1: Sí, bé, no és una sinopsi perquè no és una història que s'expliqui, però és com funciona això, doncs...
0: funciona l'obra.
1: Exacte, és, bueno, bé, és un espectacle on no hi ha un guió fix preestablert. A veure, sí que és veritat que té algunes pautes, s'ha de seguir unes pautes, almenys al principi, després ja pots pujar-te per on vulguis, però i el públic és el protagonista, no? El Quim Masferrer, doncs, baixa per la sala, interactua amb els assistents i amb el públic, i doncs crea històries d'humor,
0: de qualsevol emoció.
1: Exacte. Empatia, humanitat, i en directe tot a partir de, doncs, les seves vides. Com et dius? I no ho sé, de què treballes? Ah, sí, no sé què, hi va fer comentaris d'humor.
0: Sí.
1: Si ets sensible a l'humor o a les bromes, si us plau, no hi vagis, perquè no volem problemes.
0: El que, vale, jo vaig anar al Bona Gent que vam fer a Mont-roig del Camp i... va ser molt xulo, o sigui, ja com el passadís principal i allà és on hi va, vale? Llavors, si no, doncs te'n vas a qualsevol altre lloc. O sigui, compra't l'entrada a l'amfiteatre, vale? Llavors això, va allà i diu, i què, com et dius, d'on vens? I llavors, a partir d'allò, doncs, comença a fer com uns nusos, per dir-ho així, amb les diferents vides, per dir-ho així, que explica el públic a l'obra, a l'espectacle, com li vulgueu dir. I realment és molt graciós, perquè de cop, jo què sé, o sigui, algú diu que viu a no sé on, l'altre diu que viu a no sé quantos, es coneixen entre ells, no sé qui té un pic amb no sé qui... No sé, és increïble, realment.
1: Sí, no, clar, però hi ha gent que és sensible.
0: Sí,
1: a les
0: sí.
1: Cadaves, si us plau... Si sou sensibles, no hi aneu, perquè és que al final la gent ofesa, cansa.
0: Ja, però... O sigui, jo crec que...
1: Jo estic ofesa en moltes coses, però...
0: Jo crec que hi pots anar, però... O sigui, no et posis
1: però,
0: al costat d'un passadís.
1: O igualment, si vas, has de saber que pot ser...
0: Que t'entrevistin.
1: Que t'entrevistin o que facin alguna broma, que no t'has de... Que és tot humor, que no t'has
0: de... Si és humor... Bueno, i ell, al final, bueno, almenys a Bona Gent... acabava demanant disculpes per si algú s'havia sentit ofès, perquè és normal que algú, doncs, per alguna cosa no s'ha sentit del tot bé, val? Perquè som humans, ens
1: exacte.
0: Equivoquem
1: i
0: ja està.
1: I tots podem tenir les nostres opinions,
0: el nostre criteri. És increïble, us ho recomanem moltíssim.
1: Sí, jo he vist algun vídeo.
0: I sí. Bueno, això us ho recomanem moltíssim. Si hi aneu, ens podeu dir quines experiències heu tingut vosaltres a l'obra, a l'espectacle que hi heu anat, perquè a l'anar-hi cada dia diferents persones, tens diferent, un espectacle molt diferent.
1: Exacte, no és com si vas a veure Hairspray a Barcelona, no el fan encara, però exacte, no és com si vas a veure un musical o una obra de teatre de text, que és tota l'estona igual, no.
0: Esclar. I això, si hi aneu, ens ho podeu dir i ja ho comentarem per aquí a la ràdio, a veure quines experiències ha tingut cadascú. I anem ja cap al final del programa, cap a l'apartat de música.

0: I doncs per encarar el tram final del programa d'avui, perquè... Sí.
1: Estem arribant al final del programa, doncs, correcte.
0: Hem de fer una, doncs, una parada obligatòria en una de les bandes preferides de molta gent, no la meva.
1: Però que està molt, que ara molt present ara mateix.
0: Ara mateix està superpresent.
1: Just ara mateix, en aquest mateix minut,
0: fet,
1: està superpresent.
0: Sí. I parlem,
1: estem parlant...
0: Toques grasses.
1: Bueno, ara el que estarem escoltant... És que la tia...
0: Perdó.
1: La Lia s'ha posat com vergonyosa ara. El que estem escoltant és La gent que estimo, però en versió instrumental. La cançó que, segons jo, és una de les que va donar com el pic en aquesta banda.
0: Sí.
1: En aquest grup, banda, com li
0: vulguis dir. In the night. Jo, bueno, La gent que estimo, no l'havia escoltat a la meva vida fins que la va cantar el Corret un dia a classe.
1: O sigui, no. Perquè... la vaig cantar?
0: Sí. No sóc seguidora d'Oques Grasses, ho sento molt. No m'aniu per mi, però jo no sóc seguidora d'Oques Grasses, ni dels Buhos, però no hi posarem dels Buhos.
1: Perquè ho vulgui saber, la Lia viu exactament. No, no. Bueno, aquesta setmana, què ha estat passant aquesta setmana amb Oques Grasses? Bueno,
0: dilluns...
1: ahir mateix, sí, sí, dilluns va haver hi havia d'haver-hi un concert i el van traspassar dijous per, doncs, les previsions de pluja, per les alertes. Avui, ahir va haver-hi un concert i avui també n'hi està venint un on jo realment hi sóc. O sigui, realment estic allà, o sigui, que és per això que estem dient de què està passant just ara mateix, que està fent com molt rebombori ara mateix.
0: Ah, no, explica, està pregravat. O sigui, ho sentim bueno, molt, no sé si es pot dir, però per això el Conrad ha dit que ara mateix està allà, no, ara mateix present està aquí amb mi, el Conrad, estic tocant-li la mà. Però
1: sí. Bueno, i demà n'hi haurà un altre, que és el que s'ha traspassat de dilluns. Per qui no ho sàpiga i teníeu entrades per dilluns, teniu les al mateix lloc, i si no també es pot tornar a l'entrada, vale? Sí. Però feu-ho ja.
0: Hi ha un munt de rebenta.
1: Sí, rebenda, o sigui, fins i tot diumenge s'estava fent rebenda per dilluns.
0: Sí, és com...
1: és igual, o sigui, és igual. I, bueno, heu de recordar també que tots el... o sigui, tot el que hem dit ara, no?, de que els que teníeu el dilluns teniu la mateixa entrada per demà. Demà, correcte. És un grup, Oques Grasses, que no acostuma a fallar mai. Tenen una trajectòria molt xula des dels seus inicis, quan voltaven per festes majors de pobles petits, i han arribat fins a omplir 5 estadis Lluís Companys.
0: Increïble tot el... o sigui...
1: que han aconseguit és increïble.
0: Tot el que han aconseguit, sí. A mi, personalment, escolto 4 cançons contades, però admiro molt tot el que han fet.
1: Tot el treball.
0: Tota la feina que han fet. I sí que sap greu que separin, però jo confio en que segurament és tot màrqueting.
1: Jo no ho crec.
0: Jo crec que sí, que en un temps, segurament tornarà a Oques Grasses. I ja està.
1: Bueno, l'any passat hi havia, o sigui, hi ha un... l'últim àlbum que van fer es deia Coda, i l'últim concert que feien a la gira era el Cabró Rock, i es van també esgotar les entrades en poquíssim, perquè tothom es pensava que era l'últim concert. Uns mesos després van aclarir que no, que l'últim concert era aquesta setmana, o sigui, els últims concerts, i van començar-ne a afegir al veure que el primer dia, en 21 minuts, s'havien acabat totes les entrades de 2 estadis Lluís Companys.
0: I ara la gent les està venent.
1: Ah, sí. Volia dir ahà i m'ha sortit així. I, bueno, o sigui, si no és una cançó, t'ha d'agradar una altra. O sigui, tenen molta, molta varietat perquè pugui haver-hi alguna cosa que t'agradi. I, o sigui, com La gent que estimo, Elefants... són cançons
0: Elefants
1: que...
0: m'agrada.
1: Sí, o sigui, aquestes cançons, Soarem ocells, són cançons que, alguna d'aquestes, si no et saps la melodia, que segons jo és el més fàcil d'aprendre, segons la Lia la lletra, si no et saps alguna cosa d'això, és com que és molt estrany. O sigui, jo sempre... tota la gent que he conegut s'ha sapigut almenys un tros, la tornada o... alguna part de la melodia. Perquè és com impossible, segur que l'has escoltat
0: perquè
1: en algun lloc.
0: Perquè és que s'escolta per tots llocs. Algun lloc l'has hagut d'escoltar i tot això.
1: Sí, sí.
0: I a més el Cas Gràcia l'ha fet com també molt, molta cosa, però no només aquí. O sigui, també hi ha gent de fora que...
1: Hi ha gent
0: que... Jo he vist alguna, algun... M'ha sortit algun vídeo de gent de fora de Madrid, potser Madrid. Madrid, jo què sé.
1: Madrid.
0: De Madrid, que potser sí que han dit aquesta cançó està molt xula i és, és del Cas Gràcia, és en català.
1: És com, a tu et pot agradar una cançó en qualsevol idioma però no entens res. Exemple, el K-pop i jo. No entenc res del coreà, però
0: exacte,
1: t'agrada.
0: Exacte, et pot agradar el ritme perquè la música, com van dir l'anàlisi musical,
1: és
0: la
1: un
0: música
1: idioma
0: és un idioma universal,
1: universal
0: i encara que, la lletra sigui en un idioma que no entens de res,
1: la melodia
0: la... et transmet. Et transmet diferent.
1: Sí. Anem a escoltar aquesta cançó, La gent que estimo.

0: I doncs fins aquí ha arribat el programa de Joves en Antena d'aquesta setmana. Se'ns ha passat molt ràpid, no?
1: Sí, aquesta horeta.
0: Sí. Moltes gràcies a tots els que heu estat a l'altra banda, compartint aquesta estona a ràdio amb nosaltres.
1: Una abraçada gegant per l'Anna per enviar-nos la seva recomanació i, com no, també moltíssimes gràcies a la nostra tècnica d'avui, que ha sigut l'Eli, que el que fa és tenir tot el control del que s'escolta, que és tot, anar al món de la ràdio. I per als que aneu al concert, a qualsevol concert, i estigueu ara, i hagueu anat o hi aneu durant els pròxims
0: dies...
1: No crec
0: que ja estiguin ara.
1: Bueno.
0: Escoltant Joves en Antena,
1: escoltant el programa. I hagueu anat avui, esperem que ho hagueu gaudit o ho gaudiu moltíssim, i nosaltres tornem dimecres que ve a les 9 de la nit.
0: Us deixem amb la cançó aquesta per acabar aquest dimecres amb la millor energia i que tingueu molt bona setmana.
1: Fins la setmana que ve i bona nit.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a aquest espai, el Quan comença la nit, que és un programa que dediquem a la música interpretada, produïda, escrita per dones. I esteu a la sintonia de Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada o via internet des de la pàgina web de la ràdio, escoltant l'emissió online o, si més no, doncs anant-vos a buscar el podcast d'aquesta setmana i escoltar-lo a l'hora que us vingui de gust. Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, avui crec que m'ha quedat un programa molt folk i comencem amb una senyora que jo he descobert aquest estiu, tot i que ja fa uns quants anys que canta, i de retruc. Ella es diu Rosalie, en realitat es diu Rosalie Middleman, és dels Estats Units, guitarrista, cantant, compositora, i des del seu àlbum del 2024, Bite Down, obre el disc amb una cançó que es diu On Tonight, i que parla d'estar on durant la nit, d'estar encesa. Juga amb aquest doble sentit de la paraula on, i va de viure el present, de l'atracció, del desig, de intimitat magnètica. Bé, musicalment, doncs molt folk, ja veureu que comença amb un banjo i ell habitualment rock, indie fluid, això ja és l'últim, no? Em poso a buscar definicions i trobo indie fluid, m'ha agradat a mi això del fluid. Doncs bé, com us deia, comencem el Quan comença la nit amb la senyora Rosalie, amb un programa que espero que us agradi. Benvingudes a tothom, a totes, al Quan comença la nit d'avui.

I ara és el torn de la senyora Sunny Ward. Ella és cantant i és lletrista. La defineixen com que fa folk punk. Jo crec que fa una música boníssima i sobretot introspectiva a les lletres. És una molt bona lletrista. I en aquest tema que us he escollit, que es diu No Reason, parla de la dualitat que a vegades ens composa a les persones, no? Una part més constructiva i lluminosa que ella anomena l'àngel i l'altra més caòtica i destructiva que ella anomena el dimoni. Parla d'acceptar els errors, de la culpa i l'esforç. Parla de com a vegades ens sentim que ens hem fallat a nosaltres mateixes. I al final, doncs, això, quan ens parla d'acceptar els errors, diu que tothom som una miqueta bèsties i monstres i que intentem fer el correcte mitjançant les nostres imperfeccions i que està bé acceptar aquesta fragilitat. No m'enrotllo més, us la poso, és un tema xulíssim. És d'un àlbum de l'any 2023 que es diu Anarchist Gospel i trobem aquest tema No Reason, que per mi un dels millors del disc.

0: si estem fent un programa tirant, per no dir del tot folk, no em puc deixar Canadà de banda, i ho farem de la mà de, o de la veu de Cat Clyde, des del seu darrer àlbum, que es diu Mud Blood Bone, i un tema que es diu Dark Back. Té una manera molt suau d'interpretar, molt senzilleta, que no sé, m'agrada, i suposo que és per això que m'agrada compartir-la amb vosaltres. Escriptora de cançons, ella és compositora i cantant. Cat Clyde, Dark Back, des del seu darrer àlbum, Mud Blood Bone.
1: As we stood there swaying with the dark on our backs, slipped through your fingers and I...
0: No sé per què crec que la cançó ha començat abans, o sigui, quan ja havia començat. Llavors m'aturo, us la poso des del començament i a veure si ara sí que sí.

Bé, per totes les persones que acabeu d'arribar, això que esteu escoltant és el Com comença la nit, un programa de Ràdio Molins de Rei que dediquem quasi que exclusivament a les veus de dones, a dones que canten, compositores, escriptores de lletres fantàstiques, instrumentistes. Ara és el torn d'una dona que ha sigut elogiada molt per les seves lletres, sobretot per les seves lletres, més enllà de les seves músiques, que també parlen que, de que les seves composicions i la narrativa doncs la posen a l'alçada de ser la millor de la seva generació com a compositora. Estic parlant d'Anna Tibel i us posaré un tema que es diu Animal Poem, que parla sobre... Bé, més aviat és una meditació sobre la condició humana, l'empatia, la necessitat d'haver-nos d'inventar històries per poder comprendre aquest món tan complex i moltíssimes, moltíssimes vegades dolorós. Dit això, no ens queda més que escoltar-la i us convido a escoltar el disc sencer, que es diu exactament igual que el tema, Animal Poem, perquè realment és preciosíssim.

I ara farem un saltiró en el temps, ens anem fins a l'any, si no m'equivoco, 72, on la senyora Kathy Heidemann, de Califòrnia, va fer un àlbum que es deia Move with Love. Després, en 2013, es va reeditar aquest disc amb millor so, i és del que jo us he agafat el tema, que es diu The Earth Won't Hold Me. És un tema que parla de la nostra relació amb el cosmos, potser la part més transcendental i espiritual, parla de la llibertat absoluta. I això, doncs, de la relació de la vida, el cosmos, la identitat. Us he dit que era del 72, però no, és del 76. És que mentre us vaig parlant, quan tinc dubtes, remeno i busco. Doncs continuem. Ara ja segueix sent folk, però potser un folk amb un puntet de psicodèlia molt suau. Move with Love, moure amb amor, és el títol de l'àlbum. Torno a dir el títol del tema, The Earth Won't Hold Me, que tampoc sé si us l'havia dit. Avui estic molt distreta, ja em disculpareu.

I potser aquest tema últim que ha sonat era més electrònic que folk, entrat així sense avisar. Però és que són Silvanisso, i a Silvanisso jo els vaig descobrir, si no m'equivoco, en 2015, i vaig al·lucinar. Anava a veure Patti Smith i tot just en el mateix escenari abans actuava ella junt amb el productor musical que forma duet, que és Nick Sanborn, i ben trobo ja Amelia Meth i flipo. Llavors, com que avui us estava fent un programa potser bastant folk, doncs he pensat el més folky de tot el folk dels Estats Units és el que es feia als Appalachians, a les muntanyes dels Apalatxes, ara són els Apalatxes, que és on van arribar polonesos, jueus, irlandesos i irlandeses, persones d'arreu del món, però que van fer un matxembrat de música que té un so molt, molt característic, que és el so del folk de les muntanyes d'Apalatxes. Qui són les que formen aquest grup? Doncs unes dones que es van conèixer a l'institut, s'han posat el nom de Mountain Men, no confondre amb el duet de folk francès Mountain Men, que també sonen superbé, però bé, avui va de folk. I qui forma? Doncs Molly Erin, Alexander Souther Morning i Amelia Randall Meth, que ja es fa dir Amelia Meth. Doncs és a qui toca ara, Mountain Men, aquest grup, supergrup de dones que canten, des d'un àlbum que es diu Magic Ship, que és del 2018, i la portada és molt divertida perquè estan elles com amb dues, semblen llames, i és que les tres. Magic Ship, Run Run Ring Tune. Hi ha trossos a capella, guitarres acústiques. No us destripo més la cançó.

I ja hem passat una miqueta de l'equador de la meitat del programa d'avui, del quan comença la nit d'avui. Qui acabi d'aterrar, això és Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina i aquest programa va de música amb veu de dona. Could Wish More For You, que vindria a ser una cosa així com els millors desitjos per tu, és un tema que fa l'escocesa Roseanne Reid. I és un tema que ens parla d'un desig, sobretot cap a una filla, un fill. Diu, no podria desitjar res més per tu. És una aspiració que ella canta parlant de felicitat plena, de pau i de seguretat per a una persona molt especial. És d'un àlbum del 2020 que es diu The September Tapes, però us convido a seguir escoltant-la i està preparant disc que ha de sortir a començaments del 2027. Roseanne Reid.

I tornem d'Escòcia als Estats Units, ara de la mà de la veu, en aquest cas, de Jessica Pratt. Jessica Pratt, no confondre amb la Jessica Pratt australiana, que és una magnífica cantant d'òpera, és una soprano al·lucinant. Doncs ara estem amb la Jessica Pratt, que no és menys al·lucinant, dels Estats Units. Ella ens fa folk, molt suau, molt delicadet. Us he escollit un tema d'un àlbum del 2024 que es diu Life Is, i que ens fa una reflexió sobre la vida, sobretot quan et vas fent, vas complint anys, no? No diré fent-te gran, sinó complint anys. Però potser sí que es parla més, pot fer aquest tema des de potser una miqueta més de la maduresa. Hi ha una frase a la cançó que diu: la vida mai és per allò que penses que és. I bé, potser aquest és el resum de la sensació de desconcert davant de cap a on anem, no? Del que és la vida, que en realitat no pots fer res. Les coses passen i realment som lliures de prendre decisions, pregunto, i ho deixo en l'aire, no pretenc resposta. Simplement ho deixo així, llençat a l'aire. Life Is, de Jessica Pratt, dintre d'un àlbum, com us deia, el 2024, que es diu Here in the Pits. Escolteu-la, fantàstica.

I potser ara sí que m'allunyo una miqueta de la línia folk. Ja sabeu que això passa quan comença la nit. Jo començo el programa d'una manera i pot anar evolucionant, canviant o acabant de la manera que sigui. És una senyora nord-americana que es diu Lail Neil. La seva música està més potser a prop del pop, però és que vull subscriure una crítica que fan del tema i del disc que escoltareu ara, que es diu Acquainted with Night, i diu, em deixa cau, a mi també, em va frapar el dia que la vaig escoltar, i la vaig reescoltar perquè això és d'un àlbum del 2021, diu, em resulta un caramel com pot transformar les seves carències sonores a la seva major fortalesa. Per la innocència que transmet, són cançons que expliquen l'espai poètic de sentiments i situacions quotidianes. Impossible no recordar-se de les dames perdudes del folk, de Anne Brights, de Karen Dalton, o de Bridget St. John's, de Basti Buyan. Doncs bé, jo ho puc subscriure perfectament, aquest que va fer el Charles Roig, una crítica o una ressenya del disc de la senyora Neil del 2021. La subscric perquè penso que és una meravella, que hi ha sorolls de fons que converteix en música, que et fa pensar en un ambient líquid, et transporta a un raconet, potser d'un bosc, d'algun lloc humit i alhora càlid, no sé, és el que em transmet a mi. La Lail Neil, a veure, jo crec que és la primera vegada que us la poso, no serà la darrera.

I si estem fent un programa, disculpeu, folk, no em puc deixar Valerie June amb la seva característica veu i amb un tema que sí que estic segura que hem compartit en algun altre programa. Es diu You and I i està dins l'àlbum The Moon and Stars Prescriptions for the Dreamers. I si agafeu l'edició de luxe que vam fer en el 2022, doncs teniu 23 temarros, una hora i 15 minuts aproximadament de música on jo no descartaria cap dels temes, cap. Us poso aquest perquè m'agrada, perquè parla de com les relacions humanes, ja no parlo només de relacions romàntiques, sinó de les relacions entre persones humanes, poden tenir una connexió molt, molt profunda, un sentiment positiu, espiritual, molt proper a la natura, i que a vegades una relació humana és més forta que la de dos amants, que pot existir el recolzament mutu, la complicitat, compartir la vida, i no per això haver de tenir una relació romàntica. I aquest missatge m'agrada. You and I, Valerie June, amb el seu cabell que em torna boja i la seva veu tan especial.

Les que han entrat així sense preavís han sigut les Rainbow Girls, unes dones que jo vaig trobar a Instagram, no sabia d'elles abans, i a partir d'aquí les vaig començar a seguir, grandioses. Van començar sent 4 i cap al 2012 o així, 2013, doncs van acabar sent format trio, com són ara, i són Erin Chapin, Kathleen Goday i Vanessa Wilburn. Jo, de veritat, m'encanta posar-m'ho difícil. Aquest tema que heu escoltat, que potser és un blues, folk, així, bé, és que ja s'ho fan molt i molt bé, doncs és un tema històric del que és el folk, el blues, inclús el rock dels Estats Units. Aquest tema, doncs, també ha estat versionat per Alvin Robinson o els Rollins, els Stones, perdó, que hi haurà algú que em donarà un clatellot, però no, els Rollins Stones, sí? Però a mi m'agrada molt com ho fan elles, ho fan d'una manera acústica molt, molt xulo, i està dintre d'un àlbum que fan de versions que és de l'any 2019, que es diu Give the People What They Want. De què va el tema? Doncs de coses senzilles, autèntiques, de potser deixar de banda la sofisticació i parlar d'una noia de camp, sí? I acabem el programa d'avui. Ui, que m'enrotllo i no posem música. Faig que vagi entrant. És un tema de Our Native Daughters que us he posat en alguna altra ocasió. Es diu You're Not Alone. I qui composa aquesta superbanda? Doncs la senyora Giddens, la senyora Amity Skye, Alison Russell i Kayla McCullough. Fins a la propera setmana. Gràcies per ser-hi. Un petó molt gran.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Ràdio Molins.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.
6: A Cançó del Dia, amb Gerard Capdevila.
7: Hola, bon dia. Doncs comencem el mes d'octubre, comencem la Cançó del Dia d'avui, dia 7 d'octubre, amb la banda catalana, una de les bandes més potents, més punteres, més innovadores i més populars de l'última dècada, tot i que ja en fa 16 que van arrencar la seva carrera. Estem parlant de Oques Grasses, una banda que avui comença una tanda de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És a dir, 55.000 persones multiplicades per 4. Ja d'entrada, això és una data, un esdeveniment, una xifra històrica en un grup que canti en llengua catalana. Mai ningú ha sigut capaç d'omplir l'Estadi Olímpic 4 vegades, però és que el mateix Bruce Springsteen l'ha omplert 2 vegades, o els mateixos Coldplay van fer 4 actuacions, si no m'equivoco, al Camp Nou. Per tant, estem parlant d'una xifra de no només un grup de llengua catalana, sinó un grup de música, un esdeveniment musical capaç d'omplir 4 vegades un estadi. Més enllà de xifres, està clar que Oques Grasses sempre ha anat un pas per davant a nivell musical, a nivell de producció i a nivell de composicions. Ja ha deixat ja grans himnes per la història, himnes que transcendiran més enllà del grup i que formaran part de la història de la música popular catalana i de la música en general. Us deixo, no sé, és que me n'agraden moltes, però aquesta la trobo molt interessant perquè en el moment en què va sortir, en el moment en què va explotar, vaig pensar, uau, això és una producció a uns nivells mai vistos. Es diu Vull petar-ho, i us deixo amb Oques Grasses. Moltes gràcies, que tingueu un bon mes d'octubre.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 7 d'octubre de 2026 la compartim amb el Jordi Turró. Hola, Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Antonio Bonilla, ben retrobat també.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ricard García, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia al micro 7 pel Ricard. I també telemàticament la Samar El Ansari. Què tal, Samar? Bon dia.
4: Molt bon dia, Oriol.
0: Molt bon dia. A l'espera de rebre el Toni Ramoneda, que el tenim atrapat a l'autopista. Ell que ve de Granollers, una de les ciutats més afectades també per el temporal, si no vaig errat, del dilluns, concretament. El Vallès Oriental va patir, doncs, fort aquest temporal que ens està, doncs, acompanyant aquests dies. A propòsit d'això, Samar, que llegíem també abans l'article que has fet, els comerços de la plaça del Palau i el carrer de Baix reclamen mesures farts de les reiterades inundacions. El podeu llegir perfectament, però et volia preguntar també, t'has anat a molts d'aquests comerços, quina era la sensació, els ànims, diguem, que has percebut d'aquests comerciants, d'aquests botiguers a l'hora de fer a l'article?
4: Doncs en general, és a dir, és que és un tema molt recurrent.
0: Sí.
4: No és el primer cop que faig un article similar sobre el tema de les inundacions dels comerciants, i al final sí que és veritat que ara, amb aquesta tardor que estem vivint, que és un és alert rere un és alert, perquè les pluges realment són molt torrencials, doncs, clar, és el que deia, nosaltres en el moment en el que sabem que venen pluges torrencials i que caurà molta quantitat en molt poc temps, tremolem. Llavors, clar, ells el que diuen és que volen, dintre del que poden fer, el que fan és protegir-se. Com es protegeixen? Es posen fusta als voltants de les portes dels locals, tancant persianes, és a dir, fan tot el possible perquè no els entri l'aigua, però clar, igualment els hi entra. Llavors el que reclamen, per una banda, el que reclamen és que es faci alguna cosa, sobretot amb el tema de la plaça del Palau, perquè no filtra, té molts problemes de filtració, és a dir, és una plaça que al final queda com una bassa cada cop que plou molt, perquè li arriba tota l'aigua del Verdaguer, i el problema és que el terraplè està una mica més alt. Llavors l'aigua no baixa cap al terraplè i es queda acumulada en tota aquella zona. I després, sobretot també, el que em van comentar és que teníem molts problemes amb el tema de l'assegurança, perquè les assegurances, per norma general, no cobreixen danys per fenòmens meteorològics extrems.
0: Uh-huh.
4: Llavors, clar, aquí era el que deien ells, no? Que encara amb l'administració, encara que no s'hagi fet aquest pou d'infiltració que cal a la plaça del Palau, sí que és veritat que es pot parlar i poden buscar

0: subvencions, poden buscar arribar a alguna mesura, poden buscar algun tipus de mètode de protecció, poden buscar, encara que siguin doncs, potser solucions o mesures per evitar la situació a curt termini, però alguna cosa poden fer. El problema està en que, clar, el que deien ells, nosaltres si ens cau un aiguat d'aquestes dimensions, potser no podem obrir. Nosaltres hem, per exemple, els de la Volta m'explicaven que havien estat 2 dies tancats, o els del Pebre Negre em van dir que, bueno, que van haver d'obrir perquè no els hi quedava altre remei, encara que tenien la botiga, doncs, tot, bueno, tot pel mig, perquè tenien molta roba que els hi havia quedat precisament mullada, perquè els hi havia entrat l'aigua i no la podien tenir al magatzem, perquè el magatzem el tenia inundat. Llavors, doncs, és, va una mica sobretot per aquí. Sí que és veritat que demanen doncs, aquestes millores del clavegueram, perquè és una por recurrent que tenen cada cop que plou, però també aquesta altra banda, no? Una miqueta més de protecció davant les assegurances, perquè tenir una assegurança, recordem que és obligatori, però que a l'hora de la veritat, quan els passen aquestes coses, doncs l'assegurança els arriba directament al consorci i aquí no passa res. Llavors, bueno, estan una mica en aquest punt, estan cansats, però bueno, afrontant-lo de la millor manera possible.
1: Aquests són els ànims i les sensacions d'alguns dels botiguers al voltant d'aquesta qüestió. Sobretot va afectar la setmana passada, el dia de Sant Miquel, en aquest cas, aquesta pluja, uns 60 litres per metre quadrat que van caure en 40 minuts. Alguna reflexió que hi vulgueu posar ja d'entrada? Els dos senyors de les llibretes que venen aquí, el Ricard i l'Antonio, sempre amb la llibreta, i el Jordi, evidentment. A veure, Ricard.
2: Bé, jo en principi, el primer que em sobrarà al cap és que sí. Potser el Palau el que hauríem de fer ja és plantejar-nos veritablement, perquè el problema és de difícil solució, és posar una bassa directament amb barquetes i coses d'aquestes, que potser seria de més benefici i gaudiment per part dels molinencs. Vull dir que...
1: Tipo...
2: Puigcerdà.
1: Puigcerdà, eh?
2: Sí, exacte. No ho crec, però veritablement és un problema. Jo no tinc cap dubte de que s'intenta buscar solucions cada vegada, però a vegades la natura passa per sobre nostra, no? Vull dir que bon dia. Per tant, no ho sé. El que volia comentar a nivell d'incidència, que això no s'ha mencionat molt, que això va passar tot just dimecres, quan vam acabar la tertúlia,
1: sí.
2: És que, clar, ha patit moltíssimes botigues i tot, que és terrible, però també entitats. Nosaltres els...
1: Ah, és veritat.
2: És veritat, exacte.
1: Associació Molins de Jocs.
2: Molins de Jocs, el MIP, el que quedava del MIP allà baix.
1: Sí, Avinguda València.
2: L'espai jove, que l'Ajuntament cedeix a una sèrie d'entitats, entre elles nosaltres, MIP, els Dimonis, i més entitats, els baixos, que són molt baixos,
1: sí.
2: Es van inundar fins a 80 centímetres d'aigua i bé, els pobres Dimonis tenen a la planta de dalt tota la roba posada allà, més si s'aixuga, hi ha molta roba que no la podran salvar, nosaltres hem perdut 80 jocs, però penseu que la força de l'aigua va tirar davall una nevera grossa, vull dir que va ser molt bèstia. I bé, l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla per intentar solucionar-ho. De moment nosaltres, per exemple, hem posat tots els jocs cap a dalt, a la sala de jocs, i a veure com ho solucionem, però va ser bastant dantesc.
1: Sí, és que al principi em pensava que vosaltres estàveu a dalt, al primer pis, i com ha arribat l'aigua aquí, no, són els baixos...
2: Sí, el problema és que no va ser no va ser la pluja, va ser que es va trencar una canonada de l'edifici, i era una canonada fecal, d'aigua fecal. Per tant, figureu-vos, vull dir...
1: Sí.
2: És perillós.
1: Déu-n'hi-do. Antonio.
3: Poca cosa més a dir, vull dir que el que és el canvi climàtic és un fet que encara no entenc que hi hagi gent que ho pugui dir que no existeix, i que cada vegada penso jo que, segons diuen els experts, que veurem casos més així, no? A Molins van caure 60-70 litres per metre quadrat, però el dissabte a Granollers van caure 300, vull dir que 290 o una cosa així, gairebé.
1: Bon dia, bon dia. Toni Ramoneda, primer de tot, està bé, el Toni?
4: Sí.
1: Bon dia, bona nevada, que ve de Granollers, ho hem explicat.
4: Ja que ho dius, no, van ser 200...
1: I això el dilluns, no?
4: No, van ser 250 la matinada de dissabte i diumenge,
1: sí?
4: I 110 més el matí de dilluns, amb tot xop.
1: Bé,
4: amb el
1: qual,
4: I d'aquests 250 dissabte van ser 60 i pico en menys de mitja hora.
1: Sí.
4: Va ser el problema.
3: Exacte, vull dir que en aquest sentit això és algo que cada vegada, cada any, veurem més sovint, no? Aleshores, clar, trobar una solució, en aquest cas concentració absoluta en Molins de Rei, no és un cas fàcil de solucionar amb el centre de Vila, perquè haurien d'aixecar-ho tot i tornar-ho a fer de nou, i això és inviable d'alguna manera, no? Vull dir que no veig, això són els tècnics que haurien de decidir, jo no tinc la capacitat tècnica per dir quina seria la solució més adient, però evidentment al final és posar sacs com que han posat per intentar que l'aigua no entri dintre la botiga, no? Posar un esglaó, no ho sé exactament quina seria, però estaria bé que d'alguna manera algun tècnic de l'Ajuntament pugui donar una ajuda en aquest sentit als botiguers de sobretot del centre Vila, que puguin accedir i que puguin fer coses que evitin això, no?
1: Jordi.
5: Sí, no, la setmana passada jo vaig comentar el llaç. A la revista es va fer un estudi.
1: Sí.
5: I
1: fa anys.
5: Sí. Mm? I el problema dels nostres tècnics assenyalava que l'aigua que baixava per Verdaguer es desviava, després la van desviar cap a davant de l'Ajuntament.
1: Sí.
5: I per connectar amb el gran connector, el d'aigües blanques i aigües negres, ho van fer amb gladera recta. Això vol dir que quan venia molta aigua no girava suficientment, sinó que ho feia saltar tot. Feia saltar les tapadores d'això. Això és difícil d'arreglar, com ha dit l'Antonio.
1: Sí.
5: Però
1: s'han fet alguns arranjaments.
5: Si seguim amb aquesta inèrcia de pluges,
1: sí, correcte,
5: alguna cosa s'haurà de fer.
1: I ara, Samar, bàsicament, l'Ajuntament el que posa ja sobre la taula, que ha trigat forces mesos per diverses complicacions, és la licitació del pla de clavegram, que ha de ser doncs el marc teòric on aplicar doncs aquestes mesures, no?
0: Correcte. Correcte, és a dir, l'Ajuntament fins ara sí que és veritat que el que havia estat fent com petites actuacions per millorar tot el tema del clavegueram. Havien estat doncs netejant abornals, havien fet alguna actuació aquest estiu al voltant del carrer de Verdaguer i la plaça de l'Ajuntament, però ara el que sí que s'està fent per fi, després de que va ser aprovat l'any 2009 al ple municipal, és la redacció, que ara mateix ja està licitada, del pla de clavegueram, que al final és el que comentes, que serà el full de ruta que realment marcarà doncs quines seran les actuacions prioritàries, quines no, i què és el que s'ha de fer per evitar doncs totes aquestes inundacions en aquests carrers.
1: Toni, bon dia de nou.
4: Sí, bon dia.
1: Més enllà de Molins de Rei, escolta, Granollers, tu et va afectar d'alguna manera directa o no?
4: A casa, per sort, no. Tot, sí? Bé.
1: Sí.
4: Bé, amb una instal·lació elèctrica de fora que ha quedat...
1: mal menor, diguem.
4: Sí, sí. Bé, és igual. Tot sigui això.
1: Sí.
4: A algun veí sí que li ha entrat aigua a casa i força per...
1: Sí.
4: Perquè sí, per les portes o perquè no tancaven prou bé o el que sigui, i sí que el que ja ha vist tothom per la tele, no? que doncs hi ha zones precisament on hi va haver on aquelles imatges que es veuen amb els cotxes surant, que és un pont per sota la via, precisament al ser per sota la via, el pont baixa sobre el nivell de la resta de la via, i per tant allò és un... és una bassa.
6: Això on comença la ronda, oi, em sembla?
4: És la ronda sud, sí, sí. I és on agafa tot el trànsit que ve des del Maresme, de la C60, i és la part sud de la ciutat. Allà hi va haver... abans deia les xifres, aquests 248 litres, em sembla que van ser el diumenge, i 110 el dilluns. Els de diumenge no van fer més mal, perquè això va passar doncs de 4 a 5 fins a les 7 del matí, més o menys, va ser el moment que aquella aigua... com si...
1: Sí.
4: Allò va ser una animalada d'aigua, però va ser amb una matinada en la que ja havien avisat que la gent no sortís, i en un festiu. Si allò hagués passat doncs un dia laborable a les 5 de la tarda, hagués sigut molt, molt pitjor en quant a mobilitat. De fet, això és el que dèiem diumenge, i l'endemà mateix, a les 9 del matí, o a quarts de 8, que és quan va començar la tromba d'aigua forta, és quan la gent s'estava desplaçant cap a la feina. Jo vaig haver de sortir un moment a quarts de 9, i aquest moment, per fer doncs, 2 quilòmetres, vaig estar més d'una hora al cotxe. Perquè evidentment es va col·lapsar tot, perquè és una hora en la que ja hi havia molta gent, en la que, a més, en la, si bé la dissabte i la d'ahir i tot això, doncs hem tingut aquest sense alert, la del dilluns no la vam veure venir i, no, i ningú va avisar. No dic que és que no ens han avisat, la seva responsabilitat és avisar. No, si avisen, doncs gràcies. Si no, doncs, escolta'm, portem una vida que no ens ha avisat ningú de que plouria. Però aquesta, la gent es va trobar doncs, que anava a la feina, que anava a deixar els nens a escola, i és, era l'hora, on, una hora on hi ha de normal, hi ha molt de trànsit. Doncs com a sobre, una de les vies principals, que era absolutament inservible i plena de fang, i doncs, bueno, de fet, hi ha moltes vies encara, molts carrers plens de fang, plens de pedres. Ha fet mal. Bé, el que passa que era això, és el que estava dient l'Antonio. Si no ho voleu veure, no ho veieu, però el canvi climàtic el tenim aquí. Això, per què ha passat? Perquè portem un estiu i dius, ostres, està fent més calor que mai. Doncs aquesta calor més que mai és el que està escalfant 2-3 graus de més al Mediterrani, que normalment no estava a aquestes temperatures. Aquests 2-3 graus fa que l'aigua s'evapori i pugi, i aquesta aigua que està a dalt, una hora o altra cau. I com cau? Doncs d'aquesta manera. Tot això, si voleu, diem que el canvi climàtic no funciona, igual que el del Covid era una enganyifa. Tot voleu, diem el que vulgueu, però ara teniu els resultats. Ho vam tenir amb el Covid, els que anàveu dient que no, doncs escolta'm, no sé quants milers de morts i milions de morts a tot el món. Si ho voleu, aneu dient que no. Canvi climàtic, no, això no és una enganyifa. Molt bé, doncs aquí ho teniu. Aquestes coses passen. I com que seguirà passant, que deia el Jordi, això, és possible que torni a passar? Sí, segurament tornarà a ploure. No dic aquest any, dic en general. I per desgràcia, les pluges seran més així que com eren abans. Ja ho deia allò de...
1: Raimon, no?
4: Raimon, no? Del
1: el meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa.
4: Plou massa, exacte. Massa i de cop, que és el problema.
1: Per cert, que el servei de Rodalies també m'ha explicat que no funciona aquest matí, amb normalitat.
4: Però clar, això ja no és notícia.
1: No, però que molts maquinistes es neguen a circular després de les afectacions que han generat els temporals, eh? Per tant, la majoria de línies no tenien cap servei en aquests moments.
3: Un cap de setmana s'han activat, crec, si no recordo malament, entre 3 i 4... alertes,
1: sí.
3: Vull dir que d'alguna manera
4: a Granollers hem tingut 3-4 diàries.
1: Diàries,
3: Però el que em refereixo que és una novetat des d'un punt de vista que d'alguna manera que ens ajuda a dir, ep, cuidado, no hem de sortir de casa, no? Vull dir que després tu pots fer el que vulguis.
1: Sou a temps a llegir-ho? O poseu el d'acord també per parar el so i de seguida se'n va el text?
4: Bé, amb l'experiència ara ja me la llegeixo i després paro, perquè després, perquè no, és que tu t'envien un SMS, sí. un amic t'envia un SMS o jo què sé, o la publicitat, t'arriba, te'l llegeixes o simplement el pares i després el recuperes. El Zest Alert, que això també és una cosa que hauríem de mirar, s'haurien de fer mirar, no queden.
1: No. Correcte.
4: Aleshores, clar...
3: A mi sí em queda.
1: Sí? Perquè tu ets una altra categoria.
3: No. Que com deia, jo paro el soroll, que és horrible, el soroll. Alerta els sorolls, sense cap mena dubtes, eh? Però a mi després jo em queda una d'allò com l'SMS aquest, i jo després tinc temps de poder llegir.
4: A mi em desapareix. Et dones el d'acord i s'acaba.
1: Sí,
4: a mi
1: també. Desapareix, sí.
4: Clar, aleshores dius, hòstia, és que paro jo, perquè el soroll...
3: Jo no dono d'acord, jo paro el soroll i després m'ho llegeixo amb més tranquil·litat, perquè si no és impossible.
4: Jo no puc. Jo ara em mires el telèfon, no tinc cap més alerta, no queda res. Jo potser no. Des de dissabte n'he llegit.
3: Jo paro el soroll, ho miro al moment.
4: Però després no et queden.
3: No, ni
4: quan para. En el moment que li dono el d'acord i freno el soroll, se'm desapareix el d'això, no sé si m'estava dient queda't a casa o puja a llocs alts o no sé què em diu. Per tant, què faig ara? Aguantar estoicament com puc tota aquella sorollada i llegir el més ràpid que puc i després parar-lo. Però això jo, vaja, jo no he vist ni... No dic que no, però jo no he vist a ningú que li quedi. A tothom li marxa.
2: El que passa és que amb aquest món i aquesta societat que tenim tanta necessitat sempre de demonitzar i de buscar els bocs expiatoris...
1: Sí.
2: Hem d'anar molt en compte. Això dels SLRs aquests, doncs, evidentment, es disparen a partir d'uns professionals que fan un avís al govern, no? Aleshores, aquests professionals cada vegada tenen més clar que no poden controlar de la mateixa manera que abans la predicció del que passarà. És a dir, Ara
4: és molt més cert amb bastant, eh?
2: Sí, sí, per sort, i això demostra també que són bons professionals, són uns grans professionals, però un gran professional a vegades...
4: No, i tenen, tenen una tecnologia que abans no tenien.
2: Sí, sí, sí, però, clar, avui en dia, doncs, que, ho diuen, avui dia el Mediterrani s'està caribitzant, i això vol dir, doncs, que a les tormentes es mouen, i hi ha moments que de cop i volta, pel que sigui, per l'orografia o el que sigui, s'aturen, i depèn de quan s'aturin, això a vegades no és tan controlable, com abans. I això és el que provoca doncs, que doncs, hi hagi moments en què l'ES alert o arribi tard o arribi quan està plovent. No? I això és un problema, eh? Vull dir, però clar, és el que dèiem, és que clar, és el que tenim i és el que hem provocat nosaltres, malgrat alguns diguin que no.
1: Samar, vols afegir alguna cosa més?
0: És que ja, per mi està tot dit. Sí. És a dir, per comentar una miqueta el que acaba de dir el Ricard, bàsicament, és que és el que comentava l'altre dia, no, ho vaig veure, em sembla que va ser a TV3 que ho estaven comentant, i que al final, o sigui, aquests episodis ens hem d'acostumar perquè amb la, bueno, amb lo calent que està ara mateix el mar Mediterrani, o sigui, arribaran fins al desembre. És que serà un rere l'altre. És a dir, ara tenim una setmana així una mica complicada, doncs d'aquí a 3 setmanes potser tornem a tenir una altra setmana igual de complicada que aquesta. I ja, doncs, a poc a poc, jo ja vaig a comprar-me les botes d'aigua.
1: Sí.
0: I d'aquí a 4 dies doncs em compraré també un caiac per si de cas, no? Però bueno, sí.
2: Bueno, la setmana passada l'Estartit pels carrers anaven amb caiac, eh?
1: Sí, ho confirmes?
2: Sí, sí, jo no, no, hi ha imatges, eh? Del carrer de Santana fins a la platja anaven amb caiac.
4: Els mateixos bombers és el mètode que estan fent servir per treure gent, amb zodiacs, per poder-les estirar, encara que vagin a mig metre d'aigua, però és que hi ha gent...
2: Clar.
4: Que no pot, que té problemes de mobilitat, clar. Que l'única manera de treure'ls de casa és posant-los dins d'una canoa i estirant. No cal anar fora borda i com si fos allò... Però,
2: Florida.
4: Bueno, exacte. Però és que estem a això, estem a això. Que,
1: sí,
4: La frase que has dit, això de caribaritzant.
2: Caribaritzant, sí.
4: Sí, estem a això. Per què? Perquè estem amb unes temperatures mitjanes, tant de l'ambient com de l'aigua, molt per sobre de les que teníem fa 15 anys.
1: I m'estranya, Toni, que tu et fixes molt en el comportament humà, que no m'hagis citat cap d'aquests conductors que, sisplau, no passeu per segons quins llocs, rieres, pam...
4: Pons, això també ja és un clàssic.
1: Pons sota vies, patapam.
4: Això ja tenim... és un clàssic.
1: Sí.
4: Maresme, riera... Ja t'ho diuen. No, allunyeu-vos de rieres, sí. De llocs inundables.
1: Gent encara aparcant a...
4: Gent aparcant, és que sí. El problema és doble.
1: Sí.
4: Primer és que aparques a una riera quan ja t'han dit, tio, que ve aigua, sí. No aparquis a la riera. Quan comença a venir l'aigua que t'han dit que vindrà, què fas? Vaig a buscar el cotxe que el tinc a la riera. I llavors és quan no surts. Hosti, és que... Se m'entengui,
1: sí,
4: la broma.
1: Sí.
4: Hi ha gent que gairebé... Sí, l'estan demanant a crits, eh?
5: Una cosa semblant va passar amb un que va morir, precisament amb una de les víctimes que va entrar al pàrquing,
1: sí,
5: pel cotxe i va quedar tancat.
4: Sí, sí, cert, això va ser un meló... Perdó, Montornès.
1: Montornès.
4: I se li va omplir el pàrquing de cop. Sembla que havia baixat a engegar un generador elèctric, perquè es van quedar sense llum, i li va entrar de cop. Clar, les cases, en principi, les portes són prou estanques. Parlo més de cases, cases a quatre vents, cases que no pas en un edifici de la porta del pis, eh? Però les entrades dels aparcaments, precisament per normativa, no poden estar tancades hermèticament. Han de tenir escapatòria de fums.
2: Clar.
4: I aquesta escapatòria de fums, que normalment es fa a dalt o amb portes completament foradades perquè tinguin aquesta sortida de fums, el que és també entrada d'aigua. I com que normalment són en soterranis, què vol dir? Que si l'aigua la que troba una baixada s'hi fot. Sempre anirà avall l'aigua. Per tant, aquest se li va omplir... Va ser el moment que es va desbordar una de les rieres i va arribar una glopada d'aigua de cop que li va omplir l'aparcament.
1: Bé, avancem. En clau local també avui us expliquem que l'àrea metropolitana i l'Ajuntament impulsen la transformació del Parc Pont de la Cadena, segons nota de premsa de la mateixa àrea, i direu, però si ja es va fer això. Bé, és aquesta segona part amb un pressupost de 524.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos. El projecte dona continuïtat, diu, a la renaturalització recent que va substituir l'antic parc per un espai més verd, amb nous itineraris i una gran pèrgola central i zones enjardinades. Bé, el cas és que la situació de sequera, això ja ho havíem explicat, va impedir completar les plantacions previstes, i els primers mesos d'ús del parc han permès detectar també noves necessitats d'ús i funcionament que aquest projecte resol. L'objectiu té, l'actuació, perdoneu, té per objectiu completar els equipaments del parc. Què faran? Una nova guingueta, això ja s'havia explicat, instal·lació d'una guingueta prefabricada integrada sota la gran pèrgola existent, inclou un espai de cafeteria, cuina, magatzem i dos lavabos. La nova ubicació aprofita la pèrgola existent per evitar duplicar estructures i allunyar activitats dels habitatges propers, diu. Pavimentació completa de l'espai sota la pèrgola, s'hi podrà fer balls, diu, o concerts, ordenació de l'espai destinat a la terrassa de la guingueta, ampliació de la zona de jocs, nova àrea de jocs infantils per diferents franges d'edat, incorporació d'un rocòdrom, que això no estava previst inicialment, instal·lació de dues taules de tennis taula i reubicació d'un dels jocs ja existents. I, pel que fa més verd, doncs, noves plantacions d'arbrat per generar ombra a la zona infantil, creació d'una franja de vegetació arbustiva que separa els jocs del trànsit rodat, reforç de la infraestructura verda del parc amb millores d'accessibilitat, adaptació dels paviments de les zones d'estada per eliminar discontinuïtats, com veieu és un llenguatge doncs, força tècnic, i reparació dels... això és important, també, reparació dels trams de paviment drenats enfonsats, que això hi és des del primer dia en algunes zones del parc, i adaptació de l'enllumenat a les noves zones d'ús, així com també l'ampliació de les zones de rec, sanejament i serveis associats a la guingueta.
4: Per lligar una mica
1: algun
4: amb el
1: comentari?
4: Que estàvem parlant, més que res per lligar amb el que parlàvem fins ara, assegurem-nos que això té un bon drenatge, perquè, perquè com dèieu a l'inici, quan encara no estava jo arribant, aquest drenatge és el que no es va fer al Palau. Aleshores, assegurem-nos que tenim un bon drenatge.
1: Mm-hmm. Samar.
0: Doncs jo poca cosa, és a dir, bueno, és la finalització de l'obra, vull dir, és a dir, ja, ara ja és l'últim pas que quedava, que estava pendent de l'àrea metropolitana, que ja sabíem que l'Ajuntament volia acabar-ho ja, que parlava de la guingueta, però per mi hi ha com una part que sí que és veritat que és la finalització de l'obra, que és tot el tema dels jocs infantils, de la guingueta, dels lavabos, però hi ha un altre tema, i és que fiquen com si fos final d'obra el tema de la millora del paviment i tal, quan són uns desperfectes que van sortir pocs mesos després d'acabar l'obra. És a dir, nosaltres, quan l'obra portava, bueno, quan el parc portava inaugurat potser 6 mesos, una cosa així, vam fer un article on explicàvem que hi havia greus deficiències en el paviment, és a dir, que no pot ser que hi havia ja zones fetes malbé, hi havia socs, hi havia coses que no s'havien de permetre en una obra que estava pràcticament inaugurada des de feia poc. En aquell moment l'Ajuntament ens va dir que ells demanarien a l'àrea metropolitana perquè tenien com un temps per reclamar. Exacte, per reclamar doncs, tots aquests desperfectes i bueno, es va quedar així. Llavors, no sé si va ser ja ara fa uns 4 mesos aproximadament, tot això va anar pitjor, els sots que hi havia van seguien allà i d'altres que no hi estaven doncs van començar a sortir, no? Llavors l'Ajuntament es va veure obligat a posar tanques doncs com al voltant per protegir perquè realment eren perillosos, sobretot per la gent gran o persones amb mobilitat reduïda. I a l'àrea metropolitana, el que ens va contestar en aquell moment, perquè l'Ajuntament deia que era cosa de l'àrea metropolitana ens va dir que ja havia passat el termini i que llavors doncs, que ja no podien fer res. És a dir, que aquesta actuació doncs, ja havia passat el termini i tal i no sé què, i que doncs, el que havia sortit ara, doncs havia sortit ara. I jo crec que el que han fet ha estat arribar a un acord per donar-li la volta a tot això i poder tenir, ara que ja aprofiten, que s'han de fer altres coses i s'han de tornar a ficar màquines al parc, arreglar-ho tot. Però per mi és important, sobretot, aquest matís, i és que hi ha una part que són desperfectes de l'obra que s'estan arreglant. No és que s'estigui acabant el parc ara, és que s'estan arreglant. Exacte. Desperfectes que van sortir. Exacte. Mesos sí. Després de quedar inaugurat.
4: Més que arreglant, fent bé el que no es va fer bé d'un inici. I portem parlant d'un parell de coses en el que el Jordi ha comentat. Hòstia, és que un lloc on s'ha de distribuir, i que normalment això es fa doncs, com els ponts que tenen un tren que no sé ben bé té un nom tècnic, ara no em sortirà, però és un una punta que el que fa és que l'aigua no arribi a impactar directament contra el pilar, sinó que l'obre perquè sigui més amable al cop.
2: Angle recte.
4: Aquí ho fan amb angle recte. Hosti, si no ho sé, si m'ho haguessin demanat a mi, és fàcil que ho hagués fet amb angle recte, perquè no en tinc ni idea, però entenc que aquest projecte el va fer algun tècnic que sí que n'entén, i no com jo. Aquí resulta que ara comencem a posar terra a sobre d'un paviment que ha quedat a sota i que, per tant, no filtra, no drena, no... Hosti, pot ser... Demano.
1: A veure, demano.
4: Demano, per favor. Demano. Sí. Pot fer que els projectes el faci algú que n'entengui?
1: Perdona, ja, nosaltres sí que és veritat que vam contactar amb l'àrea metropolitana de Barcelona i ells ens van dir que els desperfectes justament els havien provocat camions de l'empresa municipal de jardineria, és a dir, que es passava. Tiraven la pilota fora.
3: Aleshores, és que fixeu-vos que no estem parlant, com Samar deia abans, de la finalització de l'obra. Estem parlant, i a més, l'AMB ho anuncia així, millores al parc del pont de la cadena. Ara estem millorant allò que hem fet. Això per una banda. Per una altra banda, la situació de sequera va impedir completar el que és les plantacions previstes. Això vol dir que amb el projecte inicial, com no es va poder completar, no es va pagar d'alguna manera això, no? Hipotèticament, no? Jo ho entenc d'aquesta manera, no? Aleshores, jo em plantejo, jo pregunto, qui proposa un disseny, qui proposa alguna cosa i qui ho accepta? I on està la responsabilitat tant d'un com de l'altre? On està? Perquè, evidentment, ara, tots, la MB, i la MB no paga del seu calaix, el seu calaix són els nostres impostos, se'l torna a pagar més de 500.000 euros amb algú que s'ha fet malament i que algú ho ha fet malament, i com paga la MB, ja ens oblidem de la resta.
4: Vull dir, vull entendre que aquest
1: 500.000... Això és la suma de tot, eh?
4: Que aquest 500.000 no és per pagar el que es va fer malament, o no només, sinó per acabar el que no es va fer en la primera etapa.
3: Però això vol dir, aleshores, que les altres no són millores. Estem parlant que a l'anunci de la MB són millores. Si són millores, són millores. Si és finalització, és finalització. O sigui, la lletra té un significat. Vosaltres sou de lletres més que jo, eh? Vull dir que... té un significat. Aleshores, si són millores, vol dir alguna cosa no hem fet bé i ho hem de millorar. Punto. No és... hem de finalitzar, hem d'acabar allò que no vam poder acabar per problemes de la sequera. No. Estem millorant coses que no hem fet bé.
7: El que passa és que si d'antuvi penses bé, això és, hi ha un encàrrec d'obra, de feina, i qui fa la feina la fa malament, és fàcil demanar buscar responsabilitat a nivell de reparació. Vull dir que si és una empresa, però quan veus que tant l'MBB com l'Ajuntament diuen que ha sigut els camions de l'Ajuntament i tot, doncs ja comencem i acabem en que això no crec que trobin ni estirant del fil què ha passat. Vull dir que suposo que és més fàcil tirar pel dret i vinga.
4: Arreglem-ho i perquè al final... Això també funciona, sempre ha funcionat una mica així en general, eh? No parlo del parc, ni de la MB, ni dels ajuntaments, però sempre passa que entre... No ens trepitgem la manguera, no?
5: Un tema tangencial, però que té que veure també amb això. L'espai aquest de jocs infantils que hi ha al carrer Major,
1: a veure,
5: la porta tancat més d'un any, diria jo.
4: Pateixi que hi ha infeccions i ho arreglaran abans.
5: Què passa? Perquè aquí aquell parc estava molt...
1: Tenim un conflicte aquí.
5: Sí. Bueno, doncs això...
1: L'Ajuntament ha demanat al propietari que ho repari.
5: El propietari diu que no.
1: I estem en aquesta...
5: Però sí. Que ho repari ella, com a mínim que posi una malla o alguna cosa perquè no caiguin...
4: Un rocòdrom.
5: Sí.
4: Un rocòdrom el tindrem a terra.
1: I portem ja porta mesos així, eh? Que portem mesos amb el...
5: Sí, molts mesos.
1: L'espai tancat.
4: Tirem de la carta aquella dels últims 6 mesos de mandat i aquí és on s'arregla tot.
3: Fixeu-vos que on posa més verd i més obra, hi ha un punt que posa reparació dels trams de paviment.
1: Sí.
3: Reparació. O sigui, això vol dir que algú que s'ha fet fa relativament pocs anys, que hipotèticament té una garantia, hem de tornar-ho a reparar.
4: No, no, el que ho va fer, ja ho va explicar la Samar, ja, ell va dir, no, esteu fora de plaç, s'acaba la garantia, xatos.
3: Ah. Molt bé, fantàstic.
4: No, és així, Samar, no?
0: Sí, va ser així. És que tinc el correu de l'àrea metropolitana, és a dir, em van dir, no, s'ha acabat la garantia, ja està. I després, mesos després, el que ens van dir va ser, bueno, aquests desperfectes, doncs és l'Ajuntament qui s'ha de fer càrrec. El que passa és que jo crec, no, això no ho puc afirmar, perquè és veritat que no tinc un tractat amb l'Ajuntament ni amb l'àrea metropolitana, però bueno, jo el que crec és que al final amb el tema d'instal·lar doncs, aquesta guingueta a la pèrgola i tal, i no sé què, doncs ja s'ha ampliat una mica, perquè és veritat que l'àrea metropolitana ha donat ara com una inflació de, o sigui, com una injecció de diners a diversos municipis per la millora dels parcs, i jo crec que el que han fet ha estat arribar a un acord amb l'Ajuntament de Molins de Rei, precisament amb aquesta subvenció, i han dit, doncs mira, amb aquesta subvenció arreglem el que ja està fet, perquè no ens van fer càrrec en el moment en el que s'havia de fer.
1: Bé, ja està. Tanquem aquest capítol avui.
4: Sí, només dic que si el termini d'execució són 6 mesos, estem a primers d'octubre o mitjans d'octubre, com sí. Ho vau mirar. Si feu abril. Comptes, abril ja és a un mes d'eleccions, per tant, i com passa a la cuina de qualsevol, que fas obres i et diuen 6 mesos, ja saps que són 9, per tant...
1: Què vols dir amb això?
4: No, que no entra en el període de poder-ho inaugurar.
1: De fet, s'ha inaugurat poques coses en aquests temps.
4: Bueno, això vol dir que no han acabat. Per això dic que sempre, en general, i aquells últims 6 mesos
1: no
4: ens acaben
1: no
4: les coses.
1: Bé, sí, s'obre el carrer i llavors han fet potser alguna festa, però allò de tallar la cinta, que tu et penses, ja no...
4: No, més que el tema de tallar la cinta és el poder dir hem acabat això.
1: D'acord.
4: Hem fet això. Jo, aquell, doncs, a vegades no crec que arribi.
1: Tot ho mires basant en eleccions, veig.
4: Ens obliguen.
1: I abans,
4: obliguen.
1: El 29 de novembre hi hauràs d'anar, també, si
4: sí,
1: vols.
4: Sí, l'altre dia vam jugar a fer prediccions i vam parlar de primavera i sí. Ens l'hem menjat amb patates. Pum.
1: Sí, sí. Vull dir que no és obligatori, però tindràs unes eleccions generals abans.
4: Dues en tindrem aquest curs, no?
3: Quina casualitat.
1: Quina casualitat, Antonio?
3: No, sí, que sempre hi ha coses d'aquest tipus quan hi ha eleccions. Vull dir que quina casualitat. O causalidades.
4: Pues posats a buscar casualitats, també hem de veure...
3: És causalitats.
4: Qui és l'AMB, a quins municipis han arribat aquestes injeccions de diners... Però no ens posem amb
1: molt...
4: jardins que vindran aquests...
1: Molt sospitós et veig. Bueno, veig molt sospitós.
4: No, són dades.
3: Són fets, més que sospitós.
4: Aprofitar ja també per dir que aquestes coses que anem a reordenar, naturalitzar, que vol dir deixar que les herbes creixin lliures, jo torno a dir, ja ho he dit en aquests micròfons més d'una vegada, a mi això de que tot vagi per on vulgui i no estigui ordenadet i dins dels seus llocs... Pues a mi...
1: Tu vols ordre?
4: A mi, sí.
7: Vols Versalles, tu vols?
4: Sí, a mi m'agrada més els jardins de Versalles
7: més que els jardins anglesos.
4: Bueno, els anglesos els tanyen la gespa ben talladeta sí, i tenen això.
7: És més creixement lliure que no pas...
4: Això de que ens han fet aquí a la plaça d'octubre, pues, a vegades no saps per on has d'anar perquè no veus ni el camí. Però, bueno, deu ser que és
1: molt
4: modern, això.
1: Molt destroyer, Toni Raboneda. No, molt destroyer, aquest senyor.
4: Entenc que la naturalitat és això i que hem de... Bueno.
1: Bé, teniu ganes d'anar a votar o no el dia 29?
4: I tant, ja estic fent cua.
1: Esteu fent cua, eh?
7: Més que mai.
1: Sí, per cert que també avui Carles Puigdemont també és un dels protagonistes a la premsa perquè la justícia ha trepitjat l'accelerador, segons explica La Vanguardia, per exemple, per tancar l'episodi de l'amnistia als líders del procés, una vegada que el TC, el Tribunal Constitucional, ha avalat la llei, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'ha reconeguda com a eina per la reconciliació i el mateix Tribunal de Garanties ha advertit al Tribunal Suprem que l'ha d'aplicar. Tot va de tribunals aquí. Ja no hi ha més marge de maniobra, o així ho interpreten fons de l'òrgan que defensa la Carta Magna. Per tant, el jutge Llarena, que és el titular de portada, doncs fa el primer pas per la tornada de Puigdemont a Espanya.
5: Provisional,
1: perquè encara no és definitiu.
4: I el mateix escrit diu que, si cal, s'ho pot repensar. Per tant, jo no aniria comprant bitllets de tornada.
1: No ho ha fet perquè ja ha explicat...
3: Una altra causalitat.
1: A veure.
3: Que el Constitucional diu endavant i una hora més tard el Llarena diu endavant, cap problema.
4: Home,
3: ara,
4: el text
3: quan porta 10 anys... Sí, quan porta 10 anys,
4: sí, però...
3: posant el palet a la... El
4: a veure, tot això fa 10 anys o 9 i ja se sabia. Com, tot el merder de l'1 d'octubre del 17 ja sabíem com aniria. Ja, tot això, els que n'entenen, ja ho van dir, que tot això, mira, ens acusaran, hi haurà, ens donaran les culpes, fotran a la garjola, després anirem, en direm que no, diran que això no que és així, tornarem a dir que no, però diran que sí que és així, haurem d'anar a Europa i Europa ens acabarà donant la raó. I tot això ja ho van dir fa 10 anys. I acabat sent com serà. Que Puigdemont ha de tornar, ja se sap. que tot això hagi passat just quan hi ha la convocatòria d'eleccions...
7: Perdó, no. Això ha passat just quan Junts, el PP i Vox han votat d'una manera determinada.
4: No, no per les mateixes raons ni de la mateixa manera. Però sí, però és una legislatura que comença acceptant els 7 vots de Junts.
7: Sí.
4: Si apliques la llei de...
5: L'amnistia.
4: Val, jo et dono el 7, jo ja no et dono el suport, però quan tanquem la legislatura? Quan podem tancar això? Al final, si ho llegim tot amb clau política, que torni Puigdemont abans de les eleccions, que no ho farà, crec que no ho farà, o és igual, no cal que torni. Només que hi hagi l'anunci de que pot tornar, en clau política es pot llegir. Tothom s'ho llegirà bé, com passa el dia, a la nit de les eleccions, que tothom guanya. Aquí tothom s'ho llegirà bé, perquè uns diran, hem aplicat que bueno són els padres Colàpios, que hem pogut aplicar la llei d'amnistia tal com volíem, i altres s'ho llegiran, veieu, si voteu aquests, veieu què passa, que aquests pròfugs de les... Jo ahir sentia les notícies d'Antena 3, i jo crec que és fins i tot gairebé denunciable com el Valls, els titulars que va fer.
3: Això és que...
4: Deu ser que jo no em miro massa segons quines cadenes i quan ho veig m'explota el cap.
3: Però ja portem així 4 anys amb aquestes cadenes. Vull dir, 4 anys, eh?
4: Clar, però hi ha cadenes que...
3: Si no és amb Junts, és amb un altre.
1: Vuit.
3: Igual que amb els tribunals. Portem 8 anys amb tribunals. No és ara, 8 anys amb tribunals.
1: Jordi, volies afegir?
5: No.
1: No, ha marxat.
5: Estava en una altra...
1: Estaves en una altra dimensió. Ricard, sí que estaves...
7: Jo no tinc clar que els convé a Junts, perquè, donat que ara els he tocat la loteria amb la previsible notícia de que Aliança no es presentaria a Madrid. Jo penso que això, Junts... Però no sé fins a quin punt els convé o no que vingui. Jo personalment penso que el problema de Junts també ha sigut una mica la falta d'un cap visible i en personalitat aquí a Catalunya. Aleshores, jo, en clau electoral, si fos de Junts, em pensaria molt el fet de que es quedés a Waterloo, aquest senyor.
3: Sí. Completament d'acord.
7: I jo penso que per ells és un asset, que diuen els politòlegs anglesos, que aquest senyor vingui aquí.
3: Sí, jo estic d'acord amb tu. Jo penso que a nivell... Evidentment, primer, és un avanç que ja una vegada per totes pugui vindre, perquè és un ciutadà de Catalunya que pot vindre a Catalunya, sí. I cap problema, això és...
4: Diputat.
3: Diputat. És un avanç que pugui vindre, d'acord? Hi ha d'altres que també estan fora, vull dir que... però jo penso que el primer beneficiat, evidentment, és ell, perquè pugui vindre. Però jo penso que... més que un benefici, pensant en clau política, més que un benefici és un pes molt important per Junts, que encara arrossega, no? I m'agradaria d'alguna manera, ja saps que la cabra tira el monte, no? Pues, des d'un punt de vista empresarial, portem uns quants anys de molta estabilitat i de creixement a Catalunya, no? Aleshores, que no afecti diguéssim aquest creixement, i que d'alguna manera que la pugui convidar les empreses que puguin invertir a Catalunya perquè hi ha estabilitat i perquè hi ha concòrdia d'alguna manera en aquest sentit. Jo penso que si bé estic d'acord que ell pugui defensar les seves el que vulgui defensar, i al final si hem de votar votarem el que hem de votar, no? Però des d'un punt de vista amb normes i lògica, no? Mm-hmm. Vull dir que...
1: Perfecte, vaja. Samar.
0: No, jo crec que, o sigui, a Junts i la tornada de Puigdemont crec que els hauria beneficiat en un altre moment. És a dir, ara mateix no crec ja que els beneficiï tant com els podria haver beneficiat fa 2 anys. Bàsicament perquè el que jo veig, una mica així analitzant el panorama polític, el que jo veig és que, bàsicament, l'Aliança Catalana els està menjant la torrada, i el que estan venent des de ja fa 2 anys és una imatge de desesperació, perquè veuen que els seus votants estan marxant cap a l'Aliança Catalana. I, bueno, la tornada de Puigdemont és el que comento. És a dir, al final jo crec que si quan es va aprovar la llei de l'amnistia, em sembla que ja va ser a principis del 2024, més o menys, una cosa així, sí que els hauria beneficiat, perquè, ostres, doncs donen aquesta sensació. Però sí que és veritat que han fet una cagada darrere una altra. Després, amb jugades polítiques que no s'acaben d'entendre, sobretot a l'hora de votar al Congrés, a l'hora de votar també aquí al Parlament, i jo crec que això, o sigui, aquesta feblesa que està mostrant Junts, sobretot pel nerviosisme que té, i al contrari, veiem una Aliança Catalana cada cop més reforçada, jo crec que aquesta feblesa que s'està veient de Junts, per molt que arribi ara Puigdemont i que es puguin posar la medalla de que han aconseguit la llei de l'amnistia i que han aconseguit que torni, no crec que els hi arribi a beneficiar tant políticament. I tenen, no sé quants són ara mateix al Congrés, tenen set al Congrés? Són
2: sí,
0: set?
2: Sí, sí.
0: No sé jo si tornaran a revalidar aquests set diputats, tinc dubtes. Sí que és veritat que els beneficiarà que Aliança Catalana ja va anunciar precisament que ahir o abans d'ahir que ja no es presentarien, que ells anirien directament un altre cop a la Generalitat i a les municipals, però no tinc dubtes jo amb aquest set. No acabo de tenir clar què passarà. Sí que és veritat que tampoc crec que desapareguin, perquè crec que tenen el seu votant, o sigui, tenen uns votants que al final bueno, és com el votant fidel del PP, el votant fidel de Vox o el votant fidel del PSOE, és a dir, tenen els seus votants fidels i ja està. Però aquest votant indecís que els hi va votar en aquell... No sé jo si ho podran recuperar ara mateix. No sé, crec que com a partit haurien de fer una reflexió conjunta, haurien de posicionar-se, de dir si són dreta catalana, si no, si què són o què deixen de ser, posicionar-se i a partir d'aquí marcar una estratègia clara, perquè és que si no al final ja no és que desapareguin del Congrés, que no crec que desapareguin del tot, però sí que potser que baixin diputats, sinó ara per mi el tema ja és què passarà amb ells a la Generalitat.
5: Sí. Sí. No, la tradició de Convergència abans i ara de Junts és una mica pactar amb el que guanya.
2: Sí.
5: Ara és molt més complicat perquè no pot pactar amb Vox, per exemple, però sí que es pot abstenir i la seva abstenció faciliti el govern del PP. I a partir d'aquí faci aquest joc de ara sí, ara no. Jo estic d'acord, no sé qui ho ha dit. No sent tu, el Ricard, no s'entén gaire el joc que ha fet Junts.
4: No, la cosa és que no vindrà segurament, com deia la Samar, no en sortiran set, però és que tampoc vindrà de set. I la tradició pactista no. Dels catalans ve de fa cents i cents d'anys. Els catalans sempre han sigut pactistes. I ja al Parlament, a Madrid, quan es deia allò de la minoria catalana, no? Doncs també ha sigut així. I sí, Convergència sempre ha sigut més del peix al cova, que deia Pujol. El que passa que en les properes eleccions no sé si la cosa vindrà de set, ni crec que en tinguin set. Aquest set, tot el que no arribi a set, tampoc crec que vagi ni al PP ni a Vox. Per tant,
5: no.
4: El fet de que no arribin a set, segurament a qui beneficiarà serà el PSOE i el PSOE.
7: Com el seu somni, que no passarà, seria que poguessin ser determinants amb el PNB i amb el PP.
4: Tornar a ser la clau de volta, que és al final que són els partits petits.
7: Però això no els passarà, no els passarà.
1: I ho deixarem aquí, si us sembla bé. Gràcies, Samar, gràcies, Toni, gràcies, Ricard, gràcies, Antonio i Jordi, que tingueu una bona setmana.
0: Molt bé. Igualment.
1: Gràcies i molt bon dia. Que vagi bé, gràcies per l'estona.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
6: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts al Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. Doncs ja hi tornem de nou amb un programa dedicat a l'editorial amiga, la de John Bishop, Origin Records, i algunes de les seves novetats aparegudes al mes de juliol. Podrem escoltar el jove trombonista d'origen asiàtic Andrew Kim i el seu disc Lineage, també a un altre trombonista ja més madurat, en Ben Patterson, i disc anomenat Stretch, i ja acabar amb el disc enregistrat en directe, el de Brad Good Quintet featuring Ernie Watts, Live Your Dream at North Street Cabaret. I començarem el programa d'avui amb aquest darrer disc, Live Your Dream at North Street Cabaret, de Brad Good Quintet featuring Ernie Watts, publicat el 19 de juny de 2026, enregistrat per Bath Kemper Audio for the Arts a North Street Cabaret, Madison, Wisconsin, el 5 d'octubre de 2025, mesclat per Sócrates García, Johnstown, CO, masteritzat per Chris Wright a Violet Studio Boulder, CO, amb Brad Good trompeta, Ernie Watts saxo tenor, Adrian Ferrugia piano, Jay Anderson contrabaix, Adam Nussbaum bateria. Composicions n'hi ha una de Good, n'hi ha dues de Watts, dues de Ferrugia, una de Nussbaum, una de Jim Davis, Roger Ramirez i James Thurman, una de Jimmy Davis, una de Frank Churchill i Larry

interpretació que van fer del clàssic Loverman, que tant Billie Holiday com Charlie Parker van immortalitzar. En aquest tema, el líder Brad Good va ser l'estrella única fent una increïble improvisació. Un altre tema delicat és el que titula el disc Live Your Dream i tema el més llarg de més de 11 minuts, ara però amb els dos vents la melodia. Un altre amb aquest tarannà però un pèl més vital és el I Miss Missing You, i també és així de bonic el clàssic que va popularitzar Miles Davis, Someday My Prince Will Come, amb el saxo tenor d'Ernie Watts, acaronant-nos ja d'entrada. I aquesta vegada, sent ell l'única estrella al firmament, sense oblidar la base rítmica, és clar. Un directe amb força temes delicats, cosa no massa habitual, i per això el tema For Michael, que podria estar dedicat a Michael Brecker, és així també de bonic. Doncs ja els començarem escoltant en el magnífic tema del bateria Adam Newsbaum, anomenat I Miss Missing You.

I quin tema més maco aquest I Miss Missing You de l'Adam Nussbaum per començar el programa. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Records, Origin Records i Raval Jazz Underpool, enllaços que trobareu al blog. I pràcticament tots els sons possibles sorgeixen de la trompeta de Brad Good. Les seves línies melòdiques amb tota l'energia són repetides ràpidament per Ernie Watts, el tenor. Els seus passatges igualen i sovint amplien els solos i les idees de Good. Això ens han dit els de Downbeat. I el Thomas Cunifee, diu ell, talents brillants i juntament amb una secció rítmica excepcional han format un conjunt magnífic. La seva música ofereix tot tipus d'oportunitats per a la creativitat i l'expansió. I jo us dic que la resta de temes són més vitals, tot i que alguns no massa més, com és el cas d'un altre dels que passa dels 11 minuts, Half Moon, iniciat amb una intro a piano sol i ja la melodia de la càlida trompeta del líder Brad Good. Serà després quan intervendran els demés companys i apareixer també la qüestió rítmica amb els copets a plats de la bateria de Nussbaum. I sí que hi ha un tema força divertit amb un ritme així com latin que d'entrada ens captivarà, i més que ho faran els sons dels dos vents fent la melodia i posteriors improvisacions, i el tema anomenat Goose Dance. I més coses d'aquest projecte són aquestes. Documentats per primera vegada junts al disc That's Right del 2018, la relació musical del virtuós trompetista Brad Good i el llegendari saxofonista Ernie Watts es remunta a 8 anys abans, quan es van conèixer junts en un escenari. La seva vívida relació musical es va fer immediatament evident i des de llavors han buscat oportunitats anuals per fer gires, emocionant cada vegada el públic amb les seves improvisacions d'estil funambulista d'alta energia dins d'una col·lecció de composicions originals en constant expansió. Live Your Dream captura el quintet en directe al North Street Cabaret de Madison, Wisconsin, on la secció rítmica del bateria Adam Nussbaum, el baixista Jay Anderson i l'inventiu pianista Adrian Farrugia impulsen la banda a través de les melodies aportades per cada membre, a més d'àmplies lectures de quartet del Someday My Prince Will Come a Ernie i la col·laboració de Brad a Loverman. I sí que el tema que sembla més vital és el primer track del disc, Covid Nightmare, el mal son del Covid, i ho sembla per la intro dels dos vents. La cosa és que posteriorment també esdevé un tema a tempo medium i finalment no hi ha cap tema vital d'aquells tan evidents. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en aquest tema, Covid Nightmare, de Brad Good.

I sí, va ser un directe un tant atípic, sense temes massa vitals, i tots amb tempo medium i algunes balades, cosa per això que devia ser molt bonic. I segueixo amb aquest programa dedicat a Origin Records i ara amb el jove trombonista Andrew Kim i el seu disc Lineage, publicat el 24 de juliol de 2026, enregistrat el 16 de maig de 2025, mesclat i masteritzat per Corey de Rússia als Troubadour Recording Studios, Lansing, Missouri. Amb Andrew Kim, trombó, Cheryl Cassidy, saxo alt, saxo de no flauta, Xavier Davis, piano, Rodney Whittaker, contrabaix, Ulysses Owens Jr., bateria, convidats, Randy Napoleon, guitarra en dos temes, Michael D., saxo baríton en dos temes, Steve Bauman, contrabaix en quatre temes, i les composicions, cinc són de l'Andrew Kim, una del Rodney Whittaker, una del Chevy Davis, una del J.J. Johnson i una de Curtis Fuller i una altra de Victor Young. I aquí també disseny i maquetació de la portada de l'amic John Bishop, produït per Michael Dees. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest magnífic disc té una diversitat de ritmes i tempos alhora que de compositors, com heu escoltat ara mateix. De balades n'hi ha una que, a més, és una composició pròpia del líder Kim, anomenada Welcome Home, on destila delicadesa i maduresa interpretativa compositiva. I un altre tema més o menys en aquesta una és el de Victor Young, el conegut Stella by Starlight, interpretat a tempo doblat i swing en la primera improvisació, la del líder al trombó i tema a trio de trombó, guitarra i contrabaix. A partir d'aquí els temes ja tenen una determinada trempera, alguns més i d'altres menys, com és el cas de Nostos, iniciat pel bateria i després amb motiu, a càrrec del pianista i swing en la improvisació del guitarrista i tema d'Andrew Kim. Un altre amb aquest tarannà i propi també és Awaken, amb una primera improvisació a càrrec del pianista. I ja els escoltarem en el preciós tema de Victor Young amb Randy Napoleon a la guitarra i Steve Bauman contrabaix, ells dos dels convidats, a l'Stella by Starlight.

I quina meravella de tema aquest, Stella by Starlight, és un tema que m'agrada molt i ells l'han interpretat a la seva manera. Es pot tocar a tempo de balada, però es pot tocar també a un tempo una mica més viu i fins i tot hi ha gent que el toca molt ràpid. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Records, Munjun Records, A One Records, A.MA Records, Notami Jazz, Doti Chilune, Segell Microscopi de Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I el Michael Dis diu: té habilitat, té gust i té aquest gran so daurat, per això ell és el futur del trombó, del jazz. Sí, és molt brillant. I Randy Napoleon diu: Andrew Kim forma part del renaixement actual del jazz, la seva interpretació és expressiva, precisa i sorprenentment virtuosa, és una meravella. I de temes vitals n'hi ha alguns, com és el cas del segon track i tema del conegut baixista Rodney Whittaker, anomenat The World Falls Again. També ho és el primer track i tema propi, Kim Poster, però nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el gran tema de J.J. Johnson, anomenat Cube Stick.

I quin brutal tema del J.J. Johnson per acabar-los d'escoltar, aquest Cube Stick. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui amb un altre trombonista, aquest ja no tan jove, i estic parlant de Ben Patterson i disc Stretch, publicat el 19 de juny de 2026, enregistrat per Bob Dawson el 17 i 18 de desembre de 2025 i mesclat per ell mateix al Bias Studios Springfield. Enginyer assistent Tom Tyra, masteritzat per Mike Mouncer al Axis Audio Nashville, Tennessee. Amb Ben Patterson trombó, Sean Purcell guitarra, Harry Appleman teclats, Miles Brown contrabaix, Todd Harrison bateria. Totes les composicions són de Ben Patterson. Disseny i maquetació de la portada de John Bishop, abraçada John, produït per Ben Patterson, Rick Ziegler i Bob Dawson. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest disc és també una joia de composicions, totes del líder i també trombonista, el bo de Ben Patterson. I de temes macos i delicats, n'hi ha com és This Is What I'm Doing, amb un magnífic solo del líder. En aquest projecte contrasta molt la sonoritat de la guitarra de Sean Purcell per dissonàncies, per exemple, en aquest tema. I ja els temes deriven cap a d'altres derroters, un tant funkis com és el cas del tema Confidence and Doubt. En moments, a duet de trombó i guitarra destacant molt la sonoritat estratosfèricament aguda de la guitarra de Purcell en el seu brutal solo. I un altre tema impressionant és Ship of Fools, amb uns duets de trombó i guitarra ja fent la melodia, increïbles tots dos, i bon marcatge del bateria Harrison. I un pèl més vital és el tema que titula el disc i també amb un puntet de marcatge rítmic pel bateria i tema anomenat Stretch. I un altre tema a tempo medium i carregat de swing és el tema aquest sí dedicat a Michael Brecker anomenat Missing Michael. Doncs ja els començarem escoltant en aquest gran tema, Missing Michael.

I sí, nosaltres també trobem a faltar a Michael Brecker, i aquest tema preciós del Missing Michael ens ha situat en aquesta ona. I els de All About Jazz diuen: una ploma i una ment lliures de normes i expectatives i un equip unit de compatriotes musicals. Això deia el Dan Bilowski de All About Jazz. I els de Paris Move diuen: una alegria absoluta de principi a fi, portada a la vida per un conjunt fenomenal. I ja els dos més bèsties són Frenetic i Or Maybe You Would, i per això nosaltres acabarem el programa d'avui i ja els acabarem d'escoltar en el tema Or Maybe You Would, de Ben Patterson.

0: I quin brutal tema per acabar el programa d'avui, aquest Or Maybe You Would, de Ben Patterson, que espero que us hagi agradat tant com a mi, com sempre us dic. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, i ara sense xerrar massa pels descosits d'interessos comuns, això sí, espero i seleccionar les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.
1: I'll be your baby tonight. Be your baby.
2: Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: al·lèrgica a la pol·len. Què contes?
1: Són sis noies excessivament
2: joves. La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vostres de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Digues Maria, oi? Creu com una de Girl Band?
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no i no.